Una de les coses que segurament més ens preocupen és el dolor. El dolor en general, és a dir, que et faci mal alguna cosa, que no et sentis bé, que no puguis fer una vida perquè sigui... que t'incapaciti, no? perquè et bloqueja, perquè no et deixa fer, perquè et fa la vida una mica més complicada o molt més complicada en segons quins casos. Per això tot mètode que ens pugui ajudar a combatre el que ens suposa des de diferents perspectives, doncs sempre és interessant de donar-li una ullada. I en aquest cas us volem parlar d'un llibre que es diu Stop Dolor, Cómo revertir el dolor y los síntomas crónicos, que el trobeu a Libros Cúpula, i que està escrit per la Encarna Espunya, perquè l'Encarna ens explicava, li vaig poder entrevistar al meu canal de YouTube, i ens explicava com clarament, sobretot quan algú vol fer molts anys, no només és allò de fer anys de vida, sinó vida als anys. És a dir, si alguna cosa tenim clar que volem, que imaginem de la nostra vellesa, és precisament a

0: Ja sabeu que la nit és un moment especial per poder proposar-vos lectures, per poder donar temps a proposar lectures, sèries, pel·lícules, videojocs. I ens agrada que tinguem molts punts de vista, molts estils diferents, perquè així tingueu tota l'oferta, perquè clar, cada persona té els seus gustos, té les seves preferències, té els seus gèneres preferits, i per això intentem que en el programa hi hagi molts i molts i moltes col·laboradores que ens ajudin, que ens aportin la seva visió, els seus coneixements, els seus gustos, perquè així podem arribar a més gent i fer-vos propostes d'interès. Avui el José Agustín Gómez ens planteja un nou autor, una nova autora i un llibre. Així que anem a veure qui ens proposa avui el José Agustín Gómez.
1: Buenas noches, David. Escucha lo que te voy a leer a continuación. A saber, derivado de los últimos estudios de los comités expertos en gestión planetaria, queda establecido el nivel crítico para la continuidad de la vida en la Tierra. Como conclusión, reunida la UPE, en sesión plenaria en lugar neutral, todos los representantes que figuran en la rúbrica quedan comprometidos con el Tratado de Desocupación. Tratado de Desocupación, disposiciones generales. Queda constituida la Unión de los Pueblos como órgano supremo a partir de la rúbrica del presente tratado. La adhesión a la UPE es obligatoria para todos los gobiernos sin excepción. Los expertos que integran el Comité Técnico de Salvación ostentan la competencia absoluta en el dictado de las medidas para deshabilitar la mitad de la Tierra. Medidas. Se despoblarán las islas, territorios extremos y fronteras bélicas.

Una vida i una cançó. Mahalia Jackson, nascuda com a Mahala, sense la I, va arribar al món el 26 d'octubre del 1911 en una casa de fusta al carrer Water, al barri 16 de Nova Orleans, a Louisiana. No era un carrer qualsevol. Allà era on el soroll dels vaixells de vapor del riu Mississippi se superposava al xiscle dels trens i els crits dels venedors ambulants. La casa era una shotgun house, aquelles cases estretíssimes i llargues típiques del sud dels Estats Units, on vivien 13 persones apilades en 3 habitacions. La seva tieta Duke, la seva mare Charity Clark i un ramat de tietes, cosins i altres parents que anaven i venien. L'aigua del pou era tan bruta que calia filtrar-la amb farina de blat de moro per poder-la beure.

0: God knows I'm gonna walk into the lama, talking to blue the lama, singing to...
1: El pare de la Mahalia Jackson, en Johnny Jackson, treballava de longshoreman, estibador portuari, de barber els caps de setmana i predicava en una petita església de tant en tant. Era un home en general absent, que vivia en un altre lloc i mai no va compartir la llar amb la mare ni la filla. Mahalia va néixer amb les cames corbades i infeccions als dos ulls. Li deien fish hooks, ganxos de pesca per la curvatura de les cames, fins que van anar adreçant-se amb l'edat. La seva mare, Charity, una bugadera i minyona devota, va morir quan Mahalia tenia només 5 anys. Des d'aquell moment, la nena va quedar a càrrec de la seva tieta Duke, que la va criar. Res de jazz, res de jocs de cartes, res de vida alegre. Però la música sagrada ho impregnava tot. Mahalia va entrar al cor dels nens de l'església de Plymouth Rock amb 4 anys. Al costat de casa hi havia una petita església pentecostal, on ella mai no anava, però s'aturava a escoltar per fora. Allà la música era més forta, amb tambors, platets i panderos, i la gent cridava i picava de peus. De gran, Mahalia recordaria aquell so com la primera vegada que va sentir The Bounce, aquell impuls rítmic que va portar amb ella durant tota la vida. De nit, al llit, la petita Mahalia cantava en veu baixa les cançons de Bessie Smith, la gran dama del blues que sentia del tocadiscos del seu cosí Fred. La família ho desaprovava. El blues era cosa de pecadors. La música dels justos era el gospel. Mahalia, en silenci, se les estimava totes dues.

Amb 16 anys, el 1927, Mahalia va agafar el tren a Illinois Central cap a Chicago amb la seva tieta Hannah. Com milers d'afroamericans del sud en aquella època, buscava una vida millor al nord. El que va trobar els primers anys va ser una successió de feines mal pagades. Minyona, bugadera, empaquetadora en una fàbrica de dàtils... Però des del primer dia va buscar...

l'església. Es va unir a la Greater Salem Baptist Church, on va conèixer els fills del pastor que tenien un grup de gospel. Amb ells va formar part dels Johnson Singers, un dels primers grups de gospel professionals de Chicago. Durant anys, Mahalia va ser el que ella mateixa anomenava una fish and bread singer. Cantava per donatius en esglésies de barriada, sales de soterrani i locals improvisats. Venia entrades de 10 centaus als seus concerts. Cantava en funerals i en retirs religiosos. I es va fer una promesa molt seriosa a si mateixa. Utilitzaria la seva veu únicament per cantar per a Déu, mai per al món secular. Aquella promesa la definiria durant tota la vida. Va ser en aquella època que va conèixer Thomas Dorsey, el compositor que seria clau per a la seva carrera. Dorsey havia estat pianista de blues amb Ma Rainey i havia creat el que es coneixeria com el gospel modern. Junts van recórrer les esglésies negres del país. Ella cantava. Ell venia les seves cançons en forma de partitures impreses. La connexió entre tots dos va forjar algunes de les interpretacions més memorables de la història del gospel, entre elles Take My Hand, Precious Lord, de la qual en parlarem després.

El primer matrimoni de Mahalia va arribar al 1936. Isaac Ike Hunkel era un home educat, químic de formació, amb maneres refinades que van impressionar la cantant. Però la convivència va anar malament de seguida. Ike tenia addicció a les curses de cavalls i dilapidava els diners que Mahalia guanyava amb el seu gospel. I quan les finances van tocar fons, va intentar convèncer-la que fes música secular, que li pagaven molt millor. Mahalia s'hi va negar en rodó. El matrimoni es va dissoldre cap al 1941, sense fills ni grans escàndols públics. Sola, Mahalia va obrir una perruqueria al barri que ràpidament es va convertir en un punt de trobada de la comunitat gospel de Chicago. Tenia un pla B, i el seu pla B funcionava. El 1946, mentre assajava en un estudi d'enregistrament, un representant del segell Apollo la va sentir cantar un vell espiritual que havia après de nena. Van gravar-lo. Move On Up A Little Higher va vendre 100.000 còpies de la nit al matí i aviat va superar els 2 milions, convertint-se en el primer disc de gospel en arribar a les llistes del Billboard. Mahalia Jackson ja era famosa.

La dècada dels 50 va ser de consagració total. El 1950 va actuar com a cap de cartell al Carnegie Hall de Nova York, on va deixar bocabadat el públic d'aquella sala mítica. El 1952 va guanyar un important premi a França i va iniciar la seva primera gira europea. El 54 ja tenia el seu propi programa de televisió. Va fitxar per Columbia Records, que la van registrar amb tota la producció que es reservava per als grans artistes de jazz o pop. La seva versió de Take My Hand, Precious Lord, gravada el 56, la va convertir en una figura de talla mundial. L'èxit, però, no va venir sol. Quan el 56 va comprar una casa en un suburbi tranquil de Chicago, els veïns blancs van respondre amb amenaces i violència. Mahalia Jackson no va abandonar la casa. Es va quedar i es va implicar de ple en el moviment pels drets civils. Va conèixer Martin Luther King a la primera visita que va fer a Montgomery, Alabama, just quan el boicot als autobusos estava en marxa. King la va impressionar. Va arribar a ser-ne una amiga personal i una defensora entusiasta, finançant actes, cantant en mítings i manifestacions i actuant a la marxa sobre Washington del 63, just abans del discurs de I Have a Dream. La vida sentimental seguia sent complicada. L'any 1959, Mahalia estava a punt de casar-se amb el reverend Russell Roberts, un home del qual estava profundament enamorada. El reverend va morir de càncer poc abans del casament. Un cop més, el dolor. El 64 es va casar per sorpresa, a la seva pròpia sala d'estar, amb Sigmund Galloway, un músic de jazz reconvertit a venedor de construcció. El casament va ser una sorpresa per a tothom i no va tenir lluna de mel. Setmanes després, tornant d'un concert, Mahalia va tenir un atac de cor que la va deixar un any en convalescència. En Galloway va estar absent i, a més, va ser un home abusador durant tot aquell any crític. Va intentar agredir-la físicament en dues ocasions. La segona vegada, ella es va apartar i ell es va trencar la mà contra un moble. Mahalia va demanar el divorci. El jutge, un cop demostrades les infidelitats de Galloway, no li va atorgar cap dels seus béns.

Mahalia Jackson patia feia anys de sarcoïdosi, una malaltia inflamatòria que li afectava el cor, a més d'una malaltia uterina que va acabar requerint una histerectomia. Va actuar gairebé fins al final, visitant Àfrica, el Carib, el Japó, la Índia, on va conèixer Indira Gandhi. La seva darrera actuació va ser a Alemanya, el 1971. Poc després d'una operació abdominal, va morir d'un atac de cor el 27 de gener de 1972 a Evergreen Park, a Illinois, als 60 anys. Va tenir dos funerals, un a Chicago, on Aretha Franklin va cantar Take My Hand, Precious Lord, en el seu honor, i un altre a Nova Orleans, on milers de fans van acomiadar la dona que havia canviat per sempre la música gospel americana. Coretta King la va elogiar públicament com a negra, orgullosa i preciosa. I una cançó, Take My Hand, Precious Lord. Thomas Dorsey va començar la seva carrera com a pianista de blues acompanyant Ma Rainey, i el 1928 va coescriure amb Tampa Reed It's Tight Like That, una cançó de blues carregada de doble sentit que va ser un gran èxit. Després va girar cap al gènere que el faria immortal, el gospel. Va compondre Take My Hands, Precious Lord, el 1932, en un dels moments més negres de la seva vida, després que la seva dona morís durant el part i el nadó la seguís poc després. La melodia estava manllevada d'un himne de 1844 de George N. Allen, titulada Maitland. La cançó va ser reconeguda de seguida com un clàssic del gospel i va consolidar Dorsey com el compositor de gospel més important de Chicago. L'any 29, en Dorsey ja havia descobert una jove Mahalia Jackson, recent arribada de Nova Orleans i capaç de destrossar esglésies senceres amb la seva veu. Dorsey la va prendre sota la seva ala i tots dos van recórrer junts el país durant anys. Ella cantava les seves cançons i ell venia les noves peces de gospel en forma de partitures. Quan Jackson va gravar Take My Hand, Precious Lord per a Columbia, al març del 56, el segell va preparar la sessió d'enregistrament amb tota la cura que reservava per a les grans sessions del jazz. La potència i la gràcia d'aquell enregistrament la van convertir en un nom conegut a totes les llars. Dr. Martin Luther King Jr. va declarar que la gravació de Mahalia era la seva cançó preferida. La seva interpretació de la peça al funeral de King el 1968 va donar la volta al món. Quatre anys després, Aretha Franklin la cantaria al funeral de la pròpia Mahalia Jackson.

0: A Nits de Ràdio ens agrada tocar doncs, tots els temes que potser durant el dia a dia, doncs clar, els informatius obren amb altres aspectes, però al final aquests temes que toquem aquí són els que ens acaben ocupant gran part del temps en el que pensem, en el que sentim, en el que li donem voltes al cap, no? I un d'aquests temes és el món doncs, de la parella, de les relacions, i això és el que fem sempre quan parlem amb la Noemí Pérez. Noemí, molt bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: La trobeu a Fanart Teràpia, a les xarxes socials, i aquesta setmana ens ha dit que parlem de coses que passen a les relacions, i és de que, i això a les pel·lícules no acostuma a passar, i a les sèries tampoc, molt menys a les turques i totes aquestes, que bastant més tota l'estona allò que tal, és el tema de quan apareixen dubtes, perquè apareixen, oi Noemí?
1: I tant, i apareixen a vegades molt més sovint del que pensem o que ens agradaria, no? I aquí ja comencen a generar...
0: Ojo, que molts cops pot ser, per això que feia la conya al principi de parlar de les sèries, perquè les sèries creen expectatives, igual que hem parlat alguns cops de que la pornografia pot generar expectatives sobre els joves, no? De com ha de ser, no? Doncs les pel·lícules també creen expectatives, llavors clar, si no és com ens imaginem, ja comencem a tenir dubtes, no?
1: I tant, i a part, vull dir, a les pel·lis o a les sèries són com, t'expliquen com la millor part, sempre hi ha una part que potser trontolla una mica, però després hi ha la reconciliació i i acaba, no? I dius, oh, que maco tot, i jo voldria tenir pues, un amor de pel·lícula, no? Que és una frase com molt típica.
0: Bueno, allò com... de foren felices i comieron perdices, però clar, mai t'expliquen si el del delivery es perd, que te portava les perdices take away, o què ha passat, no? Que no, un dels dos s'ha quedat a l'atur i no podien comer perdices. Clar, és que a veure, és que el dia...
1: O potser arribava la comanda i havia allà pues, un pollo, no? Muntat.
0: S'havien liat, i ara com gestionem aquest conflicte? No?
1: Exacte, doncs sí, tractem una mica el tema, no? Perquè bueno, això també són confrontacions, no? D'expectatives versus realitat, de, ostres, la típica pregunta, no? Que fem moltes vegades, és normal que em passi això?
0: Clar.
1: Llavors, bueno, partim de la base de que res és estàtic, que tot està en un canvi permanent i que és una cosa que no hem d'oblidar mai a la vida. O sigui, ja em poso una mica filosòfica, però és així,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: En el tema general de la vida, ni els individus ni la relació són estàtics, no? Però quan tenim parella, sembla com si hi hagi un... Doncs viuríem en una agonia constant, pensant que tot s'acabarà. És una mica, com sempre diem, no? Buscar l'equilibri. Però sí que és veritat que comencem en una parella o portem... No fa falta que portem molt de temps, un any, 6 mesos. I és com, ostres, ja està tot fet, no?
0: Clar.
1: Entre cometes, comença l'estabilitat, ens comencem a conèixer més i tot gira cap a un entorn, o sigui, cap a aquesta direcció, no? De l'estabilitat.
0: Sí.
1: I bueno, tornem-hi, no? Jo sempre dic que el qui ets en un any no ets passada fins i tot una setmana o un mes. I tal qual diem, no? La relació evoluciona i canvia. Si va bé, pues, comencen projectes, que si vaig a viure amb aquesta persona, o la veig més, o començo a conèixer la seva família... I això ja és un canvi.
0: Sí. Deixem
1: dir, encara que sigui positiu.
0: Un petit apunt, a veure si això també influeix.

0: produeix, no? Que molt possiblement, a més, quasi de forma no intencionada, casual possiblement, però que és així, és que quan comencin a haver els conflictes o els dubtes o les coses que és precisament quan a més coincideix la baixada química de l'enamorament, no? D'aquesta...
1: Sí, sí,
0: clar, llavors sí. Tot es fa més gros, no?
1: I a part, jo sempre dic que al final, per mi, la parella, sempre traient la part romàntica, sempre deixant la meva senyal, no deixa de ser un projecte. És un projecte en el qual tu vols ficar-te i, entre cometes, no, és una feina que t'has de treballar l'amor. I sí, hi haurà conflictes... i hi haurà dubtes, no? Llavors, pues, és important saber i tenir en compte que ens pot passar que un dia sentim pues, que la persona que tenim al costat, de la que sempre havíem estat totalment segures, pues, ja no ens desperti la mateixa admiració, el mateix desig, pues, les mateixes ganes. O sí? Pot ser al revés, que sigui la parella, no? Que ens digui un dia que té dubtes, o que ja no sent el mateix. Anem a fer un parèntesi. Jo crec que això és un aspecte que sempre passarà. I pot ser derivat de, doncs, el que deies tu, no, David, de discussions que es puguin tenir més o menys durant la relació i que això posi en dubtes moltes coses, no? Que diguis, ostres, si ens discutim tant, doncs, potser no és positiu o hem de refer històries... O que sigui a nivell personal, que no estiguem bé i que això derivi en discussions o en dubtes, no? Perquè ja et dic, les projeccions canvien i les prioritats a vegades també, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, què és el que podem fer, no? Aquí venen uns quants tips de què és el que podem fer en aquestes situacions.
0: Val.
1: Jo sempre parteixo de la base de sempre o moltes vegades podem tenir dubtes, però no ens tirem de cap a la piscina si és una relació molt basada en la sinceritat, per exemple. Jo sempre faig una diferenciació entre sinceritat o sincericidi. Vale. Sigui,
0: està molt
1: vale. Hem d'explicar les coses, però penseu que hi ha una altra persona davant vostra que té uns altres tipus de pensaments i que té emocions. Llavors, si el dubte no és, no és que no sigui real, però que es materialitzi, no sé com dir-ho, que porti molt al límit la situació estable que porteu, intenteu treballar-ho pel vostre compte. Si la vostra conducta canvia o la parella pues, us pregunta molt què et passa, pues, a veure, sempre hi ha límits, no? Però no sé si m'explico, que el dubte sigui molt, molt real, que diguis, ostres, és que m'estic plantejant molt seriosament que potser això...
0: És que el simple dubte pot ferir a l'altra persona, no?
1: Sí, exactament. I tornem-hi, no? Que potser l'altra persona també ha tingut o està tenint dubtes.
0: Sí.
1: I no per cada dubte que tinguem, és com, hola, tinc un dubte, perquè al final això provoca una incertesa, una inseguretat,
0: no, això està clar.
1: Tant a la relació com a nivell personal, no? Sí. Que diguis, ostres, fins i tot pot matar l'autoestima, no?, de l'altra
0: clar.
1: Persona.
0: Sí, la confiança, la seguretat.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, això pot ser com molt tajant, no?, però, bueno, al final, quan la parella té dubtes, sí que heu de saber una cosa important, que qui t'estima i qui t'admira, igual està amb tu, no dubta. Vale? Llavors, tornem. Es poden tenir dubtes en diferents moments de la relació, però si es fa real, es planteja la situació sobre la taula i vol dir que la parella ja està en un altre mood, està en un altre estat. Vale? Ojo amb això, perquè jo sí que crec que existeixen les segones oportunitats i hi ha molts exemples de parelles que en aquest sentit que han dubtat prèviament i fins i tot ho han arribat a deixar i amb el temps han tornat.
0: Fixa't.
1: I estan bé.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Perquè també hi ha moltes persones que pensen no, perquè les segones oportunitats pues, no són bones o no hi crec en elles. I és com, bueno, depèn. La parella pot tornar perquè durant aquell temps ha madurat o ha après del que...

0: pues, precisament ha pogut dubtar o,
1: sí,
0: ha, tan-
1: sí, sí,
0: o
1: sí.
0: ha tancat.
1: I ha sabut corregir o fins i tot ponderar, no?, aquelles coses que podien molestar l'altra persona i que en un moment et semblaven innegociables, i després potser pues, les pots aprendre a relativitzar, no?
0: Exacte, i això, pues, parelles que ho deixen, i ho deixen durant força temps, no? Podem, pues, potser estem parlant d'un any complet.
1: Sí, sí, sí.
0: I tornen i tornen molt bé i es projecten, no? I és quan dius, ostres, com pot ser que justament ho hagin deixat i pues, ara estigui millor que mai, tinguin un fill fins i tot, o
1: sí, sí, sí.
0: Es casin, o el que sigui, no? Llavors, bueno, tot, com sempre dic, agafat amb pinces perquè cada situació és cada situació,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, particular i tot això, sí.
0: Exacte. Després, segon, pues, s'ha de parlar sobre el tema, com sempre,
1: sí.
0: Perquè aquella persona que tingui dubtes pugui expressar el que sent, les seves pors, els seus desitjos i necessitats del moment. Tornem-hi. Potser és un moment puntual, com que potser no.
1: Ja. Yeah.
0: Vale?
1: O sigui, és una mica aportar també una mica que hi ha un conflicte, però que pot haver una solució, no? És buscar aquesta solució.
0: Al final, per mi, també és com un respecte tant a l'altra persona com a la relació. Tenim la tendència com, quan estem malament, ens fiquem en la nostra cova particular, que és normal i lícit, però deixem com de banda la relació. I a mi, moltes vegades, m'agrada veure la relació com un tercer element, una tercera persona, una planta, no?
1: Val,
0: que és l'exemple. I, ostres, si ho extrapolem, al final, què li estem fent a aquesta planta, no? Perquè estigui tan pansida, pues, és també tenir-li respecte, no? I dir...
1: És una entitat,
0: en aquest
1: no?
0: Sentit, no, sí, no és impulsiu, és a dir, tinc dubtes, ala, adéu, ja està, s'ha acabat tot.
1: Que això, ostres, que això és una cosa que comentem, David, molt en el programa, és que ara la gent sembla que hi ha més facilitats possiblement que mai per conèixer gent via Tinder, Flinders, Fristrins, doncs és com que està més, té menys aguante o quasi et diria té més ganes, no? de dir, pues mira, ara em ve de gust, com si triéssim, no? O sigui, ara em ve de gust, sí. Això. Possiblement.
2: Ens hem convertit en una societat d'usar i tirar.
1: Totalment.
2: En tots els aspectes.
1: Sí.
2: I ara hem
1: sí.
2: de tornar una mica enrere a reciclar,
1: sí.
2: I a produir menys residus, no?
1: Efectivament. I és que és això, perquè és com que quasi la gent, com que veu algú que, pel que sigui, està solter, oi, mira que bien se lo passa, bueno, relativitza, perquè només t'explica lo bo, no lo dolent.
0: Exacte.
1: I és com que la gent està molt més tentada, no?, que potser que mai està sense parella.
0: I que som molt consumistes, en general.
1: Exacte,
0: que és el
1: sí,
0: que
1: sí.
0: parleu. Vull sí. dir, consum ràpid, vull tot ja aquí i ara, i això de treballar-ho, vull dir, i a part, bueno, justament ho parlava l'altre dia amb una companya de feina, no? Sí que és veritat que les relacions d'abans pues, tot anava com molt més lent. Sí que és veritat que és molt extrem, no? Però ara és tot com molt ràpid, no?
1: Sí.
0: Conec algú, trigo res en potser fins i tot tenir sexe o conèixer la família, és tot molt, molt ràpid. I què faig? Pues al final o em canso o, si no em canso, tinc altres opcions. O, mira, no estic per tonteries, no? He vist que tinc moltes altres opcions. I per què perdre el temps en aquest sentit?
1: Sí,
0: i llavors anem empalmant i el tema de la feina, de la construcció i la projecció de l'amor com a tal, pues, es perd, no? Llavors, si com a més d'inri, si aquesta persona és capaç d'explicar-te què és el que li ha portat a sentir-se així, pues, també serà molt millor, ja que entendre el que ha passat ajuda a aprendre i a millorar. O sigui, que en aquest sentit, si aquesta persona t'ho explica, tu, com a individu, home, sí, patiràs. Però hi ha una comprensió al darrere, no? Que potser pairàs amb el temps. No estic dient que en aquell moment no et pugui sortir la ràbia, la frustració, tristesa, però amb el temps diràs, bueno, potser és una situació que també podria haver passat a mi, si s'hagués allargat en el temps. Llavors,

0: precisament aquest pot ser un bon moment per valorar anar a un professional i per fer teràpia de parella, no? Soc partidària de que aquestes petites coses que ens puguin anar frustrant amb la parella es puguin anar treballant prèviament, perquè després es venen a teràpia com a cremar l'últim cartutx.
1: Ja t'entenc.
0: Si m'explico, no?
1: Ja
0: és l'última oportunitat i és com... ostres, potser no.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Potser no és la via i sí, ja està sí, cremat d'abans.
1: Sí, sí, sí. Sí, perquè els danys són més irreparables, no? És com que ja està, s'ha deixat malmetre massa.
0: És molt més difícil, no? I a vegades preguntes de pues, en quin punt estàs, no? De voler treballar perquè això vagi a millor i un d'ells et diu pues, o sigui, estic al 100% de voluntat de fer un canvi i l'altre et diu pues, jo estic en un 10% de la voluntat, no? I dius, ostres, pues, que difícil, no? Perquè al final parella són dos i hem de pujar aquell percentatge. Però bueno, vull dir... De tot tipus, he vist. Número 3. Bueno, aquí hi ha un moment cru, no? Al final les ambivalències ni agraden ni molt menys ajuden, no? Llavors és difícil controlar el que diu l'altra persona, perquè això mai ho sabràs, però sí que crec que us ajudarà a posar límits i demanar-li que no us digui pues, aquest tipus de coses, no? Pues, t'estimo, però no estic enamorat o enamorada... En tinc molt d'amor i carinyo, però tinc dubtes. És com, sí, però no. Ni contigo ni sin ti, no? Que es diu comúment. I és com, tornem al mateix. Aquesta persona té sentiments i ja li estàs plantejant una situació molt crua i molt difícil de pair, com que a més estiguis, entre cometes, com jugant. Que ja sé que la persona no juga i és un moment difícil de gestionar, eh? Però no ajuda. Perquè tens a la persona en el cosmos, no? Flotant una mica de, bueno,
1: sí,
0: què passarà
1: clar,
0: i què no
1: clar,
0: passarà.
1: Clar, bueno, potser m'he d'esforçar molt, esforçant que cometes, potser he de posar molt de la meva part i ni així tinc la garantia de que això segueixi.
0: Justament.
1: I llavors, clar, això sempre et fa més difícil posar actiu, perquè en el fons... canviar qualsevol actitud, forma de fer o implicar-se més en qualsevol cosa, doncs requereix un esforç perquè el temps i les energies evidentment són limitades. Jo et volia preguntar sobre això que estàvem comentant, no? Potser fa 30 anys, com que era molt més difícil conèixer gent, doncs la gent, independentment de que una cosa et molestés més o menys, doncs tenia més aguante perquè diu, bueno, clar, és que si no l'alternativa doncs és separar-se, divorciar-se, deixar-ho, si és una parella, i, ostres, tampoc no em convenç més l'altre, no? Vull dir, estar sol, tal. Però és que ara hi ha molta gent que ja té treballs amb plans Bs, Cs i Ds, no? I això, clar, és que això li posa menys disposició a seguir i aguantar, no?
0: Sí, justament, mira, és que tinc un exemple, espero que no m'escolti, però vaig anar al meu dentista...
1: Llamémosle Pistis, conocemos el caso de Pistis, que...
0: Sí, jo crec que no m'escolta, però bueno, espero que sí, però bueno, que no m'escolti gaire, no? Que posi un filtre, però justament em va explicar que tenia com un parell d'amics que feien això, no? Que pues, estaven 3 anys amb la seva parella i quan començava a trontollar la història, ja tenien un plan B, i llavors és com que, ostres, sí, m'ha anat malament, però em desprenc d'aquesta relació, però ja tinc una altra, no?
1: Sí, sí,
0: i a
1: sí.
0: Més, és superguai perquè enllaço amb una persona nova, que vol dir pues, que és un estímul nou, tot
1: sí,
0: és nou,
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: és fantàstic, enganxem a etapa d'enamorament, que pues, aquesta etapa té molt d'enganxe, és
1: sí,
0: així,
1: sí, sí.
0: I bueno, pues el que duri, no? I així, pues, per mi són relacions liana, no?
1: Està ben explicat, sí.
0: I tu quan et mires, no? A tu mateix o
1: clar,
0: a tu mateixa, bueno, pues sí, sí, justament.
1: Clar, suposo que per això també hi ha més possibilitats d'aquesta gent, no? I que visqui quasi sola, no? I que ja no estigui disposada a anar-se a viure amb la parella, no? Perquè és com dir, uf, si no, aquí jo sí... És a dir, és com que el jo segueix més important que el nosaltres, no? Possiblement.
0: O bueno, també és la... És la...

0: a tenir una parella, que no pas potser les persones que estan molt acostumades a estar soles i la seva disposició o la forma de relacionar-se serà més en la solitud. I potser trobar una parella més estable doncs els hi pugui costar més. No sé si m'explico.
1: És així,
0: o sigui,
1: és així.
0: Que poden ser les dues coses,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, totalment.
0: I quart i últim, pues és important, òbviament, a part de parlar i parlar i parlar, perquè, bueno, s'ha de parlar sempre, però bueno, són moments molt difícils, intentar no deixar-nos endur pels pensaments, vale? Que això és una tasca molt difícil en general, i intentar focalitzar-nos en els fets. No? És com, apaga una mica la veu que et ressona al teu cap i enfoca't una mica en els teus sentits, no? A la vista, en aquest cas.
1: Sí.
0: Per exemple, doncs, canvis de conducta, no? Doncs, potser ja no feu coses junts, o aquesta persona surt molt més amb els amics o les amigues, ja. O fa temps que no té un gest de carinyo cap a tu, o fa temps que no teniu relacions sexuals, o fins i tot canvis en l'actitud, no? Doncs estar més borde, evitar el contacte visual...
1: Tot això són indicis, no? Són elements que t'han de fer posar en alerta, no? Possiblement.
0: Sí, perquè és veritat que, o sigui, quan ens fiquem en el bucle de pensaments, és molt difícil marxar,
1: sí,
0: no? D'allà,
1: sí,
0: perquè a més és que l'atenció va focalitzada cap allà. No veiem una altra cosa que no sigui coses negatives, no? I és com, vale, baixa el volum o fes coses perquè no apareguin, no?, aquests pensaments tan intrusius i fixa't en exemples que també poden ser, doncs, com dius tu, no?, alertes, indicis de... Ostres, doncs potser sí que t'està recolzant el que penses. O, ostres, doncs potser no, estàs veient fantasmes. Però, bueno, normalment doncs van en aquesta línia, eh? No s'equivoquen gaire.
1: Sí, sí, sí.
0: I, bueno, doncs, com a consell, intenteu evitar quedar-vos on no us estimen.
1: És bona aquesta.
0: Bueno, al final és una base, no?, de l'autoestima, perquè ens agrada com aferrar-nos molt a aquella persona, que no s'acabi a lluitar, i està molt bé, perquè al final jo crec que s'ha de lluitar, no?, fins al final, i més quan estimem a la persona o lluitem per la relació. Però, bueno, també, bueno, és una mica una base de l'autoestima, no?
1: I perquè tot torna a això que deies al principi, de que les coses van canviant, és a dir, i canvien,
0: sí,
1: al llarg del temps. Per tant, el problema és que molta gent ho compara amb aquell primer moment o en el moment en què funcionava, i s'ha d'entendre, perquè, per exemple, al cap d'un temps, no?, d'haver trencat una relació, pots pensar, ostres, però per què? Que tonto, que tonta vaig ser, de tant, no sé què, i dius, bueno, un moment, si vas trencar devia ser per alguna cosa, és a dir, no ho comparis en el moment en què tot anava bé, intenta recordar també per què no va anar bé, no? I llavors
0: justament,
1: no tornaràs a aquesta situació.
0: Exacte, i és que justament era el següent consell, que, o sigui, sóc conscient de que el més normal és que, pues, això, no?, us quedeu lluitant fins al final i estigueu en aquesta via, no? Però davant d'això, pues, crec que després no val la pena que us martiritzeu per haver-vos quedat en aquell moment, no?, de lluita, perquè d'aquest serveix, no?
1: Sí.
0: I justament agafo el que dius, que la situació que va facilitar el deixar-ho,
1: sí,
0: que us ajudi, no?, que sigui una mica d'anclatge a nivell de pensaments per recordar un... Vale, anem a fer una vista enrere, un llistat de per què es va acabar.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè moltes vegades això ens serveix per no quedar-nos en la melancolia...
1: La nostàlgia, sí, sí.
0: Exacte, de què he fet, què no he fet, podria haver donat més de mi mateix, que potser és on tu vas poder arribar o l'altra persona et va permetre.
1: Totalment.
0: Perquè a vegades l'altra persona no ens deixa, no?
1: Totalment, totalment. No, és apassionant, i de veritat que és com la vida misma, eh? Tot el que ens explica, però que ens ajuda a reflexionar, i jo crec que avui la Noemí ha donat moltes, moltes pautes que molta gent, que potser en algun moment, pues, o s'està plantejant, o al contrari, està sola i ara li està venint la nostàlgia de dir, ai, com m'agradaria tornar a estar, i dius, deixa'm fer una llista de tot això i deixa'm veure aquests punts que realment valia la pena, o estic millor ara, o hi ha una expectativa d'estar millor al

0: lo malo conducido és més malo que no pas una altra cosa. Per tant, hem de tenir, hem de mirar sempre, sempre endavant, i això sí, consultar tot el que ens explica la Noemí Pérez, que la trobeu a Fanarteràpia, Fanarteràpia, a Instagram, per exemple, i a les xarxes socials. Noemí, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a tots. Molt bona nit.

0: Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns, 4 de maig, i a la ciutat encetem una setmana que serà clau per Rodalies i els seus usuaris. I és que, d'una banda, està previst que recuperin tres trams pendents des de l'accident de Gelida, i de l'altra, s'espera que recuperin també els abonaments a partir d'aquest dissabte 9 de maig, davant la fi de la gratuïtat del servei. De seguida veurem què en pensen els usuaris d'aquests dos factors claus per a aquest servei. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic, i aquí al meu costat Gerard Sanz, què tal, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Gabriel Figueredo, què tal, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: El Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal, nois, com esteu?
2: Molt bé.
1: Bé, bon cap de setmana.
3: I tant, sí, sí.
1: Bon
3: jo
1: pont.
3: Una mica cansat. De fet, he fet massa coses.
1: És que a vegades els caps de setmana, ja a les nostres edats, Gabriel Figueredo,
3: d'aprofitar
1: per descansar.
3: Ho hem de fer
1: com a mínim un dia.
3: Sí, no he tingut aquest dia i avui encara ho estic patint una mica. Però...
1: Doncs serà una setmana llarga.
2: Jo he tingut inactivitat obligada.
1: Bueno,
2: la nena amb febre, doncs, ha tocat quedar-se a casa, alguna passejadeta allò pels voltants, però poca cosa més.
1: Doncs així has pogut descansar.
2: És el que toca, sí, home.
1: Llegir, veure sèries, aquestes coses que t'agraden.
2: No s'ha tingut massa temps, tampoc, però tota l'atenció per la nena, però és el que hi ha.
1: Vinga, va, comencem. Pol, avui et toca fer la cançó del dia. Quina ens portes?
4: Doncs perquè aquesta la coneixeu.
1: Vinga.

0: sí, Pol. Això sí. Ens fas feliços amb no res.
1: Era fàcil, avui.
0: Tu la coneixies, sí, aquesta cançó? Sí.
2: Ahir, ahir la vaig estar cantant, al concert.
0: Vas anar al concert de l'última
2: partida? No vaig anar a dir res, però m'ho he posat massa fàcil.
0: Per això estàs tan cansat, clar.
2: Sí, sí, sí.
0: Pensava que havies tingut obligacions de pare i veig que no.
2: He tingut obligacions de pare. Aquestes sempre les tenim, ja ho saps, Míriam i Gerard.
0: Però també hi ha temps per...
2: Sí, una miqueta.
3: Ara, no estàs afònic, eh? Molt no vas cantar.
2: No, no vaig parar de cridar. Pensava que avui vindria pitjor, però... No ho sé, mira, aguanta més.
0: Tu vas passar bé?
2: Molt, molt. Bastant, molt divertit.
0: Pol, per què ens portes aquesta cançó?
4: Doncs portem l'última de la fila, ja que, com ha dit el Gavi, ahir van actuar a Barcelona, gairebé 30 anys després de la seva separació, amb un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, dins la seva esperada gira de retorn. L'actuació, que arribava després d'iniciar el tour de Fuengirola, va reunir milers de fans que van omplir l'estadi i van corejar èxits com Querida Milagros, Sara, o precisament la que estem escoltant ara, com un burro amarrado en la puerta d'un baile. Tot i la pluja, el concert es va desenvolupar en un ambient festiu i carregat de nostàlgia, marcat pel retrobament de Manolo García i Quimi Portet, que no compartien escenari des del 1998. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins dijous 7 de maig.
0: Quina meravella de grup, sí. Quina meravella de cançons. Bueno, sempre està bé.
3: Jo no és el grup que més hagi escoltat en la meva vida, però sempre que l'escolto dic, mira, estan
0: sí.
3: Molt bé.
0: Sí, sí. Aquest tros és el que més ens agrada.
3: Aquest tema.
0: Avui no, eh? Avui no ens morim gaire de calor. Jo acabo de deixar el carrer i fa...
2: Fresqueta d'abril, eh?
3: Ha donat treva, sí,
0: quina meravella. Doncs vinga, qui pugueu gaudir, si heu pogut gaudir aquest diumenge del concert, o si no, el 7 de maig, doncs, a gaudir de El Último de la Fila. Entenc que ja serà l'últim, vull dir...
2: Jo crec que sí, eh?
0: No tornen com a grup, és només un retrobament.
2: Manolo García, ahir pensava, mentre veia i gaudia del concert, dic, quants anys té aquest home? Pensava que tenia uns 60, però és que ja en té 70.
0: Què dius?
2: Sí, sí. Està granadet, està molt bé, està en
0: plena
2: forma.
0: He vist
2: imatges. Està molt en forma, de veu molt bé, però jo crec que és una oportunitat única, històrica, i jo crec que els fans ho aprofitaran, perquè és que no crec que repeteixi.
0: No.
3: Ara, gravar un disc... Ja no ens flipem.
0: Bueno, mai se sap.
3: Sí, home, mai se sap. Tant de bo.
0: Però, clar, cançons noves no han tret. Vull dir, sobretot... Tot van ser...
2: Ha fet la seva carrera. Han aprofitat per fer alguna regravació del disc, de posar...
0: Ai, aquesta també ens agradava, eh?
2: Amb aquesta cançó va començar el concert ahir. No, Juan Carlos, passa... Home, és que Juan Carlos també va
3: també, eh?
0: Però el Juan Carlos havia d'entrar molt aviat avui a la ràdio. Ara entenc aquesta cara que fa. Potser es troba malament. No, és que ha dormit poquet. Bueno, però...
2: I a més ens van mullar bastant.
0: Clar,
2: vull dir que...
0: clar, va ser un dia fantàstic per la concert, eh? Doncs vinga, què preguntes avui a l'audiència, Gerard? Si la gent va anar...
3: Doncs no té res a veure amb l'Último de la Fila ni amb la música, i és que avui, no ho podíem deixar passar, és 4 de maig, i saps que es celebra el 4 de maig, no?
0: May the Force... Be with you. Luke, yo soy tu padre.
5: Yo soy tu padre.
0: L'has de treballar, també. El Robert li queda molt bé, aquesta.
3: Sí. No l'he sentit mai, fent de Darth Vader, com deia el Núñez del Polònia. Sí. El dia de Star Wars es celebra el 4 de maig per un joc de paraules que em sembla dels més aconseguits en un dia mundial. I és que la frase, que la força t'acompanyi, de les més representatives de la saga, és en anglès, May the Force be with you. I May 4th vol dir 4 de maig, el que va ser aprofitat pels fans per establir aquest dia on es ret homenatge a una de les sagues cinematogràfiques més llegendàries de la història. Aquesta saga compta amb 6 pel·lícules principals, tot i que després de ser adquirida per Disney s'han fet més, inclús una sèrie anomenada Mandalorian. I és que George Lucas va crear en el seu dia un món tan gran que, sens dubte, ha acabat obrint la possibilitat de fer spin-offs com a xurros. És per això que avui us preguntem si sou friquis de Star Wars, si us agrada tot aquest univers protagonitzat pels Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, la princesa Leia, Chewbacca, R2-D2 o C-3PO, entre molts altres. Si és així, ens agradaria saber si heu mirat les pel·lícules per ordre, perquè si us agrada sabreu que les darreres 3 pel·lícules són preqüela de les 3 primeres. En fi, que si sou friquis de Star Wars, avui és el vostre dia. Però, evidentment, també hi ha lloc pels que no en sou fans. En el vostre cas, volem saber si sou fans d'alguna saga cinematogràfica. Hi ha moltes, com per exemple El Senyor dels Anells, Pirates del Caribe, Terminator, Blade, les protagonitzades per Hannibal Lecter, que podríem també considerar-ho una saga, i volem saber, doncs, quina és la vostra favorita. Vinga, va, notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Sou friquis de Star Wars o sou friquis d'alguna altra saga cinematogràfica? 676-760908.
0: T'has deixat la més important, eh?
3: La més important.
0: Harry Potter.
3: Ah, Harry Potter, és veritat.
0: Harry
3: és veritat.
0: Potter. Molt bé, bueno. Gabriel Figueredo, tu ets fan de...
2: De Star Wars, no massa. Vull dir, he vist les antigues, m'agraden molt. De les noves, alguna.
0: És que nosaltres som de la Guerra de les Galàxies, no de Star Wars.
2: Sí, potser sí, potser sí. Tot i que les vaig veure tard, eh? Ja les vaig veure gairebé quan tenia 20 anys, jo crec, que perquè no... A casa el tema, diguéssim, de l'espai i tot això no agradava massa. Sí, m'agraden, estan bé. Vull dir, jo crec que hi ha algunes que sí, altres... Algunes, sobretot l'època dels... Les que van fer, diguéssim, a la segona tongada, se'n va fer molt llargues. Eren pel·lícules llarguíssimes.
0: No he vist ni una,
2: jo crec que eren avorrides. Les últimes crec que hi ha algunes més interessants.
0: Mai he entès l'ordre del George Lucas. Vull dir, per què?
2: Les primeres van
0: ser
2: les...
3: Sí,
0: clar.
3: Sí, en comptes de seguir... Amb... Clar, bueno, acabar com acaba, i llavors, clar, has de fer... Recuela, no? També podria... No sé.
0: Perquè l'última és la tercera que nosaltres vam veure, la de Luke, jo soy tu padre. Sí, sí. Ui, suposo que no faig spoiler, no?
3: No, home, no. Aviam.
0: Home, jo...
3: Sí, per això et dic, que acaba com acaba, llavors, clar, té lògica de, no?, que la tercera més antiga sigui l'última i que després sigui prequela.
0: És que no,
3: sí, és estrany.
0: No, mira, el Jota m'està dient que no. Són 9 pel·lícules, diu el Jota, i no sabem l'ordre que...
3: No, bueno, al final... Però les principals en són 6.
0: Clar, clar. Les originals són la 4, la 5 i
3: sí,
0: la 6.
3: Sí, la 4, la 5 i la 6. Llavors després es van fer la 1, la 2 i la 3.
0: Però falta la 7, la 8 i la 9, que es van fer també...
3: Sí, que es van fer després, sí, sí. De la 1, la 2 i la 3. Ai, que ver, menudo lío. No.
0: Es va fer la 4, la... Les nostres són la 4, la 5 i la 6.
2: Sí.
0: Després es van fer la 1, la 2 i la 3.
3: I la 3.
0: Però si diu que hi ha 9, després es van fer la 7 i la 8.
3: Després de la 1, la 2 i la 3...
0: Bueno, ja, clar. És a dir, que l'última no és Luke, jo soy tu padre. Serà Antonio, soy tu abuelo, bueno, o algo així.
3: Sí, pare, home, clar. Soy tu bisabuelo.
0: Clar. Haurem de posar-nos al
3: dia. Sí, sí. No, sí,
0: i també hi ha un ordre de per mirar-les,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, per això, que és que van tan liades en el temps que, al final...
0: Quines ganes de complicar l'altre.
3: El friqui de veritat ha agafat totes les pel·lis i ha dit, vinga, va, les poso en ordre i faig una marató.
0: Doncs mira...
3: Jo m'ho vaig plantejar un dia, però no ho he acabat.
0: Vas quedar a la primera, no?
3: Sí, a la segona, crec.
0: Bueno, una marató d'un mes.
3: Sí, sí, sí, totalment.
0: Ja està. Pol, tu què?
4: Star Wars, les he vist, però no...
0: Però mai... totes?
4: No.
0: La Guerra de les Galàxies no. T'has vist Star Wars?
4: Sí, sí.
0: Les noves. T'has quedat en el 3, t'has saltat el 4, el 5 i el 6 i has anat...
4: Bueno, no sé els números, però no m'ha enganxat mai, la veritat.
0: No?
4: Pirates del Caribe sí que m'agrada, i un altre que m'agrada, que no ha esmentat el Gerard, és Fast and Furious.
0: Ah, home.
4: El que passa és que ja cap al final ja no res. Les del principi molt bé, al final ja està.
0: És les de Sou.
3: Les del final són una fumada.
0: Les de Sou també hi ha.
3: Les de Sou estan molt
0: bé. Que està molt bé. La primera i la segona.
3: Hi ha com 6 o 7 de Sou.
0: O Destino Final, que també hi ha moltíssimes. És que la primera va impactar molt i després... Doncs vinga, va, quina és la vostra saga preferida? O si sou autèntics fans de Star Wars, també ens ho podeu...
3: Hi ha molt friqui de Star Wars.
0: Si avui esteu celebrant el May the Force Be With You, doncs ens ho expliqueu, perquè a més avui la pregunta va en regal.
3: Sí, el mateix regal que vam donar el dijous, i és que van haver tantes peticions que avui doncs en tenim una altra. Tenim una entrada doble per anar a veure el nou espectacle de l'actor, còmic i guionista Ángel Martín, Somos Monos, aquest dissabte 9 de maig a les 9 de la nit a l'Auditori Fòrum a Barcelona. Aquest còmic, que es va fer popular amb el programa Sé lo que hicisteis, als inicis de la Sexta, també ha esdevingut amb els anys un referent en salut mental i ara torna als escenaris amb un monòleg mordaç que confronta el públic amb una gran pregunta. Hem deixat de fer servir el cervell? Aquesta és la premissa d'un espectacle que, a través d'un humor àcid, poneu a la pregunta del dia al 676-760908, si sou friquis de Star Wars o d'alguna altra saga, i ho feu amb una nota d'àudio i ens feu saber, doncs, que us interessa aquesta entrada.
0: Clar, heu de respondre a la pregunta del dia, sí, perquè abans ens arriba. No, jo vull l'entrades.
3: Sí,
0: molt bé.
3: Aquí directament, diu, vull l'entrada.
0: T'entenem perquè és un molt bon espectacle, però hem de respondre també
3: clar.
0: A la pregunta del dia de quina saga sou fans, si us agrada molt Star Wars o qualsevol altra. Thank you. Aquesta setmana que encetem avui és la darrera en la que els títols de Rodalia seran gratuïts. A partir d'aquest dissabte 9 de maig, aquests títols tornaran a ser de pagament, tot i que la situació a les vies encara és lluny de ser la desitjable.
1: De fet, tant des del govern espanyol com també des de la Generalitat ja van prorrogar una setmana aquesta gratuïtat. L'administració argumenta aquesta decisió pel fet que al llarg d'aquesta setmana es recuperarà la circulació a algunes línies. Avui, per exemple, l'R15 entre Reus i Móra la Nova torna a oferir servei i demà ho faran l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i l'R4 ja sense llançadora entre Terrassa i Manresa. Tot això es va confirmar el dijous, quan la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, van presidir l'acte de reobertura del túnel de Rubí. Allà, Paneque va explicar que amb aquestes darreres reobertures, Rodalies està oferint el 96% dels serveis potencials. Aquest optimisme contrasta amb la realitat que encara estan havent de viure els usuaris. Sense anar més lluny, aquest matí han iniciat les obres de millora de la infraestructura entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus, com també l'R14. Els treballs s'allargaran fins al 6 de juliol. Aquest matí, l'autobús de 6:45 no ha circulat perquè no s'ha localitzat el conductor i a 7:45 sis persones han pujat a un dels autocars habilitats. Tot això ha generat moltes queixes dels usuaris.
0: Ana Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia. He de dir que les obres de la R13 no estaven planificades. Han sigut de cop quan hem vist com estaven els túnels. O sigui que les coses no estan tan bé.
0: Ja, aleshores ja sé per on anirà la primera resposta a la pregunta que et volia fer per començar. Quina és la vostra reacció al fet que haguem de tornar a pagar per agafar el tren? Creieu que el servei realment està rehabilitat?
6: No. Si els hi fan falta calés perquè ja no poden seguir assumint-ho, que ens ho diguin, i com a mínim estarem atenent a una realitat. Però dir que hi ha que s'està aconseguint una normalitat al servei, quan no és així, perquè totes les plataformes parlem, veus el que et diuen les altres línies. En el nostre cas, la R15, per exemple, que avui la consellera ha dit que hi ha normalitat, segueix tenint un tram tallat, i el tram que s'ha obert amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat.

0: mentalitat, bueno, que no ens peguin el pèl.
1: Anna, crec que aquesta segona pregunta també respon sola, però i aquí confiem que amb el fet d'haver de pagar novament impliqui que el servei sigui com a mínim acceptable. Em temo que, almenys des de la teva part, no li dones el vot de confiança a l'administració, no?
0: No, és que el que ha passat és molt gros, hem caigut molt avall i tot té uns processos i nosaltres això no... Ho entenem que tot no és d'un dia per l'altre. El problema és això, que ells ja ara volen córrer perquè necessiten cobrar els bitllets, que per cert, la gent que ens escolti, els que quan van arribar, quan va passar el tema de Gelida, si encara tenien dies els seus bitllets, que tenien un bono i els quedaven 15 dies, que sàpiguen que a partir del dia 9 poden recuperar aquests dies. Sobretot la gent, espero que no hagi tirat els bitllets, perquè no van voler tornar els diners, i la gent que tingués un bono a mitges, que sàpiga que a partir del dia 9 li faran aquesta ampliació.
2: Doncs és una bona informació pels usuaris d'aquestes vies. Anna, a partir de dissabte, com dèiem, s'ha de pagar la totalitat del preu dels títols i no sé si veuríeu més lògic que hi hagués com a mínim algun descompte, tenint en compte que encara, com dèiem, hi ha trams en obres, limitacions en alguns serveis i també limitació de velocitat en alguns trams.
0: A veure, he de dir que el preu mai no ha sigut mai una discussió de la tarifa. Ara, no sé, és veritat que regional pagar 60 euros pues, i ens reobren línies amb el 50% de l'oferta i la resta anem en pla alternatiu, pues, a lo millor sí que un 50% ens ho podríem fer, però que no és una qüestió de preu, és una qüestió de dignitat, és una qüestió de que l'usuari està rebentat. I a més, jo sempre poso un exemple. Aquests mesos que portem és com si t'haguessin posat amb una maleta amb pedres a pujar una muntanya. I ara et tornen a posar el mateix punt, però et diuen, ara aniràs en pla. Dic, sí, bé, jo estic esgut. M'has fet pujar amb pedres una muntanya. No m'has deixat al mateix punt i amb les mateixes condicions. Doncs això és important. I després, que siguin clars, no pot ser una cosa que no existeix. Jo entenc, que puc entendre, més ben dit, que se'ls hagin acabat els calés, que necessitin tornar els bitllets, que molt bé, però no que prenguin el pèl, perquè la gent que està a les andanes i que encara li queden molts mesos d'obres i que ho estan patint, quan sents aquestes tonteries, és una falta de respecte molt gran. I sents que hi ha algú que se'n riu de tu. Doncs com a mínim, donem la dignitat a l'usuari que es mereix, perquè és un usuari que està perdent no sol hores de la seva vida, sinó molts no poden conciliar la seva vida personal amb professional.
1: Durant els darrers gairebé 3 mesos de gratuïtat, Anna, el servei de tren, com estem veient, ha estat nul o mínim, s'han ofert mitjans alternatius com busos llançadora. Com valoreu el servei d'aquestes alternatives?
0: És molt complicat. El corredor, per exemple, en el nostre cas, el corredor sud és molt complicat perquè té un disseny tipus arbre, amb moltes branques. Què passa? Jo, per exemple, de Tarragona, tinc la sort que tots els trens, quan jo vaig fins a Sant... Jo, perquè vegeu, jo sóc de treball a Barcelona, agafo un tren fins al Prat. Al Prat agafo un autobús fins a Sant Vicenç. I a Sant Vicenç, com vaig a Tarragona, em serveix qualsevol tren. Però els de Tortosa no els hi serveix cap sol el tren. Els de Reus tampoc, els de Lleida tampoc. L'altre dia un xiquet va perdre el tren de Lleida als Nassos i va haver d'esperar 4 hores. Normalment és veritat que entre Tortosa i Reus normalment no són tant de temps, estem parlant d'hora i pico, però quan tu tardes ja de per si en 2 hores, 3 hores en arribar a casa, li sumes una hora més a l'esgotament de tot el dia. És que hi ha tant cristó a les vies. Jo quan vaig començar a anar amb tren, ens coneixíem el primer vagó. Com ja hi anaves cada dia, fins que celebràvem aniversaris. No espero que tothom ho faci, però hi havia bon rotllo, et saludaves, com et va? Ui, no t'he vist, estaves malalt. És que hi havia una vida. I ara són cares tristes, és tan piqui-pugui, veus pujar...

0: Jo l'altre dia també, la setmana passada, dos dies seguits, vaig deixar passar un tren, perquè a Tarragona m'ho puc permetre, això l'he d'esperar una mitja hora, però és que no hi cabíem. Clar, que... I això pesa, això és una motxilla que pesa.
1: Clar, és que els que tenim la sort de viure i treballar a la mateixa ciutat, no acabem d'entendre, tot i que podem empatitzar, no acabem d'entendre tot el que suposa per vosaltres, fins i tot per la vostra salut mental, Anna.
0: Sí, ja ho hem demostrat. Bueno, ara sortiran els estudis definitius en breu de l'Ubi de Virgili, però sí, és un desgast, perquè és que la paraula és tristo. Uh-huh. És un altre cop, o pel matí dius... Vinga, és que no vas amb ànims, o sigui, arribes rebentat. Abans, com a mínim, doncs, t'assentaves i com el tren més o menys arribava a l'hora, dormies. Uh-huh. Però ara és que ni això, has d'estar alerta.

0: vas amb ànims. O sigui, arribes rebentat. Abans, com a mínim, doncs, t'assentaves i com el tren més o menys arribava a l'hora, dormies. Però ara és que ni això, has d'estar alerta. Sempre passa alguna cosa. És que en altres, jo crec que aquesta generació ens han trasbalsat la vida per complet, perquè estem arreglant les vies pels nens, pels que ara fan P3. Hem de ser conscients. Ens han portat en una situació que l'usuari no té la culpa. Aleshores, per això és tan important, sempre els dic, els missatges que donen. No et diguis que hi ha normalitat quan no hi ha normalitat.
1: Clar,
0: digueu les coses pel seu nom.
1: És el que ha fet la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com dèiem, que argumenta la decisió amb el fet que amb les darreres reobertures s'ofereix el 96% del servei. Clar, una cosa és quants trens circulen i com circulen i quantes vies estan obertes, però l'altra és la manera amb la que circulen o no circulen, no?
0: Ja et dic, una persona que visqui al corredor sud, és a dir, tot el que és de Barcelona cap a baix, Sitges, tot això, tenen un pla alternatiu i un munt de límits temporals de velocitat. Jo, quan vaig començar a treballar a Barcelona, o sigui, a fer el trajecte, jo tardava una hora. Quan va sortir la plataforma ja tardàvem una hora i quart, una hora i vint. Però és que ara mateix, el dia que em va tot de cara, amb el pla alternatiu, estic tardant 2 hores i mitja. I m'ha anat tot de cara. I tinc la sort de que em serveix qualsevol tren.
2: En els darrers incidents a les vies han deixat palès que la xarxa presenta deficiències i també molts riscos, deixant fins i tot un mort pel despreniment d'un mur. Tot això suposo que afecta encara més, no?, la vostra confiança respecte a aquest mitjà de transport.
0: A mi el que m'afecta és el fet que, mira, amb tot el que va passar, i deixant a part la persona que ha deixat la vida a les vies, que això no té nom, jo pensava que tocar fons ens serviria per dir, així està la xarxa. Comencem. Però no, segueixen doncs, amb aquests missatges, segueixen mentint i segueixen dient coses que no són. Jo sempre he dit que bueno, a la consellera Paneque jo li he dit a la cara, t'ha petat a tu? Li podria haver passat a molta gent perquè portem molts anys de desinversió, t'ha passat a tu i és una marranada. Però, com a mínim, no mentiu. Expliqueu les coses com són. Senyaleu a qui ho fa malament. No us cobriu entre vosaltres. I treballeu junts. O sigui, hem tingut que fer APPs per la informació que no sortia. El que no pot ser és que l'usuari tingui que estar tot el dia destapant coses. A les andanes, quantes vegades hem dit l'important que és la informació? Perquè no és el mateix passar-te una hora sabent el que has de fer que no, que n'ha perdut, que dic, i ara què, i ara per on surt. I segueixen fallant amb això. Segueixen tirant treballadors, nanos, que no tenen informació a les andanes perquè ens acabem barallant. I al final són treballadors de Renfe, són la subcontracta, són gent treballadora que no pot fer la seva feina i que està amargada, usuaris que estem amargats, maquinistes que estem amargats i a vegades ens enfrenten entre nosaltres quan estem tots al mateix tren. Ara mateix les vies són un desastre.
1: I quan li has manifestat...
0: I no ho volen entendre.
1: Quan li has manifestat tot això a la consellera, Anna, quina ha estat la seva resposta?
0: Jo crec que estan de fins als nassos a mi, perquè sóc la que més crida i la que més rondina, i jo crec que diuen, no podria ser una mica més fàcil aquesta xiqueta, però no sé, jo crec que són conscients i estan una mica... Aquesta situació jo crec que hagués superat a qualsevol govern. No sé, ells... No sé si fan el que poden o ja han desistit que això... que els hi passi de mandat i ho agafi un altre, no ho sé. El fet és que ningú posa solucions viables. Mira, jo una vegada, la més bèstia, i aquesta sí que m'ha dolgut molt, un dia que em vaig tirar hasta a plorar perquè sortia, va donar una setmana que sortia, a les 8 de la nit, amb 3 anys, amb arribar a casa, bueno, a vegades dormia 2 hores, i em vaig posar a plorar. I quan vaig acabar, a la reunió amb el resta de plataformes.

0: plataformes, el senyor Manel Nadal va dir moltes gràcies pels teus comentaris. Algú més té algú que dir?
1: Ostres.
0: I vaig dir gràcies. Com a mínim, un sento molt, no sé, saps? Aquesta frialtat del el siguiente...
2: Clar,
0: no sé.
2: Doncs tant de bo que us escoltin, perquè no és tan complicat el que demaneu, que us siguin sincers, que no amaguin la realitat i que es posin les piles per solucionar aquesta...
0: I que s'aprofitin que ha patat tot. Clar. Han d'aprofitar que ja que ha patat tot, és bueno, ja hem ensenyat les vergonyes, comencem de zero, però si seguim dient les veritats a mitges, anem per mal camí.
2: És que no oblidem que estan jugant, entre cometes, amb la salut, amb la feina i sobretot amb el temps de molts usuaris. Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Passa per l'arbre.
4: Yo quiero tener un millón de amigos.
5: Empieza por ahí.
2: Passa per l'arbre.
6: Esa morena.
2: Passa per l'arbre.
5: CJ.
2: Quina millor manera per acabar aquest dilluns que amb la Montse Valls i la seva paraula de cançó. Montse, què tal?
7: Hola, hola. Nou dilluns, nova secció. Per cert, abans de començar la secció us vull dir, fa dues setmanes sí? us vaig portar a Olivia Rodrigo.
2: Sí, senyora, que no sabíem qui
8: ho anava a dir, ho anava a dir, Montse.
2: I ara ja ho sabem tots.
7: Aquell mateix dia o el dia següent, no me'n recordo,
8: va
7: anunciar que seria la col·laboració entre el Barça i Spotify per la samarreta del Clàssic.
8: Figuraria la samarreta, sí, sí.
2: Segueixo sense saber qui és.
8: No. No, jo tampoc.
7: Jo és que vaig parlar amb ella per telèfon, la vaig portar expressament.
2: Si et porto, a veure si el Barça et posa...
8: Vas parlar amb la porta, no? El vas trucar i li vas dir, mira, aquesta gent de la ciutat no sap qui és Olivia Rodrigo, posa-la a la samarreta que així sabran qui és.
2: Us anava a dir, no hi ha prous cantants coneguts com per portar una noia, amb tots els meus respectes, que segur que canta fantàsticament bé.
7: Però que és molt coneguda,
9: si la porten és que deu ser molt coneguda.
8: Que no la coneguem, no vol dir que...
2: Però és que els seguidors del Barça, la gran majoria, no tenen la vostra edat. Vull dir, posa algú una mica més internacional, més conegut.
8: Rosalía, que ja la van portar. Hi ha hagut, Míriam, Rosalía, Coldplay, si no m'equivoco.
7: Ed Sheeran,
8: crec que també hi va ser. I ara, Olivia Rodrigo.
2: Doncs detall ets, tu. Algú més nostrat, no?
7: També.
2: Bueno, no sé si és d'aquí, no té pinta, però...
7: Qui, l'Olivia, dius? No, l'Olivia no és dels Estats Units.
8: Ara, a la ciutat de... Alemanya, potser diuen, the Tigers, ¿quiénes son esta gente? No?
2: Bueno, però és pel Barça, no?
7: Sí, però...
9: Si ho compra gent de fora.
7: Sí,
8: és universal, el Barça, eh?
7: Bé, Míriam, entrem en la secció d'avui.
2: Sí, sisplau, sisplau.
7: El que passa és que no deixarem de parlar del Barça, perquè la primera paraula que us porto és... Bueno, relacionat amb el Barça, no exactament, però relacionat.
2: Victòria, Lliga, guanyadors.
7: No, la primera paraula és plat.
2: Plat?
7: Plat, però la cançó que us porto té relació amb el Barça, per això us ho dic.
10: Nos rompió solo.

0: las cosas
1: se dan. A perdonar un poquito tarde.
2: Jo crec que no ha perdonat encara.
1: Després d'un disc
3: sencer. Que passa que la Shaki ja no està vinculada al Barça.
1: Ja no.
2: No, clar, però tenia relació. Doncs aquesta és Acróstico, de la Shakira, com estàvem comentant ara. És una cançó publicada el 2023 dins del seu retorn discogràfic.
1: Amb
2: aquell disc, sí, una mica, bueno, de despetxar, la veritat. Sí, sí, sí. És com estava ja en aquell moment. I a diferència de moltes de les seves cançons vinculades en aquest sentit, relacionades amb la ruptura amb Gerard Piqué, aquí sí que deixa una mica de banda el que és el pop, el ser més contundent i anar machete contra el Piqué, sinó que aquesta és una balada doncs, més bonica, acompanyada de piano, molt despullada emocionalment i a sobre acompanyada de Milan i Sasha, dels seus fills, perquè és una cançó que està explícitament dedicada a ells i el que va significar per ella la ruptura amb el Gerard Piqué, però haver de mirar cap endavant per lluitar pels seus fills.
1: Doncs saps que a mi aquesta em sembla la més dolorosa de totes per Piqué?
2: Perquè és perquè poses en, o sigui,
1: totalment, o sigui, és ja no tocant a ella, tocant als teus fills.
2: Tocant als teus fills.
3: Sí, sí.
1: De com s'han sentit o de com va ser aquesta ruptura. I per mi, jo crec que és la que li va doldre.
2: Home, emocionalment és la que ha de fer més mal, la veritat,
1: vamos,
2: perquè és
1: com a mare, jo crec,
2: al final estàs barrejant una cosa, el projecte que heu tingut els dos junts,

0: clar.
1: Vull dir que pel Piqué també són persones molt importants als seus fills, i cantar d'aquesta manera, sabent com se sent la Shakira i tot el que li ha dit el Piqué, doncs...
2: Però parla de perdonar, sí, sí. No?
1: Sí.
0: Sí, però amb l'últim zasca, jo crec, que és sí, posar els seus fills.
2: Sí, no, no, sí, això sí, vull dir, això està
1: sobre,
2: clar.
1: També la frase que us he portat jo amb el plat, se rompió sí, sí. Solo un plató, no toda la vajilla, el plat representa que ja. Gerard Piqué, clar, clar, que es trenca, clar, vull sí, dir,
0: però és, sí, és... Nosaltres seguim en peu i units,
1: sí.
0: No?
2: Sí, sí. Jo tenia el dubte de si els nens anaven cap al futbol, cap a la cançó, o cap a ser vividors, clar... dos pares multimilionaris,
1: de moment van cap a la cançó.
0: Però sí, jo no, sí, sí. No té pinta que els hagin educat per no fer res, vull dir, per ser vividors, crec que...
2: No, no, no, no, no.
0: Els dos són treballadors, o sigui, t'agradarà sí, més o menys, però són currantes, vull
2: ara,
0: dir.
2: Ara, a mi, els cantants preadolescents... Yeah. Em costen, eh?
1: Però és que no, això, cadascú... això són bebès, quasi.
0: Han fet, més, sí, sí, han fet sí, més cançons?
2: Bé, bueno, jo he vist algun vídeo...
1: Sí, sobretot el Milan cantant. Toca bastant la guitarra i sí, tal, i en alguna cançó de la Shakira també sí, sí, surt, sí.
0: Bueno, mira.
2: Bueno, aviam.
0: Bons padrins tenen.
2: Aviam si no són juguetes rotos.
0: Ai, esperem que no, esperem que no.
1: Vinga, va, anem amb la següent cançó, que és més mogudeta.

0: xula,
1: la veu
0: em sona?
1: Sona,
0: em sona, em sona bastant, eh?
1: És Rihanna.
0: Ja em podia sonar, ja.
1: És la Rihanna, és Breaking Dishes, una cançó publicada el 2007 dins del seu àlbum Good Girl Gone Bad, Les noies bones es porten malament. I tot i que no és un senzill principal, aquesta cançó sí que s'ha convertit amb els anys en un petit himne d'alliberament, sobretot pels fans de la Rihanna. A sobre també és com la típica cançó que posaries a una banda sonora
2: totalment,
1: quan s'està complicant
0: sí,
1: la cosa i t'estàs enfadant, la posaries en aquell moment.
2: O un atracament o alguna cosa així.
1: Sí, i és que és una cançó que parla això de ràbia acumulada, aquell moment que estàs farta i dius, pues, I'm breaking dishes, o sigui, trenco plats i tot de l'enfadada que estic.
0: I... tot plats trencats, de moment.
1: Sí.
0: Ens has d'explicar alguna cosa.
2: No deixes ni un, no?
1: Doncs això, i la cançó va ser composta en una etapa en què la Rihanna començava a allunyar-se de la imatge més infantil, innocent, que havia tingut en els seus inicis, i ara se va això, un so més agressiu, més empoderat, que crec que al final també és el que ha marcat bastant la seva carrera.
0: Rihanna,
1: i a sobre d'aquesta cançó, he de dir, està vivint un moment ara mateix molt dolç, una cançó del 2007, vull dir que té gairebé 20 anys, però que ara està vivint un moment molt dolç a les xarxes socials perquè s'ha fet viral de cop i volta i surt gent trencant plats. Sí, fan vídeos de gent trencant plats amb aquesta cançó de fons. No, la veritat és que està molt bé.
0: La Shakira, una d'elles, no?
2: Hi ha experiències així, que et pots anar a un lloc i a trencar...
1: Sí,
0: és una activitat antiestrès.
2: Sí.
1: A mi m'agradaria anar algun moment a trencar coses, no?
2: Sí.
1: Tan pulcres que som sempre.
2: Clar, per això, no sé.
1: Això, vinga, va, anem amb l'última. Míriam, com no et sàpigues qui són aquests?
2: Ui, espera,

0: No la coneixia, dels aquesta d'Estopa.
1: Sí, dels últims discos. Ah, no?
2: Sí. Aquesta és de, no és del 2014, és de l'àlbum Esto es Estopa.
1: En sèrio?
2: Sí, que la canten en directe. És una cançó que la canten en directe. És Rumba Triste.
1: Que era... que era molt més, o sigui, molt més moderna.
2: Doncs no, no, no, es diu Rumba Triste, és d'Estopa, i és una cançó, com no, Estopa, que combina ritmes rumbers, amb una lletra aparentment que és lleugera, però que després si et poses a analitzar-la, dius, uau, què us ha passat, germans Muñoz?
1: Bueno, són profuns.
2: Sí, molt profuns, molt melancòlics, també, la veritat.
0: Sembla que siguin sempre molt de la conya i molt de...
1: No, però tenen lletres...
0: Però tenen... Sí, sí, sí,
2: però no, no, tenen
0: sí,
2: seu corazoncito, la veritat, perquè...
0: Són brutals. Tenen
1: la de Ya no me acuerdo és super...
2: Ai, no la conec.
1: Sí, la
2: doncs això, sobre el que em fa gràcia és que el, tant el José com el David sempre han explicat que moltes d'aquestes lletres neixen d'escenes molt simples i de la seva vida quotidiana del, del dia a dia. Diuen que aquesta n'és un exemple i tot i que sigui una cançó que potser et fa ganes de ballar per el ritme de la rumba i tal, si escoltes la lletra, us pot fer una mica de pena, la veritat.
1: No, no, és que...
2: La cançó de desamor,
0: ja
2: la veritat.
0: Fixaré.
1: Ai, l'amor, l'amor.
2: T'he portat Estopa, eh? No et pots queixar.
1: A veure si me'ls portes a ells.
0: Home, després de l'última secció que va sortir aquí amb el Capcot, dius, vinga, va, doncs li
1: no, no, poso... L'última secció va ser la del Robert de la setmana passada.
0: L'última de la Montse, volia dir.
1: Pol.
0: Però...
1: Sí.
2: Com
1: va ser dura, eh?
2: Sí, va ser dura.
1: Va ser dura.
2: No us va portar l'exambustó, oi?
1: Evidentment que no. Evidentment que no.
2: Com havia demanat jo? No.
1: No, no, no. Jo li vaig posar, però... Tot eren coples... Tot espanyol? Però espanyol, espanyol?
2: Jo us porto anglès.
3: Després de venir del dia de Catalunya i tal,
1: sí, sí, sí,
3: el va girar
1: sí, sí.
3: Ràpid.
1: Sí, sí, sí. Perquè era el dia que preguntàvem símbols de Catalunya.
3: Símbols de Catalunya i...
0: Més adient que mai.
1: Sí, sí, molt maco. Molt xules algunes, eh? No,
2: home, i tant, però una cosa no treu l'altra.
1: Una cosa no treu l'altra.
2: Exacte. Doncs toca canviar de paraula.
1: Vinga,
2: canviem. I ara ens enlairem, perquè anem amb avió.
1: Ai, jo tinc vertigen. Ui.

0: Bang. És com es diu la cançó.
1: Però no era avió. La paraula no era
0: la paraula és avió i porto avions, avions volant.
1: Entes, adiós.
2: Adiós
1: volant.
2: Volant. Dic, bueno, també seria
1: com
2: poètic.
1: No, com que no s'entenen aquestes lletres fins que no les escoltes un parell de vegades.
0: És Avions volant de la Julieta, és una cançó publicada el 2023 dins del seu univers pop tan particular, amb aquesta veu també tan particular sí. de la Julieta i tan aguda. Doncs utilitza l'avió com una metàfora d'una distància emocional, podríem dir, d'un adéu, de relacions. A sobre també el que ella diu en aquesta estrofa és veig avions com fan les nostres inicials al cel, però quan tanco els ulls i els torno a obrir, el cel només està blau, no hi ha res dibuixant.
1: Que maco, no?
0: És molt trist, Míriam.
1: Bueno, perquè... No, perquè és una metàfora molt maca.
0: Sí, sí, sí, sí. I és això, i musicalment crec que és una cançó que també, si escoltes una miqueta Julieta, veus que té molt a veure amb ella, té un so també molt característic, el que comentem a vegades també d'artistes, que només escoltant el so o la veu sí, ja saps qui són. La Julieta ha aconseguit això, fer la seva pròpia marca i identitat amb la música. I això, i sí que és veritat que la Julieta ha explicat en moltes entrevistes que moltes de les seves lletres parlen de sentiments molt intensos, però que al final no tenen a veure amb la seva vida personal, com passa també amb altres artistes que hem conegut aquí, com l'Aitana, la Taylor Swift, etc., que poden parlar
2: no
0: de la vida personal.
2: No és tan autobiogràfic.
0: Exacte, no? Poden parlar de la seva vida personal, però que després ho exageren. Que no cal buscar titulars sempre a tot arreu.
1: No, no, està claríssim. Molt maca la Julieta. Molt
0: doncs vinga, va, si us sembla, seguim en l'aire, no és més encara.
1: Vinga.

0: Us heu mogut tots aquí, eh?
1: Sí, home, sí, Maroon 5.
0: Maroon 5, This home, Love.
2: És ja de la nostra època, sí, eh? Una mica, sí, sí. Gerard.
0: És que és del 2002, és una cançó que està dins de l'àlbum Songs About Jane, això, un àlbum del 2002, com deia, i és una cançó que la referència que fa justament amb l'avió és explicant que la noia puja a un avió per no tornar mai més, però ell diu que sempre la portarà al seu cor.
2: Oh. Això és maco.
1: Adam Levine.
0: Això també és molt
2: però
0: maco.
2: Trist, també. Aquella marxa.
0: Ja porto coses maques però tristes.
2: Profunda,
0: eh?
2: Avui ja està.
0: Però la veritat és que amb aquest ritme de cançó no sembla que t'estigui
2: no,
0: parlant d'una ruptura
2: amorosa.
0: Doncs l'Adam Levine, que és el cantant i el cap visible de Maroon 5, ha reconegut que la lletra és bastant personal, que va ser escrita en un moment seu d'una ruptura bastant intensa, i el que és fort amb aquest tema és que va ser l'èxit internacional del grup, una de les seves cançons més icòniques i amb la que van fer el subidón, per dir-ho manera, per ser reconeguts com són avui en dia Maroon 5. I a tot això, jo el que no sabia és que el videoclip en el seu moment va generar molta polèmica perquè surt una escena, no direm explícita, una mica eròtica, vale? Però es veu que va comportar molts problemes a la banda aquella escena, sí, sí.
1: Home, sobretot allà als Estats Units són molt, molt sensors.
2: Sí, amb el 2002, fa 20 anys.
0: Ja. Però bueno, també diuen que gràcies a la polèmica que es va formar per aquest videoclip...
1: Es va parlar d'ells.
0: Es va parlar d'ells i es va ajudar a consolidar també com a una banda referent del pop-rock d'aquell moment. I avui ho segueixen sent, la veritat.
2: Estic pensant que li estàs posant fàcil al Robert, eh? Amb la paraula avión o avió.
0: Jo també havia pensat de tengo miedo a l'avión.
2: La porta seguríssim, seguríssim.
1: Serà maravilloso, no?
2: Viajar hasta
1: Nueva York.
2: Perquè, a més, té moltes ganes de portar-la, perquè sé que li agrada molt, i sempre que pot, la posa.
0: La posarà segur.
2: Segur, segur.
0: Si no la posa sí que ens enfadem, eh?
2: Home, no, seria molt raro, no, segur que la posa.
0: Vinga, va, si us sembla anem amb l'última cançó amb avió.

0: Quantes vegades la vam escoltar aquell estiu de l'anunci de la cervesa?
1: Vaja. S'ha marcat Billy the Vision and the Dancers. És una cançó d'atenció del 2004. Mm-hmm. El que passa que a Catalunya no la vam descobrir fins l'estiu del 2009 per l'anunci de la beguda alcohòlica rodat a Formentera.
0: Sí.
1: És un gran anunci, la veritat.
2: En general, sí, tenen molt bons anuncis. Tenen, eh?
1: I aquests de primers,
2: fet, l'estiu
1: sobretot,
2: l'esperes, no?
1: Sí,
2: sí, aquest, ara ja... Però els primers,
1: però els primers eren... jo ostres, també l'any següent, que era la nit de Sant Joan a Menorca, sí, tan, sí, també els recordo, oh, són God, molt guais. Aleshores, jo recordo amb molt d'amor l'estiu del 2009, perquè quan van sortir aquest anunci, ells surten amb un meari, amb el cotxe aquest que es troba, sí, ja descapotat. Sí. Jo aquell estiu vaig anar a Menorca i vam anar amb un meari tota la família.
2: Ah,
1: llavors ens sentíem com si estiguéssim a l'anunci, ah, també de
0: la cançó,
2: tot quadradet. Que guai, que guai.
1: Doncs és una cançó indie sueca que parla de records d'estius, d'un amor fugaz d'estiu, de la nostàlgia que ve quan et puges a l'avió, al cotxe, on sigui, per tornar d'on estiueges fins a casa. Sí. I és un tema que és això, que va guanyar una segona vida gràcies a anuncis, a pel·lícules, perquè es veu que també ha sortit en diverses bandes sonores. I la banda va explicar que la van escriure pensant en una sensació agradolça dels comiats, però que no sabien que a partir d'aquí sorgiria una cosa tan bonica de fer-la tan coneguda i que la gent li tingués tant de carinyo a aquesta cançó, que en veritat és bastant agradolça.
2: Mm-hmm. Començarem a escoltar.
0: No sé si han fet més coses o són un one hit wonder.
1: Per nosaltres són un one hit wonder, jo crec. No sé si a Suècia potser ho peten. Clar. Són els tiets de Suècia, potser. O els Love of Lesbian de Suècia, perquè és indie.
2: Fiquis amb els tiets, eh? Hòsties.
1: Hòsties. Doncs vinga.
2: Què?
1: Ara anem en un altre mètode de transport molt diferent. Baixem de l'avió.
2: Vale, plat, si avió, a veure.
1: Baixem de l'avió per muntar-nos, sí, a cavall. Uf.

0: És la Cati, aquesta?
1: És la Cati, molt bé, avui estàs a tope.
2: Avui estàs portant música molt xula, eh?
1: Estic portant música xula i estic portant divas.
2: Sí.
1: Això està molt bé, sentant. Aquesta és Dark Horse, de la Katy Perry, una cançó del 2013 que forma part de l'àlbum Prism. L'expressió Dark Horse no significa com a tal cavall fosc, sinó que fa referència a algú imprevisible. Llavors, la Katy Perry doncs, es va posar a si mateixa com algú imprevisible i va voler utilitzar aquesta imatge per advertir que ella pot ser molt perillosa. I el videoclip és curiós. Entens llavors també per què fa servir aquesta expressió. És curiós, està bé el videoclip.
0: La Katy s'ha fet viral en els darrers dies, no sé si ho heu vist. No. A xarxes socials va penjar, va anar a la Fontana di Trevi, a Roma, sí. I crec que va ser, sí. I va deixar allà, a la font, una targeta de crèdit. En comptes de tirar una moneda, que és el que s'ha de fer, va deixar una targeta de crèdit. Sí.
3: M'ho dius en
0: sèrio. Sí,
1: està una mica...
0: I va haver moltes crítiques... Com...
2: Perquè ara ja no s'ha de fer cua, no?
1: No crec.
0: Anava així molt coberta amb una caputxa, amb un d'això, perquè no la reconeguessin, i la tia va i deixa la seva targeta de crèdit. Després la va agafar, però...
1: Quin amb tots els molts respectes, perquè és una gran artista i té molts bons èxits i tal.
0: Sí, una però mica fora loqui. De l'escenari està com una...
2: Quina
0: està
2: falta de respecte al monument, a la tradició i al saber estar.
1: Doncs aquest tema, Dark Horse, va ser un èxit global, un dels més escoltats de la seva carrera, i la Katy Perry ha explicat que volia explorar la idea d'això, de sentir com poder dins seu, poder amb les relacions, amb com les podia manejar, per dir-ho manera. I això, i utilitzar la figura aquesta d'un cavall fosc com una amenaça seductora.
2: Molt bé.
1: És la Katy Perry. Bé, és que relacionat amb el que has dit, Gerard, sempre fa coses així una mica
0: bueno,
1: fora de
0: tot,
1: per tornar a estar a boca de tothom i...

0: Us sona?
1: No.
2: La veu em sona sí. Moltíssim.
1: Al principi era molt Tennessee, no? Molt Texas.
0: Sí, sí, és country, és country. Aquesta cançó es diu Old Town Road, és del Lil Nas, i també és del Billy Ray Cyrus.
1: Ai.
0: Pare de la Hannah Montana, és de la Miley Cyrus.
1: És l'únic texà que conec.
0: Sí, el de No rompes más, mi pobre corazón.
1: Bueno, aquest també, sí, sí.
0: No, però que és ell, el pare de la Hannah Montana és el que va fer el No rompes más, en anglès.
1: Ah, dic una cosa, no? Este és el Coyote, Coyote Ducks.
0: My Achy Breaky Heart, la cançó original és en anglès, és del pare de la Hannah Montana.
1: Ah, no ho sabia, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Pensava que era del Coyote Ducks.
0: One Hit Wonder, aquest home, també.
2: Sí, no?
1: I la filla.
0: Després va fer la seva filla, que la va fer molt bé.
1: Exacte.
0: Perquè la filla sí que ha sortit molt exitosa.
2: A mi el nom de Lil Nas sempre m'ha fet molta gràcia. Lil Boca, Lil...
1: I més com estàs tu avui,
2: Lil
1: no?
2: Orella. Exacte. Lil... Avui estic molt Lil Nas. Sí.
0: Doncs és una cançó que va trencar totes les normes perquè barreja el hip-hop amb el country i és això, i és una cançó que va convertir-se en un èxit, va estar moltes setmanes en el número 1 de moltes llistes de molts països del món i va redefinir una mica el que podia ser un èxit mundial, que no cal sempre que sigui el típic tema de pop o de rock, sinó que el hip-hop i barrejat amb el country també podien convertir-se en un èxit mundial. La veritat és que...
1: No saben quin
0: és, no, sí, però que és molt bona cançó, la veritat. És
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bona
1: no,
0: cançó.
1: està bé. Té un bon ritme.
0: El videoclip també fa gràcia, van tots allà vestits de cowboys i tal. Fa molta gràcia a ells, la veritat. Vinga, va, i amb l'última cançó he de dir, m'he pres una miqueta de llicència, perquè no, diu,
1: ja
0: no diu cavall com a tal, però sí que utilitza la femella del cavall.
1: Ah, vale. No quiero

0: Quines ganes de posar-me a cantar, eh? Perquè canto malament, si no, vamos.
1: I com ho va petar aquesta cançó, eh?
0: Moltíssim.
1: Ho va petar molt.
0: Tot l'estiu en bucle, eh? El cotxe. Vinga, va, tira, tira, si no, no.
1: És que no pararem. Okay. Cuatro Salvaje, Isabel Ayun, un tema del...
0: Que va passar per aquí,
2: sí, molt sí, maca. Va venir aquí el programa. Sí, sí.
1: Un tema del 2024, que és això, que no vam parar d'escoltar durant l'estiu del 2024, sí, també perquè es va fer molt viral amb la selecció espanyola, l'Eurocopa, etcètera, sí, etcètera. Però que jo sé que he d'explicar així com a anècdota personal, la vaig conèixer el gener d'aquell any, el 2024, perquè vaig anar a unes festes d'un poble perdut per Aragó.
0: Sí.
1: Va ser posar aquesta cançó i tot el poble es va tornar boig. I tots els que veníem de Barcelona, està flipant, dient, però què passa amb aquesta cançó? Bueno, el dia següent, al matí, tot el matí aprenent-nos la cançó, per després a la nit, quan vam tornar de festa, poder-la cantar amb tots els aragonesos d'allà, per no sentir-nos fora de lloc, perquè és que ens sentíem fora de lloc, tots allà cantant La Potra Salvaje, i clar, tot això era gener del 2024, encara no s'havia fet viral la cançó com a tal.
0: Que bo.
1: Sí, sí, sí, sí. I a partir d'aquí, quan va començar a sonar molt a l'Eurocopa, vaig dir, ara, que tard aneu.
0: Jo ja me la sé. A mi m'agrada molt la de les fiestes de mi pueblo.
1: És que té molt bones lletres i és una tia supercampechana.
0: Sí, totalment,
1: i,
0: molt maca.
1: I molt propera, que està molt bé, la veritat. I molt fidel a les seves arrels, que això també està molt bé.
0: I tant. Doncs aquestes són les paraules d'avui. Plat, avió
1: i cavall. Potra salvaje.
0: Con una potrilla por ahí.
2: Cavall barra potra.
0: A veure quines cançons es porta la setmana que ve.
1: Us portarà la re, re cavallito.
0: Ah, segur. Ja té dos, ja té dos. I en Plat? No sé, en Plat potser té més complicat, ja.
1: No, sí, però un plato roto segur.
0: Soy una taza, una tetera.
1: No, un plato roto.
0: Segur que és de... Bueno, no sé si és d'abans del 2000, ho haurem de buscar.
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Sí, aquestes mítiques.
0: Doncs Montse Valls, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres sempre. Que vagi bé.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.

0: Comencem amb La casa de la xocolata, de la pantomima, una reinterpretació de Hansel i Gretel, a representar el 10 de maig a la plaça Ramon Folc, amb entrada gratuïta. Seguim amb Cambrils en dansa, que omple la passa del Pòsit de dansa contemporània el 10 de maig. Comença un dia nou sobre les taulades. La Fira dels Somnis a Balaguer, un projecte solidari contra el càncer infantil amb activitats durant tot el diumenge 10 de maig a Balaguer. Per acabar, la Gio Sinfonia, interpretada per Carmina Burana el 10 de maig a l'Auditori Municipal de Girona, amb entrades a 25 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan esteu despertant, si és ara quan esteu iniciant doncs la vostra jornada, tot i que us portem acompanyant des de dos quarts de dues, però ara sí que ja podem dir oficialment ja no es pot aturar. És ja dimarts 5 de maig de 2026, el 5 del 5 del 26. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que bé, el dimarts ja el tenim aquí i, com diem sempre, doncs els dies els hem d'intentar aprofitar el millor possible amb totes aquelles il·lusions, reptes, coses això que volem fer, que ens estem plantejant, pot ser on anirem

0: a l'estiu, o què farem, o si ens apuntarem a aprendre qualsevol cosa, no?, que ens faci, doncs, que ens cridi la curiositat, jo que sé, punt de creu, o a ballar bachata, d'aquesta que agafa molt la gent, bachata. Eh? Sí. Doncs escolta, jo sóc més d'orxata, sempre ho he dit, però bueno, a cadascú, eh? Aquí ja hem comentat que no som molt de ballar nosaltres, per tant jo sóc més d'orxata. Ja nivell fartons ja és una altra història, però jo orxata sí. Ja la que comença a fer caloreta jo ja la vaig mirant.
1: Veus, jo ni bachata ni orxata.
0: Tu de cap de les dues, eh?
1: No.
0: Fixa't.
1: No.
0: Ostres, però jo amb horxata podria viure, o sigui, podria alimentar-me només d'horxata a l'estiu, totalment. En fi, David, què podem dir del 5 de maig?
1: Doncs, mira, d'una banda tenim que és el Dia Internacional de les Llevadores, també és el Dia Internacional de la Celiaquia, és el Dia del Patrimoni Mundial Àfrica, és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, és el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar, també és el Dia Mundial de la Síndrome del Miol de Gat, que és una malaltia congènita molt infreqüent que es caracteritza perquè els nadons, quan ploren, ploren d'una manera que s'assembla al miol d'un gat.
0: Ah, fixa't.
1: Sí, això ve causat moltes vegades per un disformisme facial que fa això, que a l'hora d'articulin d'aquesta manera. I, per últim, tenim que és el dia, una cosa que ja se'ns ha oblidat, el Dia Mundial de la Higiene de Mans.
0: Ah, sí, te'n recordes, eh? Quan la pandèmia, que, escolta, havies de fer tot un ritual...
1: Amb cançons i coreografies...
0: Sí, abans de comptar no sé quants Mississippis, que llavors, doncs, això, i un minut mínim, i tot això, sí, ja veuràs tothom, ara a partir d'aquí això ja no passarà mai més, perquè ja veuràs que tothom ho farà, sí, tothom ho farà. Igual la gent triga menys que abans, fins i tot. És al·lucinant, eh?, com quan ens toca una cosa, tots ens hi posem a fer-la i després com si no hagués passat, eh? És ben curiós, però bé, és el que diem, ens adaptem i ens desadaptem també molt ràpid, eh? O sigui que ben curiós. En fi, què més tenim, David?
1: Doncs, mira, anem cap als Estats Units, que ja sabeu que tenen dies nacionals d'aquests curiosos de vegades. És que no sé ja ni com explicar-ho, perquè avui és el dia d'abraçar un cobert d'aquests de on es guarden animals.
0: Val.
1: I fer-te un selfie.
0: En aquest ordre?
1: Sí.
0: Ostres, tu.
1: De veritat, és que hi ha d'haver dies per tot. També tenim que és el dia nacional de silenciar la vergonya, és a dir, de ser una mica més atrevits. És el dia nacional dels concerts, i tenen un dia nacional d'una professió que molt poca gent podrà celebrar, perquè és el Dia Nacional de l'Astronauta.
0: Ah, clar. Bueno, mira, de petits possiblement tots volíem ser astronautes, no? I clar, ara és una mica diferent, no? Però bueno... Sí. Sí, igual ara es torna a reactivar, no?, una mica tot el que podria ser doncs el tema de voler ser astronauta, tant de bo, no?, la ciència i la cosmologia doncs es pugui reactivar i puguem avançar, perquè necessitarem de recursos que tinguem en d'altres planetes, en llunes dels nostres veïns, que estan lluny, aquests veïns, a nivell de planeta, però que l'exploració espacial serà molt necessària en el futur. Doncs això, ben curiós de tenir aquests dies nacionals. Anem amb els sants, David?
1: Anem amb els sants, que avui és San Nuncio Sulpicio, Santo Ángel Delicata, San Albertino de Bensai, San León de Calabria, San Gotardo de Hildesheim, San Sacerdote de Limoges, aquest ja estava predestinat des del seu naixement, perquè després va ser bisbe, San Mauronto de Marchens, San Geroncio de Milán, San Nicecio de Bien, San Hilario de Artés, San Britón de Treveris, San Máximo de Jerusalén, San Joviniano de Auxerre y San Eutinio de Alejandría.
0: Eutimio de Alejandría, també. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tu. Escolta, doncs, noms ben curiosos, per si... el que diem, us falten idees, ai, és que no sé, busca internet a veure quins noms podem trobar. No, no, escolta, tots els dies aquí us donem uns quants que val la pena de anotar o d'oblidar, a vegades no ho tinc molt clar, però bueno, si els anoteu, doncs això, podeu fer que la vostra criatureta se'n recordi d'aquest programa tota la vida, eh? Literal, bro, que diuen ara el jovent. Doncs bé, això del que podem dir d'un dia com avui, del que podem una mica anunciar i presentar, però i què passava fa un segle? Viatgem fins a un 5 de maig, però de 1926.

0: Va passar tal dia com avui, 5 de maig del 2023. L'OMS declara finalitzada l'emergència sanitària internacional per la Covid-19. Després de 3 anys llargs de viure amb el cor encongit, el món va respirar una mica més tranquil quan l'Organització Mundial de la Salut va dir prou. Aquell 5 de maig del 2023, l'OMS va anunciar que la pandèmia deixava de ser una amenaça global d'emergència. Així ho va recollir France 24 en espanyol.
1: És el fin de una de les etapes més complexes de la història. La Organización Mundial de la Salud, en voz de su director, terminó con la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19.
2: En 3 años, el COVID ha puesto nuestro mundo patas arriba. La OMS ha informado de casi 7 millones de muertes. Pero sabemos que el número de víctimas es mucho mayor, al menos 20 millones de muertes.
0: No era que el virus hagués desaparegut, de fet encara rondava i segueix entre nosaltres, però els números ja no feien tanta por. Les morts i els casos greus havien baixat en picat gràcies a les vacunes i a una immunitat col·lectiva que ens vam guanyar a pols. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 5 de maig del 2023, que l'OMS declarava finalitzada l'emergència sanitària internacional per la Covid-19.

Hi ha noms fàcils de recordar i hi ha noms que s'acaben abreujant, però no per això deixen de representar tota una institució. És el cas de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Frida Kahlo, pels amics. Aquesta reconeguda pintora mexicana, l'activitat artística de la qual s'embarca en la postrevolució mexicana, ha passat a la història com una de les artistes que han plasmat el seu patiment físic i psicològic amb un estil propi. La seva pintura va evolucionar a partir de la influència de diferents estils, com ara el realisme, el surrealisme o el simbolisme. Kahlo sempre va valorar

0: molt els elements de la cultura autòctona mexicana, de la mateixa manera que representava tot allò que sentia des del més profund de la seva ànima. Tot plegat a l'ombra del gran pintor Diego Rivera. Una de les seves biògrafes, Marta Zamora, fa al·lusió a aquesta difícil situació en un documental de Canal 11.
1: Imagínate nada más estar casada con el pintor más famoso y más importante de México y dedicarte tú también a la pintura. Es muy difícil. Lo que ella logró es impresionante. Salir de abajo de la sombra de un hombre tan grande que es pintor y en plena época del muralismo, de las grandes historias, de las grandes batallas, de los grandes elementos históricos, tú te pones a hablar de tu propia realidad y de cuánto te duele el amor de tu esposo en formato 70 por 90 aproximadamente. Es increíble, increíble que con ese procedimiento, claro, aunado a un gran talento, aunado a una gran honestidad, aunado a que estaba pintando.
0: Kahlo és coneguda, entre altres motius, per haver patit diverses tragèdies físiques. El 17 de setembre de 1925, Kahlo pateix un accident d'autobús que la deixa amb lesions permanents. Es va haver de sotmetre a 32 operacions quirúrgiques durant tota la seva vida i va haver d'usar diferents tipus de mecanismes i cotilles per mantenir-se dreta. Tanmateix, va ser l'avorriment

0: Al marge de que sempre doncs, ens crida l'atenció poder saber molt de la història dels líders mundials, sí que hi ha unes determinades eleccions que, com que no són cada 4 anys, sinó que quan succeeixen és per la mort del qui ostentava el càrrec, doncs acostumen a ser molt el que es diu mediàtiques, i de cop i volta, quan es mor un papa, de seguida doncs ens centrem, posem totes les mirades en aquest procés tan especial, la mítica fumata blanca, oi, que ens pot dir qui serà el proper papa. I per això, després, a vegades sembla que quedi en l'oblit, no?, com ha sigut aquest procés. És molt intens en aquells moments i després sembla doncs que ja ho donem per fet. I a vegades és molt interessant poder reflexionar amb la pausa, amb el coneixement, com és el cas del Vicenç Lozano, que ha escrit el llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula, que el tenim a Pòrtic Edicions. Vicenç, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: És així, és a dir, durant el procés que es fa, sembla que... Escolta, cada 5 minuts estem preguntant, però ja tenim fumata blanca o encara no, oi? Estem tots pendents de tot això i comencem a interessar-nos, no? Dic l'opinió pública, no? Per els pactes, les votacions, tot això. Però després sembla que... Ah, ja. Però clar, hi ha molta feina darrere, Vicenç, de tot el que has anat recopilant per poder explicar com s'arriba a aquesta elecció, que és un procés molt llarg, no?
1: Sí, realment és un procés molt llarg. De fet, el procés de l'últim conclave del 2025, ara el 8 de maig, d'aquí pocs dies, doncs farà un any, realment va ser molt complexa i es va iniciar pràcticament el dia mateix doncs, que el papa francès va accedir al pontificat el 2013. Vull dir, realment, un conclave és per elegir, com deies tu perfectament, vull dir, un líder mundial.
0: Sí.
1: Si tenim

0: Compte que el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, és l'estat que potser geopolíticament té més influència, vull dir, a nivell internacional, influència, vull dir, una influència, vull dir, mediàtica, una influència doncs, de diplomàtica, etc etc. Vull dir, evidentment, al marge del que són les grans superpotències internacionals, òbviament, no? Però realment un conclave és, en definitiva, vull dir, una elecció que és seguida arreu del món, no només pels 1.500 milions de catòlics, sinó per la gent de tot el món. Es va iniciar, diguéssim, poc temps després de l'elecció del papa Francesc, davant del fet de que era un papa trencador, era un papa realment que trencava la inèrcia de dos pontificats ultraconservadors, com van ser el del papa Joan Pau II i el del papa Benet XVI.
1: Sí.
0: Aleshores arriba un papa que realment de seguida es posa en contra la part de la cúria més ultraconservadora, bisbes d'arreu del món, cardenals d'arreu del món, que formen part d'aquest doncs, sector ultraconservador catòlic, que s'acaba aliant amb l'extrema dreta internacional i fa la vida impossible durant 12 anys al papa Francesc. Aleshores, de cara a aquest conclave, de cara al conclave aquest del 2025, d'ara farà un any, realment hi havia molta cosa preparada per part del sector més ultra de l'Església, aliat amb l'extrema dreta internacional, per treure's de sobre la possibilitat doncs, de que el nou papa sigués la línia i sigués el llegat, seguís el llegat del papa Francesc.
1: Fos continuïsta.
0: Intentaven tornar enrere. Intentaven, en definitiva, tornar enrere.
1: Clar,
0: de tota manera, hi va haver, que és el que explico jo al llibre, i realment un joc d'intrigues, un joc de misteris, etcètera, etcètera, molt important.
1: És apassionant.
0: Alhora, i molt apassionant, òbviament, per intentar doncs, aquesta lluita intrigant, sobretot dels assessors, que és el que jo parlo amb el sector més tradicionalista de l'Església, hi va haver una batalla dels assessors, diguéssim, més progressistes, de cardenals els més progressistes, que van crear un petit nucli per fer possible amb una extraordinària, molt ben calculada, estratègicament molt ben calculada operació secreta, doncs que sortís un papa com Robert Francis Premos, que és en definitiva un papa tradicional amb les formes, però molt seguidor del papa Francesc en el tema doncs, de les reformes de l'Església. No?
1: Aquí seria allò de fer el front comú, no? Perquè per una banda doncs, estarien aquestes congregacions, aquestes, diguem-ne, doncs, aquest repartiment que a vegades es comentava, no? Recordo perfectament que es comentava molt, no? Les possibilitats de que fos africà o que fos americà del nord, per allò de dir una mica com els Jocs Olímpics, per anar repartint una mica, no? I no, aquí deuen haver molts pactes interns que ja s'estan fent de dir no et presentis perquè si no li treus opció, no, el que volem, el que ens interessa que tingui més opcions. Aquí hi ha moltes històries d'aquestes, oi que sí, Vicenç?
0: No, hi ha moltes històries d'aquestes, hi ha molts dossiers que circulen amb una gran quantitat de fake news, dossiers falsos per intentar eliminar doncs, determinats candidats que, vull dir, que no convenen a un sector determinat, no? Jo vaig tenir el privilegi de ser l'únic periodista del món, en definitiva, que va donar el nom de Robert Francis Prevost i el dos dies abans de tancar-se els cardenals de la Capella Sixtina com el més que possible papa. Per què? Doncs perquè estava molt, molt informat. Tenia doncs, el privilegi de tenir doncs, informació dels assessors de cardenals més progressistes, però també dels més conservadors de l'Església, que em van facilitar aquesta informació que vaig poder doncs, avançar, diguéssim, al món. I tothom em deia en aquell moment que jo estava boig, vull dir, no et pensis. Tothom em deia que estava boig, com pot ser un papa nord-americà, vull dir, això és impossible, etcètera, etcètera. I jo vaig dir, bueno, ja veureu què surt.
1: Vicenç, amb la mateixa proporció que et deien, ets boig, com vols que trin aquest? Era després que et deien, ja t'ho deia jo, de cop i volta deu passar una cosa. vas assimilar, eh?
0: Sí, la gent s'apunta ràpidament, però bueno, en aquest cas no es van apuntar, no es van poder apuntar massa,
1: no,
0: perquè no, evidentment no ho havien calculat.
1: Correcte.
0: No ho havien calculat. Realment va ser un privilegi per mi, després de tants anys de picar pedra, diguéssim, a dins del Vaticà, poder doncs, donar això.
1: És
0: i poder conèixer fil per randa com s'anava produint doncs, els debats previs al conclave, i també durant el conclave com s'anaven sumant, diguéssim. Perquè, a veure, cap dels dos sectors de l'Església, ni el conservador ni el sector més reformista, vull dir, arribaven als 89 vots necessaris.
1: Clar.
0: Aleshores, vull dir, els reformistes que tenien una mica més, no massa més, però de consens, degut a que el papa havia nomenat, òbviament, molts cardenals que eren, diguéssim, més oberts, aleshores van intentar anar sumant els moderats. Amb aquesta batalla. Com ho van fer? Doncs ho van fer a base d'explicar la personalitat de Robert Francis Prevost, d'explicar que era un cardenal que admirava, diguéssim, la tradició de l'Església a nivell històric, no pas com un museu. El tema de la missa en llatí, que es podria tornar a fer de tant en tant. El papa no fa misses en llatí, però ho pot, diguéssim, autoritzar. El tema de l'economia del Vaticà, que era també un tema molt i molt important en aquell moment, perquè el Vaticà tenia un problema de cash, tenia un problema de diners, no podia pagar les nòmines ja als funcionaris, tenia problemes per pagar les pensions, etc. Per què? Perquè no fluïa el diner provinent dels Estats Units. Perquè l'episcopat nord-americà va boicotejar el flux econòmic que enviava doncs, al Vaticà, i això va propiciar que una davallada, diguéssim, amb l'economia vaticana realment molt notable.
1: Una economia que té molts actius...
0: Donaria, doncs, una altra vegada, obriria la seta, en aquest sentit. No?
1: Una economia que té molts actius, però que no... O sigui, té molts passius, diguem-ne, vull dir que té molta riquesa, però aquesta riquesa no és cash, no és efectiu, no?, pel dia a dia.
0: No, exactament, hi ha molt patrimoni, evidentment. L'Església té un patrimoni, incalculable, ha venut molts elements del seu patrimoni durant aquests últims anys per pal·liar els temes econòmics, però realment moltes vegades s'ha trobat l'Església Catòlica, no ve d'ara, vull dir, amb altres pontificats ha passat també, doncs, que s'ha trobat doncs, amb un problema de caix, amb un problema de fluïdesa i de diner metàl·lic, diguéssim.
1: En els dos primers, diguem-ne, capítols del llibre, doncs descrivint com és aquesta negociació, no? Aquest com es van, diguem-ne, convencent aquests anem a dir, representants més neutres, més equidistants, potser entre les dues opcions, i com es van guanyant aquesta possibilitat. Deies una, l'econòmica, diguem-ne, no?, que facilitaria doncs, un ressorgiment, però m'imagino que aquí el factor, des de fora ens sembla que el factor humà, no?, el factor persona, ha de tenir molt de pes. Clar, és realment així o al final és tot un tema de pactes?
0: No, a veure, vull dir, el factor humà és sempre important amb aquestes coses, i més quan és un grup reduït de persones els que voten, perquè els votants van ser 133, cardenals. Per tant, vull dir, el factor humà és molt important, les amistats són importants. Pensem que quan definim l'Església entre dues ànimes, una ànima conservadora i una ànima progressista, vull dir, no és ben bé, no hi ha una frontera clara en aquest sentit, perquè hi ha cardenals els que poden ser progressistes en determinades coses,
1: clar,
0: en el tema de doncs, les benediccions homosexuals, les parelles homosexuals, i en canvi són antiecologistes, etcètera, no? Vull dir, es pot produir, vull dir, hi ha... realment hi ha una varietat extraordinària amb les persones. Evidentment, les persones són importants, les personalitats són importants. El fet de ser un cardenal nord-americà i alhora peruà, és un cardenal que representa una mica el nord i el sud. Vull dir, representa el nord i el sud d'aquest món global, coneixedor perfectament de lo que és el sud, però també coneixedor de les estratègies que aplica la gran superpotència nord-americana. I ho hem vist claríssimament ara amb l'enfrontament doncs, que ha tingut fa uns dies doncs, amb Donald Trump, el president dels Estats Units, no?
1: Totalment. En el llibre també parles de clar, com dèiem els líders polítics, no? Com fan els seus pactes com promocionen fins i tot, no? Segons quins candidats, paral·lelament, no? Aquí parlaves en el llibre de l'eix Trump-Macron-Meloni, que em sembla molt interessant tot això.
0: Sí, el llibre ofereix detalls inèdits, que no s'han publicat mai, crec que és una exclusiva mundial, de l'intríngulis, com es van produir les pressions, com es van produir doncs, la sortida d'aquests dossiers a la llum, com es va anar pressionant cardenal per cardenal, tant d'un sector com de l'altre, vull dir, en tots els sentits. No? Jo crec que el fet de que aquest llibre sigui important és perquè la gent es doni compte. Molta gent ha vist la pel·lícula Conclave.
1: Sí.
0: Molta gent l'ha vist, la pel·lícula Conclave. La pel·lícula Conclave, vull dir, en definitiva, és una pel·lícula que està molt bé, però que només reflecteix el que passa dins de la Capella Sixtina.
1: Clar.
0: I les sales del voltant, però no interpreta, no dona el peu a que es conegui realment les pressions exteriors que hi ha, que són pressions, òbviament, polítiques, que existeixen. Hi va haver un pacte secret que va fer doncs, el mateix dia del funeral del papa francès. Hi va haver un acord entre el president nord-americà Donald Trump, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, per intentar ajudar-se entre ells de cara que sortís un candidat. Després tot això se'n va anar a Norris, perquè la figura del cardenal nord-americà de Robert Francis Prevost no era la figura, òbviament, que volia doncs, Donald Trump, que apostava pel cardenal Dolan, un altre cardenal nord-americà, no? I més amb la línia del MAGA, més amb la línia ultraconservadora que ell defensa i està imposant a nivell de populismes o neofeixismes arreu del món. No? En definitiva, jo crec que això és important conèixer-ho perquè forma part... A veure, el Vaticà, en definitiva, jo sempre ho dic, que és un microcosmos de la guerra cultural que s'està produint al nostre món.
1: Clar.
0: Una guerra cultural que enfronta a la gent que defensa les llibertats, la democràcia, els drets, la justícia social, contra una gent, un món, que vol conculcar aquests drets, vol que les democràcies es converteixin en purament formals, que es vagi a votar cada 4 anys. Si no voten el que ells volen, ja es cuidaran de fer un cop d'estat, com va intentar fer el president nord-americà Donald Trump en la sala del Congrés quan va guanyar Joe Biden les eleccions als Estats Units. Però, en definitiva, retallada de llibertats, que estem veient arreu del món amb la pujada d'aquests governs, diguéssim, populistes, o que jo anomeno clarament neofeixistes. No?
1: El llibre també, simplement per anar introduint algun dels elements que es trobaran quan el puguin llegir, parla o dedica, no, a les diferents votacions. Clar, jo m'imagino, Vicenç, que cada una d'aquestes votacions, el que fa, no es pot entendre sense l'anterior, no? És a dir, com es va condicionant el fet de qui es manté allò fixa, no? amb el mateix candidat, o qui està més disposat a ser permeable, diguem-ne, pel bé comú, possiblement, no?
0: Sí, pel bé comú o per interessos propis.
1: Correcte. Bé, ho volia posar bonic, però...
0: O per interessos de la seva pròpia arrenca o defensa, no?
1: Correcte.
0: Aquí es va produir un fenomen. Tothom tenia clar i donava per fet, vull dir, el món, excepte jo i uns quants més que estàvem assabentats, de que Pietro Parolino, que era el secretari d'Estat durant el pontificat del papa Francesc i que continua sent el secretari d'Estat actualment amb Lleó XIV, seria doncs, el pròxim papa. Vull dir, això ho donava tothom com a molt clar. Ara bé, Parolin va enganyar a tothom. En definitiva, ens va enganyar també els periodistes. Vull dir, un personatge que semblava que seria continuista en la línia de reformes del papa Francesc i que va anar oferint càrrecs, va anar oferint solucions de continuïtat doncs, al sector més conservador de l'Església i que es va convertir en definitiva doncs, en el candidat conservador, en aquell moment oposat doncs, a aquesta figura que era un gran tapat, en definitiva, que era Robert Francis Prevost, que va acabar doncs, no aconseguint els 89 vots necessaris, sinó superant fins i tot el centenar
1: imagina't,
0: de vots.
1: Imagina't. És ben curiós el com es va doncs, destapant, no? I el que a priori, no? Les podríem fer aquestes travesses després, aquest joc, no? Entre el que se sap a dins, com bé ens explicava en Vicenç, el que es pensa fora, el que es pressiona des de fora, però també des de dins, aquesta permeabilitat també a tot el que va passant en el món, no? És a dir, no es pot entendre les eleccions de cada un d'aquests papes, Vicenç, sense el context històric, oi que sí? Sense saber què estava passant.
0: Evidentment, cada papa està vinculat a, vull dir, òbviament, vull dir, l'elecció d'un papa està vinculat al moment històric en què es viu. Realment, en una època de conservadorisme, etc., Joan Pau II va jugar un paper fonamental. Fonamental amb la destrucció del comunisme, amb el pacte que va tenir, doncs, amb el president Ronald Reagan, amb l'Ecba Wessa a Polònia i tal, que van acabar, doncs, a destruir el comunisme, que era la seva obsessió, diguéssim, com a personatge i com a persona que havia patit els excessos, diguéssim, dictatorials al comunisme. Això és evident. Ara, l'elecció d'un papa nord-americà, què suposa? El van elegir només perquè era nord-americà? No. Jo estic convençut que no. El van elegir perquè era una figura, és una figura que escolta. Això és important en el món d'avui en dia, on escoltar cada vegada es considera un tema més sobrevalorat, no? Quan realment és bàsic. Un papa que escolta, un papa que vol dialogar, i un papa que estableix ponts de diàleg, que és important. El diàleg. Tornar una mica a la diplomàcia. Sembla ara que sigui una cosa que ha passat de moda. Tornar al dret internacional, que s'ha conculcat, sobretot per part del president nord-americà Donald Trump, però també, vull dir, doncs, per altres sectors com Vladimir Putin a Rússia, com Benjamin Netanyahu, doncs, a Israel, etcètera, etcètera. Vull dir, això ho veiem en diversos àmbits. Jo crec que era molt important, evidentment, l'elecció d'un papa que fos una figura que estableixi ponts de diàleg en un moment en què els ponts de diàleg s'han trencat a tot arreu i que s'opta, doncs, per la llei de la selva, la llei del més fort, i pel xantatge, per l'amenaça, etc. Quan hi ha gent que parla de negociacions, o la Casa Blanca parla de negociacions, el que fa, doncs, és amenaçar. Ho hem vist, constantment, ho hem vist a Venezuela, hem vist l'assalt a la sobirania de Venezuela.
1: Ho estàs fent molt malament.
0: Exacte. I si no vols morir, doncs et posa al meu costat, senyora Delcy, senyora Delcy Rodríguez, et posa al meu costat i llavors jo et salvaré la vida, però el que mano sóc jo. Vull dir, el tema de Venezuela. Amb el tema del genocidi, doncs, d'Israel contra el poble palestí a Gaza, doncs estem veient el mateix, vull dir, el mateix sistema d'actuar. Amb el tema de l'Iran, estem veient dia sí, dia també, doncs, com el xantatge és permanent, no? Amb el tema d'Europa, d'haver de gastar més diners, amb el tema de l'OTAN, que ha de contribuir, diguéssim, al que vol, doncs, els Estats Units, etcètera, etcètera. Això, les actuacions, vull dir, que fa Donald Trump a nivell intern, a nivell de polítiques migratòries als Estats Units, però també a nivell de destruir el que era l'ordre internacional que havíem conegut fins ara i sotmetre el món a un desordre i un caos que no se sap fins a quin punt pot arribar, no? Realment és una incertesa que jo crec que en aquests moments l'estat d'un líder ètic i moral, al marge que sigui, vull dir, un personatge, un líder religiós, òbviament, però al marge d'això la necessitat existeix en un món realment que està desconcertat.
1: Totalment. Doncs aquestes i moltes, moltíssimes, diguem-ne, claus de com va ser tot aquest procés, de veritat que és com està vivint allà, una mica està d'amagat, com haver-nos colat una mica.
0: Bueno, jo he intentat escriure una mica, vull dir, com si fos un thriller, però és que no hi ha ni una coma de ficció. Tot el que explico és la realitat, vull dir, i no parlo només del conclave. La primera part del llibre és del conclave, la segona part és els paranys que es trobarà amb aquest món, repeteixo, convuls, doncs una figura que ha de ser un líder ètic i moral del segle XXI, com és el papa Lleó XIV.
1: El bé que realment, doncs, més enllà de ser una figura històrica, passi realment a fer història com a tal. Doncs hi ha Ombres sota la cúpula, també el trobeu en la versió en castellà, Roca Editorial. Moltíssimes gràcies, Vicenç, per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins aviat.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Va passar tal dia com avui, 5 de maig del 2000. S'estrenava la pel·lícula Gladiator. Aquell dia arribava a les sales una pel·lícula que ningú no acabava de tenir clara, fins que es va convertir en un fenomen. Gladiator, dirigida per Ridley Scott, recuperava un gènere que semblava gairebé oblidat, el cinema d'èpica històrica ambientat en l'antiga Roma. I no només el recuperava, sinó que el modernitzava i el tornava a fer massiu.
1: ¿Cuánto llevas lejos de tu hogar?
2: 2 años, 261 días y esta mañana.
1: ¿Cómo recompensaré a mi mejor general? Quiero volver a mi hogar.
0: Recordem que va ser un dia com avui, un 5 de maig del 2000, que s'estrenava la pel·lícula Gladiator. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar, que ens està fent estrenar, que ens està fent desitjar-vos que tingueu un dimarts 5 de maig d'allò més meravellós. I sempre ho fem, aquest regal de comiat, abans de que vingui Más de Uno, doncs amb alguna notícia que ens doni allò per reflexionar, no? Que li donem allò algunes voltes de dir, ostres, fins a on és capaç d'arribar l'ésser humà? Pa lo bueno i molts cops pa lo malo. A veure, David, què has triat avui? A veure.
1: Doncs mira, hem d'anar cap a Austràlia perquè s'acaba de batre un rècord Guinness. I és, si més no, molt curiós, perquè és el senyor Charles Smith, un senyor de 91 anys, que ara mateix ostenta el rècord de l'avi més tardà del món.
0: Ah?
1: És a dir, la persona que, amb una edat més avançada,
0: sí?
1: Ha estat avi per primera vegada.
0: Mare meva.
1: I és que acaba de ser avi amb 91 anys i 209 dies, quan ha nascut la seva primera neta, filla del seu fill, Ashley, que ha tingut a la seva primera filla amb 55 anys.
0: Clar, amb això influeix.
1: Clar.
0: Això ja influeix, sí, sí. Bueno, hi havia gent que a aquestes edats quasi va ser pare. No per primer cop, però...
1: sí, alguns.
0: Doctor Iglesias Puga i tots
1: sí,
0: aquests.
1: Sí, per exemple, Papucci.
0: Papucci, raro, raro, raro. Pues sí, sí, doncs anava tenint. Bueno, que l'altre dia comentàvem a la secció del cor a la ciutat que, clar, ara s'han fet públiques doncs imatges dels fills del doctor Iglesias Puga amb la Rona, con Rona, la mi mujer, mi muchacha, doncs, i clar, tenen, no ho sé què deuen tenir, 20 i pocs, i clar, són germans del Julio Iglesias.
1: Clar.
0: Són tiets de l'Enrique Iglesias.
1: Ah, exacte.
0: I són molt més joves, però són tiets de l'Enrique Iglesias i del Julio Iglesias Jr. i la Chabeli. O sigui, el Tito tal i la Tita tal són més, bueno, la Tita és, bueno, és igual, doncs això que són fets curiosos, però déu-n'hi-do, 191. Jo no me'n vaig d'aquest món fins que no sigui avi, fins que no em feu avi, doncs ja ho és, i ja saps, estires la pota. Bueno, esperem que visqui molts anys i que pugui gaudir de, no només del primer, sinó del segon i del tercer i dels que vinguin. Com es deia aquest home que el teníem per aquí?
1: Aquest senyor es diu Charles Smith.
0: Charles Smith, un nom ben difícil de recordar, Charles Smith. Doncs Charles Smith des d'ara ja és un dels protagonistes de la família del Nits de Ràdio.
1: I a la nena li han posat Isla.
0: Isla, eh?
1: Que li deuen dir allò d'ai, la Isla Bonita.
0: Clar, clar, clar, però en castellà deuen dir la Isla.
1: No? Clar, li deuen posar la cançó de Madonna.
0: Sí, sí, la Isla Bonita. Nosaltres clar. Li diem Island, eh? Ara em ve de gust tenir una... No em ve de gust tenir una filla, però li posaria Island, ja amb la que tinc ja en tinc prou. Doncs, escolta'm, que tingueu un dia fantàstic, David, que vagi tot molt bé.
1: Bon dia.
0: I a gaudir d'aquest 5 de maig de 2026. Tornarem aquesta propera nit, serà 2:15 de dues, com sempre, amb les celebrities d'en Robert Calvo i moltes, moltes més històries per acompanyar-vos a les matinades fent nits de ràdio. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Màximes de 21 graus a Lleida i 22 graus a Barcelona, Girona i a Tarragona. Al litoral i a l'Empordà, vent localment moderat i a la resta, vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: Són les 6:30, les 5:00.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia. Avui dimarts a Catalunya, temps inestable i precipitacions. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda

0: es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Molta precaució a zones de l'interior i del prelitoral, on els ruixats podran anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen les temperatures, màximes de 21 graus a Lleida i 22 graus a Barcelona, Girona i a Tarragona. Al litoral i a l'Empordà, vent localment moderat i a la resta, vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
1: La ciutat, amb Míriam Frank.
2: Avui a la ciutat parlarem amb l'Associació Esperança en temps de la ciutat solidària, una entitat que reparteix menjar entre les persones que més ho necessiten.
3: I no us perdeu avui el programa perquè ens visitarà una llegenda de la música disco dels 80, Reggie Tsiboe, un dels cantants del mític grup Bon AM. Aviam si s'arrenca i ens pot cantar en directe algun dels temes de la banda. Acabarem com cada dimarts parlant de literatura, avui amb la Laura Garcia.
2: Tot plegat, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Comencem amb La casa de la xocolata, de la Pantomima, una reinterpretació de Hansel i Gretel, a representar el 10 de maig a la plaça Ramon Folc, amb entrada gratuïta. Seguim amb Cambrils en dansa, que omple la plaça del Pòsit de dansa contemporània el 10 de maig. Comença un dia nou sobre les taulades. La Fira dels Somnis a Balaguer, un projecte solidari contra el càncer infantil amb activitats durant tot el diumenge 10 de maig a Balaguer. Per acabar, la Geosinfonia, interpretada per Carmina Burana el 10 de maig a l'Auditori Municipal de Girona, amb entrades a 25 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
7: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
8: Más de uno.

0: passant i seran localment intensos al prelitoral. La temperatura en hores centrals cau lleugerament, amb màximes que ronden els 20 graus a les 4 províncies catalanes.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Unes 300 persones s'han concentrat a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una jove veïna del municipi en ple carrer dissabte. La investigació del cas encara es troba sota secret de sumari, però l'alcalde de la localitat, Eduard Sanz, ha ratificat en declaracions a la brúixola que descarta que es tracti d'un atac jihadista. Sanz també ha explicat que el municipi es troba consternat.
2: El col·lectiu de la ciutadania, doncs aquests cops ens afecten i ens deixem molt compungits perquè no deixa de ser una veïna de la nostra ciutat que ha estat assassinada. No estem gens acostumats i són fets, efectivament, molt greus.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, també ha participat del minut de silenci des d'on ha estat així de contundent.
3: Les persones que cometen delictes o actes violents han de saber que els hi caurà tot el pes de la llei, que seran perseguides i seran detingudes.
0: L'entorn de la víctima d'Esplugues lamenta que el pare de la noia assassinada, d'origen xinès, es troba a la Xina i no pot venir a Catalunya. I hores més tard, un home va apunyalar un altre al barri del Raval, a Barcelona. Després de viure un cap de setmana tacat per dos assassinats, el govern reconeix que costa defensar les dades policials. És cert que els fets delictius a Catalunya van a la baixa, però la percepció d'inseguretat i com cada partit reacciona als crims ha marcat l'agenda política.
4: La compareixença al Parlament són Gerardo Pisarello dels Comuns i Santi Rodríguez del PP.
5: Però no és un problema, diguem-ne, del president, no?, que hagi de sortir a explicar per què es produeixen aquestes dues actuacions.
6: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya.
4: I des de Junts critiquen la falta de lideratge dels polítics socialistes.
7: El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona.
4: Paraules al seu portaveu, Josep Rius.
0: Sàpiguen, per cert, que una veïna de Salt ha estat detinguda aquest dilluns per matar la seva parella. Els fets han passat en un garatge del carrer Doctor Ferran del municipi. La dona, de 31 anys, s'ha presentat a la comissaria cap a les 4 de la tarda d'aquest dilluns per informar del crim i la policia va localitzar el cos de la víctima amb signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets que estan sota secret de sumari.
1: Más de uno, Catalunya.
0: En plan econòmic, el Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre amb un benefici de 347 milions d'euros i manté els seus objectius de rendibilitat i remuneració a l'accionista per al 2026 i el 2027. Tot i això, el resultat suposa una caiguda interanual del 29%, atribuïda al comportament previst del marge d'interessos a menors comissions i els costos no recurrents del nou pla de prejubilacions, que generarà 40 milions d'estalvis anuals a partir del 2027. Des del banc destaquen que l'entitat ha viscut un extraordinari procés de transformació i subratllen la solidesa del balanç i l'objectiu d'assolir una rendibilitat del 16% al 2027. Canviem de qüestió, el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025 s'eleva a 49.000 milions d'euros, segons un informe de Foment del Treball. La patronal ho considera alarmant i insta les forces polítiques a trobar una solució definitiva. Ferran Cuixart, bon dia.
8: Bon dia. La patronal catalana eleva 49.543 milions d'euros al dèficit en infraestructures entre el 2009 i el 2025. L'informe assenyala que l'estat espanyol és l'administració pública amb un percentatge d'execució més baix a Catalunya, amb un 43% del total pressupostat. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, insta les forces polítiques a trobar una solució definitiva.
9: Assolir el màxim consens i la màxima unitat possible per poder obtindre de les administracions o de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
8: Com, per exemple, proposa crear un organisme capaç de vetllar perquè aquest dèficit d'inversió deixi de passar.
0: Més coses, el nou cicle de vagues del sector de l'educació començarà aquest dijous, dia 7, amb l'aturada de les mestres de les escoles Bressol en el marc d'una convocatòria estatal. El col·lectiu també està cridat a una vaga d'àmbit autonòmic el dia 20. Ana Utiel, bon dia.
10: Bon dia, Montse. La plataforma 03, que plega sindicats i entitats, anima a adherir-se tant a les treballadores de la pública com de la privada. Una de les queixes que tenen és la manca d'un conveni únic que reguli les seves condicions. Georgina Rius, portaveu.
11: Tenim 5 models de gestió diferents i això comporta que cada escola, depèn del model de gestió que tingui, pot tenir contractades a les seves treballadores des d'un conveni diferent amb unes condicions totalment diferents.
10: També demanen una reducció de les ràtios, ja que asseguren que les escoles bressol catalanes en tenen les més elevades d'Europa. Alhora reclamen més finançament i una millora de les condicions laborals.
0: Informació en format més breu.

La Generalitat preveu que l'economia catalana creixerà un 2,3% el 2026, malgrat el context d'incertesa geopolítica. El conflicte a l'Orient Mitjà i la pujada del petroli no frenaran la inèrcia positiva de l'any passat i la

0: ritme menys intens. Més coses, Catalunya registra gairebé un terç dels casos de frau elèctric de tot l'estat, segons dades d'Endesa. Això equival a una mitjana de 67 manipulacions diàries o 3 cada hora. El frau es concentra principalment en grans consumidors, indústries i plantacions de marihuana i en total són més de 24.000 casos, un 7% més que l'any anterior.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. La victòria del Sevilla 1-0 ahir davant la Reial Societat, el partit que tancava la 34a jornada de Lliga Primera Divisió, deixa l'Espanyol a només 3 punts de la zona de descens. Els blanquiblaus visitaran dissabte els sevillistes. La gironina Paula Badosa no apareix a les llistes oficials de la fase prèvia del torneig de tenis de Roland Garros, el que podria significar la seva absència al Gran Slam parisenc. El sorteig de la final a 8 de la Copa del Rei d'handbol masculí, que es disputarà a Alacant, del 5 al 7 de juny, el Futbol Club Barcelona jugarà el seu partit de quarts de final contra l'Atlético Valladolid.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
1: Onda Cero Catalunya.
6: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
7: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia, o en cabedo.com.
2: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
3: Ah, espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
4: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
3: Pero quiero tasación al momento.
4: Autortuño, 93 330 5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
3: Sí, pero lo quiero rápido.
4: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos, Avenida Madrid 89 de Barcelona.
5: Onda Cero.
6: La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Frank.
7: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns aquell encàrrec com va anar.
8: No sé, li vas donar voltes i Cero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment Cero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res, zero, zero de ràdio. O sea, és com, wow. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de zero, no?
6: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
9: Què tal? Bon dia. El sector de l'hostaleria i la restauració avisa de l'impacte que tindrà la vaga d'escombraries en la imatge de Girona i també en la Caixa dels Negocis. La suspensió del servei de neteja es nota especialment al Barri Vell i a la plaça Independència. Gabriel Figueredo, bon dia.
10: Bon dia. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, ha criticat també l'Ajuntament per no trobar-hi una solució.
11: Una vegada més, un fracàs de la gestió política davant dels serveis públics que una vegada més acaba perjudicant a la gent que paguem. Aleshores, bueno, demanem la màxima celeritat, que deixin de parlar tant i que s'asseguin a la taula per solucionar-ho immediatament.
10: Mentrestant, el consistori gironí ha demanat la col·laboració de veïns i comerços per evitar un agreujament de la situació. El regidor de l'àrea urbana del consistori, Sergi Cot, veu insuficients els serveis mínims decretats.
12: També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres per evitar doncs, que l'orgànic doncs, pugui tenir una afectació major.
10: Mentrestant, els treballadors del servei de neteja, en vaga des de la mitjanit de diumenge, asseguren que el principal conflicte amb l'empresa és l'aplicació real de l'IPC.
9: Gràcies, Gavi. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la creació de l'Observatori contra la Desinformació amb l'objectiu de contrastar les notícies falses que apareguin sobre Barcelona i exigir també responsabilitats. Ferran Cuixart, bon dia.
13: Bon dia. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, assegura que neix en el marc d'una estratègia per fomentar l'alfabetització mediàtica i la sensibilització sobre la desinformació entre els joves i els adolescents.
14: Es posarà en marxa l'Observatori contra la Desinformació, l'objectiu del qual serà contrastar amb dades les notícies falses que apareguin a la ciutat de Barcelona o sobre la ciutat de Barcelona.
13: I assegura també que es tracta de la contribució com a administració pública per protegir la veritat i la democràcia.
9: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha aconseguit reduir en un 33% les visites a urgències de pacients crònics complexos amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva. Una millora que ha estat possible gràcies a un programa de coordinació entre l'atenció primària, la intermèdia i l'hospitalària que es va iniciar el 2022. Ho explica el doctor Jordi Acezat, metge de família.
15: Anteriorment, el que fèiem era atendre el pacient un cop ja se'ns havia descompensat. L'èxit del programa està en que hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos, ha consultat 2 vegades, i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències.
9: Els pacients són principalment persones de més de 80 anys amb una salut delicada i que han d'acudir sovint a urgències, però que mantenen l'autonomia en la vida quotidiana. La majoria, de fet, encara viu a casa seva. Més coses, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, nega davant la jutgessa haver afavorit el seu fill en la concessió d'una parada al mercat municipal.

0: Concretament, l'acusen de prevaricació per haver atorgat una llicència temporal a una empresa de la qual el seu fill era soci. La batllessa d'Esquerra Republicana assegura que el procediment va ser completament legal.
1: Del que se m'acusa és que s'ha fet expressament per donar, i això en cap cas és així, perquè s'han donat llicències temporals abans i després que amb aquesta empresa, perquè segueixen parades, malauradament, segueixen parades tancades al mercat municipal, i del que es tractava és això de dinamitzar, i s'ha fet el procediment que s'ha fet absolutament igual a tothom.
0: En paral·lel, Carbonell té una altra causa oberta per presumptes irregularitats en subvencions i contractes públics a la taula del tercer sector social Sitges-Garraf. L'alcaldessa recorda que tots dos casos provenen d'una denúncia anònima i diu que és víctima d'una persecució política.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
3: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir. El renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
4: Alsina, ¿qué hora tienes?
5: Las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Tengas buen día, Peláez. Quédate.
1: Será lo que se pueda.
0: Hay números que pasan inadvertidos y otros que marcan la diferencia, como el 8, que en Peugeot significa tranquilidad elevada al infinito.
2: Porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años para conducir con confianza, para mirar al futuro y para disfrutar del camino. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo. Estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Consulta condiciones en peugeot.es.
0: Las 8 y 21, menos en Canarias, esto es Onda Cero.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Esplugues desconcentra per l'assassinat d'una jove i mentre l'alcalde descarta la motivació jihadista. De seguida amb més detalls, però abans el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb fortes retencions habituals. Hem de destacar, però, que a hores d'ara tenim actiu un accident a la C-17 entre Canovelles i Lliçà d'Amunt que deixa en direcció Vic, en sentit nord, fins a 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim també aquestes aturades amb molta intensitat encara en tot el nus de la Trinitat, amb cues que arriben per les seves vies principals i que, de retruc, afecten la circulació de les dues rondes de Barcelona que mateix circulen amb molta intensitat en tot el seu tram. A això sumem l'antitud que arriba des del Vallès pels túnels de Vallvidrera. Per mateix també tenim col·lapse a la AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. La C58 continua amb molta congestió des del terme de Terrassa en direcció a Barcelona, de la mateixa manera que la C59 i C17 continuen 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, l'entrada des del Llobregat, recordem que també continua

0: continua amb congestió per la B23 i la A2 des de Pallaixà i el Papiol i les vies costaneres amb cues des de Gavà i el Prat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al temps, el dia arrencarà assolellat amb boires a les planes interiors, però a partir del migdia apareixeran els ruixats del Pirineu que s'aniran desplaçant i seran localment intensos al prelitoral. La temperatura en hores centrals cau lleugerament, amb màximes que ronden els 20 graus a les 4 províncies catalanes.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Unes 300 persones s'han concentrat a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una jove veïna del municipi en ple carrer dissabte. La investigació del cas encara es troba sota secret de sumari, però l'alcalde de la localitat, Eduard Sanz, ha ratificat en declaracions a la brúixola que es descarta que es tracti d'un atac jihadista. Sanz també ha explicat que el municipi es troba consternat.
3: El col·lectiu de la ciutadania, doncs, aquests cops ens afecten i ens deixem molt compungits perquè no deixa de ser una veïna de la nostra ciutat, que ha estat assassinada. No estem gens acostumats i són fets, efectivament, molt greus.
1: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, també ha participat del minut de silenci des d'un estat així de contundent.
4: Les persones que cometen delictes o actes violents han de saber que els hi caurà tot el pes de la llei, que seran perseguides i seran detingudes.
1: L'entorn de la víctima d'Esplugues lamenta que el pare de la noia assassinada, d'origen xinès, es troba a la Xina i no pot venir a Catalunya. Aquest cap de setmana també un home va apunyalar un altre al barri del Raval a Barcelona i aquest dilluns hem sabut que una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella. Els fets han passat en un garatge del carrer Doctor Ferran del municipi. La dona de 31 anys ha presentat a la comissaria cap a les 4 de la tarda d'aquest dilluns per informar sobre el crim i la policia va localitzar el cos de la víctima amb signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Doncs després de viure uns dies tacats per assassinats, el govern reconeix que costa defensar les dades policials, i és que és cert que els fets delictius a Catalunya van a la baixa, però la percepció d'inseguretat i com cada partit reacciona als crims ha marcat l'agenda política d'aquest dilluns. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Vox i Aliança Catalana atribueixen els dos atacs al terrorisme islamista i a la immigració irregular. El govern català rebutja frontalment aquesta idea. Esquerra creu que es dona encara per valorar els motius i els comuns alliberen en Salvador Illa de donar explicacions. Per contra, el PP s'hi demana la seva compareixença al Parlament. Són Gerardo Pisarello dels Comuns i Santi Rodríguez del PP.
6: Però no és un problema, diguem-ne, del president, no?
7: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya.
5: I des de Junts critiquen la falta de lideratge dels polítics socialistes.
8: Al president Illa i a l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat.
5: Paraules al seu portaveu, Josep Rius.
2: Más de uno, Catalunya.
1: El nou cicle de vagues del sector de l'educació començarà aquest dijous, dia 7, amb l'aturada de les mestres de les escoles Bressol en el marc d'una convocatòria estatal. El col·lectiu també està cridat a una vaga d'àmbit autonòmic el dia 20. Ana Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. La plataforma 03, que plega sindicats i entitats, anima a adherir-se tant a les treballadores de la pública com de la privada. Una de les queixes que tenen és la manca d'un conveni únic que reguli les seves condicions. Georgina Rius, portaveu.
10: Tenim 5 models de gestió diferents i això comporta que cada escola, depèn del model de gestió que tingui, pot tenir contractades a les seves treballadores des d'un conveni diferent amb unes condicions totalment diferents.
9: També demanen una reducció de les ràtios, ja que asseguren que les escoles bressol catalanes en tenen les més elevades d'Europa. Alhora reclamen més finançament i una millora de les condicions laborals.
1: La plataforma Dignitat a les Vies entén que la Generalitat posi fi aquest divendres al període de gratuïtat de Rodalies, però rebutja que ho justifiqui pel restabliment de la normalitat a la pràctica totalitat del servei. Són declaracions de la seva portaveu, Anna Gómez, a la ciutat d'Onda Cero, Catalunya.
11: Si els hi fan falta calés perquè ja no poden seguir assumint-ho, que ens ho diguin i com a mínim estarem atenent a una realitat. Però dir que s'està aconseguint una normalitat al servei quan no és així.
1: Gómez ha recordat el tall per obres en un tram de l'IR13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders i l'establiment d'un servei alternatiu per carretera. I un últim apunt en plana econòmica, sàpiguen que el Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre amb un benefici de 347 milions d'euros i manté els seus objectius de rendibilitat i remuneració a l'accionista per al 2026 i el 2027. Tot i això, el resultat suposa una caiguda interanual del 29%, atribuïda al comportament previst del marge d'interessos a menors comissions i a costos no recurrents del nou pla de prejubilacions que generarà 40 milions d'estalvis anuals a partir del 2027.
2: Más de uno, Catalunya.

0: 5 i Rosselló 157 i a Terrassa, l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Les 8 i 28, els esports, José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. La victòria del Sevilla 1-0 ahir davant la Reial Societat, el partit que tancava la 34a jornada de Lliga Primera Divisió, deixa l'Espanyol a només 3 punts de la zona de descens. Els blanquiblaus visitaran dissabte els sevillistes. La gironina Paula Badosa no apareix a les llistes oficials de la fase prèvia del torneig de tenis de Roland Garros, el que podria significar la seva absència al Gran Slam parisenc. El sorteig de la final a 8 de la Copa del Rei d'handbol masculí, que es disputarà a Alacant del 5 al 7 de juny, el Futbol Club Barcelona jugarà el seu partit de quarts de final contra l'Atlético Valladolid.
1: En cultura, en un context marcat per les tensions i els conflictes bèl·lics internacionals, el fil argumental de la nova temporada del Palau de la Música Catalana serà la pau, ho ha explicat el seu president Joaquim Uriach.
3: Hem escollit aquest tema, aquest fil conductor, perquè des d'aquí sempre hem defensat que la música no és únicament entreteniment, sinó que és una eina que té una funció social i cívica molt potent.
1: La programació inclou un homenatge a Pau Casals pel 150è aniversari de la seva mort. De fet, la temporada 2026-2027 arrencarà amb un concert inaugural dedicat a la seva figura. També es retrà homenatge a altres mestres de la música, com Beethoven i Bach. Doncs així arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
5: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: Encuesta que ha publicado el Centro de Estudios Andaluces, Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
1: Sí, Moreno conseguiría hasta 56 diputados cuando la mayoría está en 55. La segunda fuerza en la Cámara Andaluza, según este sondeo, sería el PSOE de María Jesús Montero, que se volvería a quedar cerca de los 30 escaños que tienen en estos momentos, mientras que Vox se situaría como tercera fuerza consiguiendo entre 16 y 19 parlamentarios, una subida respecto a los 14 que consiguieron en las últimas elecciones de 2022. Por Andalucía lograría entre 4 y 7 representantes, cuando ahora mismo tiene 5, y adelante Andalucía conseguirían 5 escaños. En este momento tienen 2 representantes.
0: La Organización Mundial de la Salud ha confirmado un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero retenido frente a las costas de Cabo Verde. La naviera ultima junto a las autoridades la evacuación médica de 2 tripulantes con síntomas respiratorios que requieren atención médica urgente. Esta es la prioridad ahora, según ha explicado en Más de Uno Eduardo López, doctor argentino especializado en hantavirus.
2: Lo primero es tratar de bajar a tierra y llevarlo a centros de alta especialidad, lo que tiene sintomatología. Uno puede hacer aislamiento respiratorio y con todos los controles de aislamiento llevarlo a centro de mayor complejidad, porque la mortalidad es muy alta y éticamente usted no puede dejar a bordo un paciente que sabe que tiene una enfermedad que requiere terapia intensiva.
0: Las autoridades canarias se preparan ante la posibilidad de que el barco sea redirigido hasta algún puerto de la isla. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. Catalunya supera el rècord històric d'ocupació amb 3,92 milions de treballadors en actiu aquest mes d'abril, segons el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. La xifra creix en més de 38.000 afiliats respecte del març i encadena 4 anys d'augment interanual. L'atur també va baixar amb força. Durant l'abril s'han registrat gairebé 9.000 desocupats menys, la caiguda més intensa del mes en 7 anys. El total de persones inscrites als serveis d'ocupació se situa en els 314.000. És l'abril amb menys atur des del 2008 i la reducció també és significativa en comparació amb l'any passat. Unes dades que ha celebrat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, tot i que ha advertit dels reptes que afronta el mercat laboral, especialment derivats de la robotització, l'automatització i la intel·ligència artificial.
5: Sempre hi ha reptes perquè la robotització, l'automatització dels processos i la intel·ligència artificial faran que, sense cap mena de dubte, hi hagi una transformació al mercat laboral. Ho hem vist, per exemple, la setmana passada vam tenir 3 expedients de regulació d'ocupació, Ficosa, Nissan i Nestlé.
4: En aquest context, Sant Pere ha reiterat que l'objectiu de l'executiu és generar riquesa i prosperitat. Canviem de qüestió, 5 residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus, segons l'Agència de Salut Pública. Salut confirma que cap d'ells presenta símptomes i que es manté el contacte permanent amb els afectats. Al vaixell, recordem, hi viatgen 147 persones de 23 nacionalitats, entre elles 13 passatgers i un tripulant de nacionalitat espanyola. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut fos informada de 3 defuncions i un cas crític. El creuer amb bandera dels Països Baixos es troba actualment a Cap Verd. Les autoritats sanitàries han fet una crida a la calma i situen el risc per a la població com a baix.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: Confianza, con más de 35 años de experiencia y una gran red de oficinas a tu servicio. Llámanos al 93 409 20 30. Fincas
1: Blanco. Te invito a merendar.
2: ¿A merendar después del fin de semana que nos ha dado tu maravilloso coche? Primero tirones, que si va, que si no va. Después la grúa. A comprarte un coche tendrías que ir.
3: Mundiauto. Feria anual del vehículo de ocasión de Mundiauto en el Prat de Llobregat del 6 al 10 de mayo. Te invitamos a una ración de pizza o una crepe y sorteamos un regalo sorpresa en nuestra ruleta. Mundiauto.com.
4: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver, ¿qué pasa?
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
8: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia. Avui dimarts a Catalunya, temps inestable i precipitacions. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Molta precaució a zones de l'interior i del prelitoral, on el ruixat màximes de 21 graus a Lleida i 22 graus a Barcelona, Girona i a Tarragona. Al litoral i a l'Empordà, vent localment moderat i a la resta, vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
8: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Aquests poliesportius, que si mires al terra, quina és la línia de fora? Perquè n'hi han tantes pintades de tants esdeveniments diferents que al final dius, però com no es lien amb quina és la línia que ja no poden trepitjar?
11: Això el Marc ho sap.
10: Això el Marc, el sí. Marc gestiona aquestes coses. Com es fa? Es pinta a sobre?
11: Intentes pintar-ho de diferents colors.
10: Val.
11: Però a part de pintar-ho de diferents colors, després ja, vull dir, és un cachondeo.
12: De una empresa que, mire, ponemos LEDs en las líneas y así activa el botón.
10: Tu anava a dir, hem pensat el mateix.
11: La primera cosa seriosa en tots aquests anys.
10: Doncs tu imagina't tot el terra de LEDs, eh? I s'il·luminen les línies de campo de l'esport en si que estàs fent.
11: Bueno, però tot si jugues al vespre a la nit, si jugues sí. Al matí, bueno, ja és difícil, però bueno.
10: Sí, bueno, durant el dia, és clar, durant el dia...
11: Pues láser.
10: Sí. I si passes la línia t'electrocuta. És una mica com el que s'ha fet sempre amb el bestiar.
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
8: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030. Fincas
2: Blanco. Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión de Mundiauto en su décima edición, del 6 al 10 de mayo. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto, Feria Anual del Vehículo de Ocasión, del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Entrada gratuita. Mundiauto.com.
0: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
3: Bon dia. El Girona i l'Espanyol han vist en les darreres hores com es complica encara més la seva permanència a primera divisió. La victòria del Sevilla contra la Reial Societat per 1-0 al Sánchez-Pizjuán en el partit que tancava la jornada 34 deixa l'equip de Mitchell a només 2 punts del descens i el de Manolo González a 3, quan queden 4 partits per disputar-se, o el que és el mateix, 12 punts. Els blanquiblaus encara no han guanyat cap partit el 2026. Acumulen ja 17 partits sense conèixer la victòria i, per acabar-ho d'adobar, diumenge juguen precisament al camp del Sevilla. El Barça pot proclamar-se campió de Lliga el proper diumenge al Clàssic. L'equip de Hansi Flick en tindrà prou amb un empat contra el Real Madrid al Camp Nou per aconseguir el seu títol número 29. Encara en futbol, avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina. Sortirà del partit de tornada de les semifinals, que a partir de les 9 del vespre enfrontarà a l'Arsenal i a l'Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium, amb empat a un de l'anada disputada al Metropolitano. L'equip matalasser buscarà la seva quarta final de la seva història després d'haver perdut les 3 que ha disputat. Simeone té les idees ben clares de com jugar.
4: Trabajar con lo que falta terminar del partido. Ya la idea, obviamente, la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y que mañana podamos hacer un gran partido.
3: L'entrenador de l'Arsenal, Mikel Arteta, assegura que arriben del tot preparats.
5: Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo.
3: Demà jugarà el partit de tornada de l'altra semifinal entre el Bayern de Múnich i el PSG a l'Allianz Arena, amb avantatge de 5-4 de l'anada pels de Luis Enrique. Al Manchester City de Pep Guardiola se li complica molt guanyar la Premier League després de l'empat a 3 ahir al camp de l'Everton. El City queda ara a 5 punts del líder, l'Arsenal amb un partit menys, això sí, i quan queden 3 jornades per acabar-se el campionat. I en bàsquet avui comencen a jugar-se els tercers partits dels quarts de final de l'Euroliga, entre ells el del Real Madrid, que estarà a la Final Four si guanya avui el Hapoel de Tel Aviv a Bulgària en el duel que començarà a les 6 de la tarda.
0: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La ciutat, amb Míriam Frank.
6: Avui a la ciutat parlarem amb l'associació Esperança en temps de la ciutat solidària, una entitat que reparteix menjar entre les persones que més ho necessiten.
7: I no us perdeu avui el programa perquè ens visitarà una llegenda de la música disco dels 80, Reggie Tsiboe, un dels cantants del mític grup Bon AM. Aviam si s'arrenca i ens pot cantar en directe algun dels temes de la banda. Acabarem com cada dimarts parlant de literatura avui amb la Laura Garcia.
6: Tot plegat, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
8: Próximo destino, San Antonio de Portmany.
9: El sábado 9 de mayo, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realizará en directo desde San Antonio, en la isla de Ibiza. San Antonio, con sus espectaculares playas, gastronomía y cultura, un destino para disfrutar todo el año. Gente Viajera se emitirá en directo desde el Hotel Vibra Jam. Gracias al Ayuntamiento de San Antonio de Portmany, al Consell de Ibiza, a la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y a Vibra Hotels. El sábado 9 de mayo a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde San Antonio de Portmany, con Carles Lamelo. Onda Cero, tu radio.

0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
4: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
5: La ciutat. Amb Míriam Frank.
6: Avui a la ciutat parlarem amb l'Associació Esperança en temps de la ciutat solidària, una entitat que reparteix menjar entre les persones que més ho necessiten.
7: I no us perdeu avui el programa perquè ens visitarà una llegenda de la música disco dels 80, Reggie Tsiboe, un dels cantants del mític grup Bon AM. Aviam si s'arrenca i ens pot cantar en directe algun dels temes de la banda. Acabarem com cada dimarts parlant de literatura avui amb la Laura García.
6: Tot plegat, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
5: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Comença el dia ben informat. Más de uno Catalunya, a les 7:20 i 8:20.
8: El govern reconeix que costa defensar les dades policials. És cert que els fets delictius a Catalunya van a la baixa. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Vox i Aliança Catalana atribueixen els dos atacs a terrorisme islamista i a la immigració irregular. El govern català rebutja frontalment aquesta idea.
8: Canviem de qüestió. El dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025 s'eleva a 49.000 milions d'euros, segons un informe de Foment del Treball. Ferran Cuixart, bon dia.
10: Bon dia. La patronal catalana eleva 49.543 milions d'euros al dèficit en infraestructures entre el 2009 i el 2025.
5: Tota la informació que necessites per començar el dia. A Onda Cero, Más de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: La Fundació Joan Miró presenta a obrir l'Arxiu 07, l'Antítete, una mostra centrada en la relació entre Tristan Tzara i Joan Miró a partir del llibre il·lustrat. L'exposició es podrà visitar fins al 10 de maig.
7: Lleida recupera una mirada única entre art i agricultura.
11: L'Institut d'Estudis Jardencs acull Botànica Sensible, dedicada al fotògraf Antonio Ibars. La mostra presenta imatges botàniques dels anys 50 que combinen rigor científic i sensibilitat artística. Fins al 16 de maig.
7: Tarragona s'omple de passió i ritme flamenc.
11: La Gran Gala Flamenc ofereix un espectacle de dansa i música amb diferents pals tradicionals del flamenc. La cita serà el 10 de maig a 9:45 del vespre al Palau de la Música Catalana.
7: I Girona, homenatge a l'artista Vicenç Guedo.
11: El Museu d'Història presenta Crítica i Compromís, una exposició dedicada a la seva obra vinculada a l'activisme social i polític. La mostra es podrà veure fins al 24 de maig.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimarts 5 de maig i a la ciutat ens volem preparar per l'arribada del Super Niño. És un fenomen meteorològic que ens podria afectar d'aquí a unes setmanes a Catalunya. De seguida preguntarem als experts què és exactament i com ens pot afectar. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo. Què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
1: Robert, felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: En directe no et vam poder felicitar. El dia 1 estaves...
2: El dia 1 hi vaig ser.
1: De descans, sí. Pel Dia del Treballador, així que esperem que hagis passat un bon aniversari.
2: La veritat és que sí, molt bé. En família, menjant bastant, dormint bastant, vull dir que superbé.
1: Què més es pot demanar?
2: Sí, sí, sí.
3: Néixer el Dia del Treballador, eh?
1: Va fer treballar la seva mare el dia de la mare,
2: a la meva mare i a la llevadora i a la...
1: Sí, i en el Dia de la Mare, perquè va coincidir aquell any, no? Em vas dir?
2: No, era dimarts. Vaig néixer un dimarts.
5: Perdó, bon dia, va coincidir amb el meu germà, us ho vaig explicar jo.
1: Ah, vale. Montse Valls, bon dia.

0: Som-hi, vinga, va, avui jo crec que ens agradarà a tots.
1: Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. Cambio de rumbo
2: Sintiéndolo mucho. Oh, quina gran cançó.
0: Ah, que maca, eh? Estem escoltant la cançó Sintiéndolo mucho de Joaquín Sabina amb la col·laboració de Leiva, un tema publicat fa ben poc, el 2022, en el que Sabina fa una introspecció lírica que aborda el pas del temps i l'acceptació de la pròpia història, és a dir, la bellesa. I d'això va la cosa avui, perquè segons dades del cens que elabora l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, Catalunya creix a nivell d'habitants, superant ja els 8,2 milions, però perd població jove, és a dir, que Catalunya s'ha anat envellint demogràficament parlant. La població menor de 16 anys ha disminuït un 1,9% en 12 mesos i, si tirem més enrere, ha passat de representar un 25% l'any 1981 a un 14% actualment, és a dir, una disminució del 9%. I, a més, la població de més de 65 anys representa ara mateix el 20%, un de cada 5, quan, per exemple, el 1981 era d'un 11%. Podríem concloure que aquest 9% que hem perdut de població jove l'hem guanyat en població gran. I segons projeccions de l'IDESCAT, la tendència es mantindrà en les properes dècades. L'any 2070 es preveu que la població sigui de prop de 9 milions d'habitants, un terç dels quals majors de 65 anys i només un 12% menors de 16. Totes les demarcacions de Catalunya han guanyat població en els últims mesos, però Tarragona és la que més creix, amb un 1,6% més d'habitants que a mitjans del 2025. Barcelona, que és la demarcació que més habitants guanya en termes absoluts, és la que creix més lentament en termes relatius.
2: La conclusió és que l'àmbit de la salut millora, sí, científicament avancem en investigació, però no millora en altres
0: natalitat,
2: àmbits.
0: Bueno.
3: Però tenim un repte demogràfic al damunt gran, en aquest sentit.
0: Sí, estem tallant ara la vídeo.
2: Sí, és igual, ja. És igual. Vinga, què preguntes a l'audiència?
3: No, vull dir que...
2: Digues, digues.
3: Que anava a col·lació del que deies, que... En fi, que la piràmide s'inverteix.
2: Sí, sí, clar. Què preguntes avui a l'audiència?
3: Doncs mira, avui celebrarem el Dia Mundial de la Llevadora, que és aquest dimarts, jornada declarada per l'ONU amb l'objectiu de valorar i de reconèixer el valor de les llevadores a l'hora d'atendre les dones embarassades i el naixement posterior dels nadons. Elles són infermeres especialistes per proporcionar gairebé tots els serveis relacionats amb l'embaràs i el part, però clar, són dones, cobren menys, tenen sostres de vidre, segueixen sense el reconeixement necessari, tot i que és un grau universitari, una carrera com una altra.
2: Uh-huh,
3: ho diu Anabel Torra, secretària autonòmica del SATSE a Catalunya.
4: A nivell de retribució estem en un subnivell, no?, inferior. Ens costa molt poder arribar a càrrecs de gestió o càrrecs de, no?, no?, de confiança en aquest sentit.
3: I és clar, celebrem aquest dia de la llevadora. Les llevadores a qui ajuden, Míriam?
2: A les mares.
3: A les mares i a les criatures, sí, que arriben al món.
2: I estan poc valorades, perquè moltes vegades hem d'esperar al metge perquè el nen neixi, però podria néixer perfectament acompanyat d'una llevadora, ho dic per experiència.
3: I quan arriba, quan treu el caparró, aquell, si neix per cesària no, és més fàcil, no? Però si n'ha de néixer allò per part natural, treu el caparró i diu la mare...
5: Mi pequeño del alma,
3: o mi pequeña.
2: Això és el primer que vaig dir quan van néixer els meus fills.
0: I cantant-ho així, no?
2: Home, i tant, i tant, estava jo com per cantar.
3: Celebrem avui el dia de la llevadora juntament amb el dia de la mare, que no,
2: sí,
3: el vam celebrar degudament
2: el
3: dia que tocava, el diumenge, vaja, perquè no estàvem aquí.
2: I... Bueno, sí que estàvem, tu i jo estàvem.
3: Ah, sí,
2: perquè
3: estàvem a la ciutat, però estàvem al matí aquí.
2: Ah, dic a la ciutat, sí, perquè estàvem aquí a l'estudi.
3: A veure, un moment, m'estic fent embolic.
2: A la ciutat de Barcelona, pensava que... No, a la ciutat, al programa no estàvem, estàvem a les bones mans.
3: Estàvem a les bones mans al matí. Doncs avui celebrem aquest dia de la mare, juntament amb el de la llevadora, preguntant per una cosa molt interessant.
2: Beca.
3: No parlarem de les nostres mares, que ja n'hem parlat prou, i vostès també. Preguntem per frases de mare. Frases de mare d'aquelles que merecen mármol. Vostè no en troba cap ara mateix que digui... Como vaya ella y lo encuentre...
0: Home, aquesta és la clàssica.
3: Aquesta és la gran frase de mare. Doncs frases de mare avui al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem al llarg del programa recordant les nostres mares.
2: Eres mujer de alma grande. Ah, pensava que havies posat la cançó que t'havia dit que posessis. Sí.
3: No, perquè no m'he atrevit.
2: Per què?
3: Perquè no sabia si es podia posar o no.
2: Sí, tant. Ah, sí. Home, si està sonant a les xarxes socials, sí, durant tots aquests dies, és una cançó feta precisament per frases de mares, feta per intel·ligència artificial, i que és, està molt ben feta aquesta...

0: cançó, però no.
1: La aniré a buscar aquí un
0: moment. Millor que aquesta que acabes de posar, també t'ho dic, i que l'altra, però bueno. Frases de mares, Montse Valls.
2: Mira, molt, molt mítica.
0: Avui esteu? On?
2: Avui hi ha un descontrol, no passa res. Molt mítica de ma mare, los armarios tienen fondo. Ah. Que és una variant de Como vaya yo lo encuentre. Sí. Era el següent pas de, chicos, los armarios tienen fondo, perquè mirant a la despensa, lo típic de, mama, és que no trobo la paella, no trobo el no sé què, no sé quantos, retirava una coseta i deia, allà al fons ho tens. I llavors sempre ens deia, chicos, los armarios tienen fondo.
0: Jo crec que és la frase per excel·lència.
2: Sí, sí, sí. I també quan s'asseia al sofà, és que no m'he sentat en tot el dia.
0: També,
3: també. La primera vez que me siento.
0: La primera vez que me siento. Pol, tu què?
4: A mi, mira, sempre no trobo res. Sí. Tinc molt de descontrol i ella sempre em troba tot. Sempre em diu la frase de no trobaries aigua al mar.
0: Ostres, també.
5: Mira, això està molt
0: una
5: bé.
0: Una gran frase.
5: Gran poeta, la teva mare.
4: Sí,
0: doncs sí. Vinga, va, quina és la vostra frase de mare preferida? Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: Comencem explicant que 5 residents de Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus.
2: Segons l'Agència de Salut Pública, cap d'ells presenta símptomes i es manté el contacte permanent amb els afectats. Al vaixell viatgen 147 persones de 23 nacionalitats, entre elles 13 passatgers i un tripulant de nacionalitat espanyola. 5 d'ells, Míriam, com deies, residents a Catalunya. Segons l'Organització Mundial de la Salut, s'han confirmat 2 casos i n'han identificat 5 més com a sospitosos i en total el brot suma ja 7 afectats, dels quals 3 morts, un pacient en estat crític i 3 persones amb símptomes lleus. El brot es gestiona amb una resposta internacional coordinada que inclou l'aïllament, evacuacions mèdiques i anàlisi de mostres i els 3 casos sospitosos continuen a bord del vaixell i ara s'està avaluant la repatriació de les persones sanes i Espanya tot això ha acceptat que el creuer atraqui a Canàries. Les autoritats sanitàries han fet una crida a la calma i situen el risc per a la població com a molt baix.
0: Doncs veurem com acaba aquesta situació. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ja ha expedit 94.000 volants d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des que va començar la regularització extraordinària de migrants.
2: Des del consistori han anunciat que a partir de demà el procediment entrarà en una nova fase amb protagonisme per al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Drets Socials.
6: El volum més gran de persones autònomes doncs ja sap quins són els canals i ja ha tingut l'oportunitat de tenir aquesta documentació i per tant ara el que passem a fer és a obrir un dispositiu diferent, un dispositiu nou, el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc. Amb aquest pavelló, a partir de demà i durant aquesta setmana el que es farà és donar les cites per venir a sol·licitar.
2: És a dir, al llarg d'aquesta setmana, en aquest espai es donarà un dia i una franja horària per fer els tràmits.

0: La xifra creix en més de 38.000 afiliats respecte del març i encadena 4 anys d'augment interanual. L'atur també baixa amb força. Durant l'abril s'han registrat gairebé 9.000 desocupats menys, la caiguda més intensa del mes en 7 anys. El total de persones inscrites als serveis d'ocupació se situa en 314.000, és l'abril amb menys atur des del 2008, i la reducció també és significativa en comparació amb l'any passat. Unes dades que ha celebrat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, tot i que ha advertit dels reptes que afronta el mercat laboral, especialment derivats de la robotització, l'automatització i la intel·ligència artificial.
1: Sempre hi ha reptes perquè la robotització, l'automatització dels processos i la intel·ligència artificial faran que, sense cap mena de dubte, hi hagi una transformació del mercat laboral. Ho hem vist, per exemple, la setmana passada vam tenir 3 expedients de regulació d'ocupació, Ficosa, Nissan i Nestlé.
0: En aquest context, Sant Pere ha reiterat que l'objectiu de l'executiu és generar riquesa i prosperitat.
2: Tot plegat ho ampliarà al Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
2: El sistema climàtic mundial es haurà afectat properament pel Super Niño. Es tracta d'un esdeveniment meteorològic complex que altera el sistema climàtic mundial a partir del que passa al centre de l'oceà Pacífic. Clar, ara vostès pensaran, home, allò ens queda molt lluny. Bé, no tant, perquè els efectes es podrien notar a milers de quilòmetres de distància.
3: Robert. El Super Niño es produeix quan els vents de la zona del Pacífic canvien de direcció i fan pujar la temperatura de l'oceà. Concretament, això té lloc en una àrea determinada a uns 30 graus de latitud de l'hemisferi nord i sud, que s'anomena zona de convergència intertropical. Aquesta alteració modifica completament el sistema atmosfèric i acaba transformant la climatologia habitual de moltes parts del món.
2: Doncs en volem parlar a aquesta hora amb un home que és catedràtic de Geografia Física de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días a ustedes.
2: Profesor, cuando hablamos del Super Niño, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué diferencia el Super Niño del fenómeno que conocemos, que es el Niño?
4: Bueno, hay que ser cauto porque todavía no sabemos a ciencia cierta si tendremos ese super fenómeno del Niño, ¿no? El Niño, en todo caso, es un calentamiento del Pacífico Ecuatorial, que tal como ustedes muy bien han dicho, nos queda en un principio muy lejos, muy lejano, pero ese calentamiento episódico del Pacífico Ecuatorial tiene una traslación hacia otras regiones del planeta, es una teleconexión, una conexión a distancia, y ese calentamiento se traduce en que aumenta en todo el planeta en conjunto la temperatura media del año en que ocurre, y luego se producen en diversas regiones del planeta anomalías en la lluvia, a veces lluvias torrenciales, inundaciones, y en otros casos sequías severas, persistentes, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos en una fase neutra, pero todos los modelos predictivos nos indican hacia el mes de junio comenzará un Niño, un calentamiento de ese Pacífico Ecuatorial que se traslada en una elevación de la temperatura progresiva, no inmediata, porque el sistema climático tiene mucha inercia, pero se trasladará en conjunto a todo el planeta. Si sigue ese calentamiento del Pacífico Ecuatorial, entonces entraríamos en un Niño más intenso, podríamos decir en un Super Niño, como ya ocurrió en el pasado en diferentes momentos. 1982-83 hubo un Niño muy intenso, entonces decíamos muy intenso más que Super Niño, y al igual que acabó el siglo XX, 1997-98, con otro Niño también muy intenso, ¿no? Por lo tanto, de momento, tranquilidad, cautela, porque se tiene que ir confirmando la llegada de ese Niño tan intenso. ¿Qué podríamos esperar en nuestro país, en nuestro territorio? Bien, podemos decir que la señal del Niño es relativamente débil. Es verdad que a veces ha coincidido con episodios de lluvias torrenciales en el Mediterráneo, pero diríamos que el efecto más manifiesto sería en un año algo más cálido que lo normal, porque llega también ese calentamiento del Pacífico Ecuatorial. En algunos lugares, en la costa, particularmente la costa de Sudamérica, la costa del Pacífico,

0: vivien els propietaris, els senyors Milà Segimon. Uh-huh. La sala d'exposicions és el que era el seu pis. I, per tant, si visites l'exposició. Què t'aporta? Pots veure la planta lliure, que és una cosa importantíssima que va portar Gaudí a l'arquitectura, novedosa, que vol dir que aquest edifici s'aguanta només per columnes i pilars i no té contraforts. Uh-huh. I tots els murs són murs que no aguanten pes, per tant, pots tirar-los a terra. La sala d'exposicions és contínua, no hi ha murs. Val? Per tant, inclús podries tirar la façana, que és un mur cortina que no aguanta pes, i és una cosa extraordinària. Per tant, pots circular per tota la sala sense tenir parets entremig. Què pots veure? Columnes treballades de pedra. Tota aquesta feina que va fer amb Jujol, que no veus a cap altre lloc de l'edifici, amb missatges i paraules claus i flors i perdona i oblida i temes religiosos, uh-huh. Com tenim també a la façana. I després els cels rasos, que són magnífics de tot l'edifici, una cosa característica que tenim a la Casa Milà, és aquest treball artesanal amb el guix, que amb aquestes ondulacions contínues doncs, és una meravella. I, per tant, la feina que ha fet Fundació Catalunya a la Pedrera per conservar, mantenir i poder fer visible aquest treball magnífic de Gaudí, doncs, ho pots, a més, observar visitant l'exposició. Que aquesta exposició, com que parla d'intimisme, parla d'interior de les cases, parla de la vida quotidiana, doncs entres al pis dels Milà i, a més, t'acompanya aquesta obra doncs, més intimista, més de retrat d'interior, de famílies, de cases, a banda del París de l'època, però a més muntada amb molt de carinyo i amb molt de gust, amb papers a la paret, com tenien molt a l'època, a final de segle, a París, i per tant jo crec que val molt la pena immiscuir-se en aquesta exposició i en els temps que estem, jo crec que és un refugi de calma, de tranquil·litat i d'emoció.
1: A banda de l'exposició a la Pedrera, hi ha tot un seguit d'activitats en col·laboració amb institucions culturals de referència que surten de la sala. Explica'ns quina serà la propera.
0: Mira, la propera que tenim prevista és un concert al Gran Teatre del Liceu, al Foyer, precisament, a les 8, el dimarts 12 de maig, a les 8 del vespre, que és un concert de l'Albert Cano Smith, que és un pianista de primer ordre. Aquest xicot està instal·lat als Estats Units, ens el van captar, diguéssim, uh-huh. perquè ell és format aquí a Barcelona, a Suïssa, a diferents indrets, però havia passat també per la Pedrera a residències musicals i toca el piano com un àngel. És extraordinari. I, per tant, ens farà un concert de música francesa, una mica tots aquests francesos que acompanyaven a l'època els nabis, perquè els nabis estaven molt lligats directament als poetes simbolistes i també als músics, uh-huh. i per tant van fer molta obra dels prospectes i els programes musicals, els hi van il·lustrar, i tenien un contacte directe amb la música, els teatres, el circ de l'època, els cafès, els cabarets, i llavors l'Albert Cano ens farà un recital doncs, de música francesa, Satie, Debussy, Saint-Saëns, Fauré, Ravel, Mussorgsky, tota aquesta selecció de música francesa, intimista, melancòlica, nostàlgica, emotiva, i per tant serà un concert preciós que a més il·lustrarem també amb algunes de les obres que formen part de l'exposició.
1: Un concert del que es podrà gaudir dimarts 12 de maig, dimarts vinent. Marga, per acabar, després dels nabis, en què més esteu treballant a la Fundació Catalunya?
0: Abans de dir, un apunt ràpid.
1: Sí,
0: el 19 de maig, dins del recital de Festival de Poesia de Barcelona, sí. participem també en una activitat a l'Auditori de la Pedrera, un recital a més amb música, i recitarà poesia francesa ni més ni menys que el gran Josep Maria Flotats.
1: Ostres,
0: per tant,
1: quin luxe.
0: És un luxe tenir-lo amb ell recitant poemes en francès, uh-huh. de tots aquests contemporanis de finals de segle nabis, i bueno, si hi voleu venir a través de la web de la Pedrera o del Festival de Poesia, doncs t'has d'apuntar i prou.
1: Doncs que corrin,
0: és una gran oportunitat, jo crec que val molt la pena, i no podia ser ningú millor que el Flotats recitant doncs, aquests poetes francesos. L'any que ve, preguntaves,
1: sí.
0: la propera exposició. La propera exposició és una altra gran exposició, Anselm Kiefer, un dels artistes avui en dia més ben situats, diríem, en el top 10 mundial, que no és poca cosa. És un artista alemany nascut a la postguerra, l'any 45, i que fa una obra molt punyent, molt, diguéssim, incisiva, que tracta la literatura, la poesia, la història, la guerra, una obra molt crítica, molt matèrica, és a dir, fa coses amb plom, amb vidre, amb ferro, amb sorra, amb teixits, amb temes orgànics, amb arrels, i per tant és un artista de primer ordre que ens portarà a la Pedrera una sèrie de peces que no s'han vist mai en el nostre país, i serà la primera gran monogràfica d'Anselm Kiefer que tindrem a Barcelona, i per tant tampoc us la podeu perdre.
1: Doncs segur que en parlarem més profundament en els propers dies, però avui recomanem que no us perdeu l'exposició Els Navis de Monart a Buillar. Marc Gavizza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre és un plaer poder parlar amb tu.
0: El plaer és nostre, moltes gràcies.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: Veig que has tornat.
3: He tornat.
1: Et vaig dir ahir que no tornessis més,
3: sí,
1: i veig que avui has tornat.
3: Però he negociat i crec que
1: no
3: era
1: podia
3: el millor,
1: venir el Víctor Llucià, no?
3: Era el millor pel programa. Estava de festa i no m'ha quedat d'una tarda.
1: Això no t'esperaves, que t'ho diguis.
3: No.
1: Vinga, el Sevilla complica més el descens.
3: Pel Girona i l'Espanyol, que han vist com se li complicava la cosa, això de continuar a primera divisió. Està fumut, no impossible, ni de bon tros, però sí que no va a la badà i s'ha de sumar. Tots dos equips han de començar ja a sumar de 3 en 3, perquè si no la davallada pot ser inevitable. Ahir va guanyar el Sevilla a la Reial Societat 1-0 al Sánchez Pizjuán. Era el partit que tancava la jornada 34. I què passa? Doncs que gràcies a aquest resultat l'equip de Mitchell queda ja a només 2 punts del descens, i el de Manolo González a 3, quan queden 4 partits per disputar-se, o el que és el mateix, 12 punts. Els blanquiblaus continuen en caiguda lliure, ja sabeu, cap partit guanyat el 2027, 17 partits sense conèixer la victòria, i per acabar-ho d'adobar, diumenge hi ha un Sevilla-Espanyol, també el Sánchez Pizjuán, és a dir, partit d'infart. És veritat que no ho tenen difícil, en el sentit de que guanyant un partit la salvació seria virtual, no matemàtica, però sí virtual, però clar, l'Espanyol porta tant temps sense guanyar i el Girona acumula ja 3 partits seguits perdent, que sembla com impossible, no?, que guanyin un partit. Doncs ha d'arribar aquesta victòria per aconseguir el seu objectiu, un objectiu que el Barça, per exemple, ho té també a tocar, perquè ja diumenge que ve es pot proclamar campió de Lliga, el clàssic, empatant amb el Madrid. Els blaugrana aconseguiran el títol 29 en el partit que es disputarà al Camp Nou. Però ens espera una jornada realment d'infart a la part baixa de la classificació.
1: Vinga, mentrestant, torna a la Champions.
3: També d'infart són els partits de semifinals, partits de tornada. Avui es juga el primer a les 9 del vespre a Arsenal Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium. Recordem a l'anada que hi va haver empat a 1, per tant, doncs avui ha de guanyar un dels dos si no volem que la cosa es decideixi a la tanda de penals. Atleti de Madrid amb baixes, les tres habituals, les de Barrios, Nico González i Jiménez. Un Atleti que buscarà la quarta final de la seva història. Fixa't, n'ha jugat 3 i ha perdut les 3. A més, les 3 de forma dolorosa, amb gols a l'últim minut, amb tandes de penals, etc. Simeone té clar el pla de partit, però recorda que al final, és veritat, els jugadors doncs, són els que manen. El futbol és cosa dels futbolistes.
4: Tenemos vuelta nosotros los entrenadores. Está claro que el fútbol pasa por los jugadores. Y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. Después podemos darle vuelta que esta idea, esta otra idea, y el partido cambia apenas empieza. Entonces creo que la experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, pero sí es calma, y obviamente la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana.
3: Y a la torpa Mikel Arteta, la entrada al Arsenal.
5: Un sueño para nosotros, tener la posibilidad mañana de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente, una cosa que no hemos vivido desde hace tantísimos años, algo especial y con muchas ganas de vivirlo. Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo. Lo único que tengo es en acabar de preparar mañana lo mejor posible el partido, el equipo, y que salgamos ahí fuera como bestias y a disfrutar el momento ya por ello.
3: Doncs bé, a les 9 del vespre, òbviament en directe per la sintonia del Ràdio Estadi aquí a Onda Cero. Demà jugarà l'altre partit de tornada de l'altra semifinal, Bayern de Múnich PSG a l'Allianz Arena. Déu-n'hi-do aquest partit també. Recordem que l'anada va acabar 5-4 pels de Luis Enrique, és a dir que promet emocions fortes, com també a la Premier League, tot i que menys, perquè ahir el City de Pep Guardiola va veure com se li complicava la cosa, això de guanyar la Premier. Va empatar a 3 al camp de l'Everton. Empat i gràcies, perquè l'equip City se'n perdia 3-1 al minut 83 i va marcar el gol que establia el 3-3 definitiu al minut 97 mitjançant Doku. El City queda ara a 5 punts del líder, l'Arsenal, amb un partit menys quan queden 3 jornades per acabar-se el campionat. I l'Athletic Club acaba d'anunciar que Edin Terzic serà el nou entrenador a partir del proper 1 de juliol en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic signarà per 2 temporades fins al juny del 2028, entrenat entre d'altres al Borussia Dortmund, un clàssic del futbol europeu, aquest el Terzic. Veurem com ho fa setmana més.
1: Vinga, i futbol femení a les travesses.
3: Sí, atenció, el Consell de Ministres aprovarà avui dimarts la inclusió del futbol femení a les travesses per primera vegada. Tu ets de travesses, de fer quinielites?
1: No. La veritat
3: doncs,
1: és que
3: sí,
1: no...
3: I és
1: pensava que jo no es feia,
3: 80
1: això.
3: Anys d'història té això de les quinieles, què dius?
1: UX2,
3: sí,
1: això UX2, encara es fa?
3: Sí, el pleno al 15, totes aquestes... Cuita, encara
1: sona de quan era jo petita.
3: Pues escolta, s'ha d'evolucionar, s'ha d'evolucionar. Doncs mira, a partir d'ara s'incorporaran ja permanentment 4 partits de la Lliga F. És una mesura impulsada pel Consell Superior d'Esports, que busca avançar en la igualtat en l'esport, i ho ha confirmat aquest mateix matí en una pila d'X el president espanyol Pedro Sánchez. Fins ara la quiniela només incloia partits de primera i segona divisió masculina, doncs bé, ara també equips de la Lliga F. És un canvi important a banda de per aconseguir o avançar en la igualtat en el futbol, perquè part dels ingressos es repartiran també entre els 16 clubs que formen la Lliga F, és a dir, un pessic important de pasta per tant que tant necessiten els clubs de la Lliga F, tenint en compte la minsa aposta que fan de moment els clubs pel futbol femení.
1: Doncs una bona notícia. Vinga, i en bàsquet, es reprèn l'Eurolliga.
3: Sí, molt ràpid. Comencen a jugar-se els tercers partits dels quarts de final. El Madrid estarà a la Final Four avui mateix, si guanya el Hapoel Tel Aviv a Bulgària en el duel que començarà a les 6 de la tarda, ja que els blancs, recordem, es van imposar en els 2 partits que hi han hagut fins ara. Més tard, a 3 quarts de 8, el Mònaco rebrà l'Olympiacos amb avantatge de 2-0 per l'equip grec. Per demà queden els altres 2 partits, el Guiris Fenerbahçe, els Turs domina la sèrie 2-0 i Panathinaikos València Bàsquet, també amb renda de 2-0 per l'equip d'Atenes.
1: Víctor Lozano, quina creus tu que és la frase de mare per excel·lència?
3: La frase de...
1: Gràcies, Jota. La frase de mare per excel·lència, com aquestes que estem escoltant. Quina creus tu? Como vaya yo lo encuentre... No recordes cap frase que et digués la teva mare?
3: És que n'estava pensant i en el grup de WhatsApp que tenim els germans, sí? Anem col·locant les frases mares.
1: Home.
3: I vaig fer com una mena de recopilació i t'asseguro que me'n sortia amb 50. És que no sé quina dir-te perquè n'hi ha tantes. Ja saps, la meva germana petita i jo, que se'ns van acudint durant el dia, hòstia, doncs pam, enviem una. No sé, recordo... És que són molt frases... És que la meva mare era molt de frases molt puntuals. I ara mateix...
1: T'has quedat en blanc.
3: Sí, m'he quedat una mica en blanc. I no és fàcil a mi deixar-me en blanc, eh?
1: Vols escoltar el que diu l'audiència? Sí, sí. A veure.
6: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
6: En els meus fills, quan estan cansats, quan ja no poden més, la meva frase és... Pensa on ets i tot el que has aconseguit. Gira la vista i pensa... Què feies fa un any? És el meu, diguem, sintonia habitual. Que vagi tot bé. Un bon dimarts.
7: Hola, amics. Mira, una de les coses que recordo que em deia sempre la meva mare, em deia, fes sempre el que vulguis, el que et doni la gana. Ara, no facis mai mal a ningú i ajuda si pots ajudar. Adéu.
1: Quines bones frases de mare, eh?
3: Aquesta última m'ha fet recordar una que em deia, sempre em deia, Víctor, no juzgues i no seràs juzgado, sempre em deia. Pero bueno, yo lo he jugado un montón de veces. Bueno.
1: Nadie es perfecto y tú menos que nadie. Que estás de llamo a la casa meva. Víctor Lozano, gràcies.
3: Apa,
1: pots tornar demà, si vols.
3: Demà, sí, o okay, què?
1: Vinga, va, va.
3: Ai,
1: sí.
3: La reina se siente generosa.
1: Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.
8: Es la una, mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias confirma que España está negociando con todas las instituciones implicadas qué hacer con el crucero afectado por antivirus. Dice Fernando Simón que se estudia la posible escala del barco en Canarias, pero también que siga su camino hasta Holanda. En cualquier caso, Simón asegura que de recalar en Canarias ya no habría ningún enfermo a bordo. Belén Gómez del Pino.
10: Todavía no se ha tomado esa decisión sobre el destino del barco y de los pasajeros y tripulantes a bordo. Explica el Ministerio de Sanidad que en función de los datos epidemiológicos que se recojan en el crucero, en su paso por Cabo Verde, se decidirá junto a la OMS la escala más pertinente. Fernando Simón ha explicado en Cataluña Radio que la transmisión del antivirus es difícil y que una vez evacuados los enfermos, el resto de pasajeros están sanos.
11: Estas decisiones se están tomando ahora mismo en estas horas, se van tomando a medida que se va teniendo más información sobre la situación del barco. El barco, en principio, cuando salga de Cabo Verde, va a salir sin casos y, por lo tanto, a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie.
10: Recuerda además el director de alertas del Ministerio de Sanidad que Canarias dispone de una unidad de aislamiento de alto nivel para infecciones de riesgo.
8: Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego con su operación para liberar los buques atrapados en la zona. Hoy la compañía Maersk ha confirmado que uno de sus buques ha atravesado el estrecho escoltado por buques estadounidenses, Asunción Salvador.
12: Se trata del Alliance Fairfax, un barco comercial de bandera estadounidense que ya se encontraba en el Golfo cuando estallaron las hostilidades entre Washington y Teherán. Salió ayer sin incidentes, según la compañía, mientras el gobierno surcoreano continúa investigando el incendio ocasionado en las últimas horas en uno de sus barcos en la zona y no descarta sumarse a la operación de Estados Unidos, que dice que dos de sus destructores han logrado ingresar en Hormuz pese a los últimos ataques. España reitera la condena a todos esos ataques, pero también su rechazo a la iniciativa militar de Trump. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, en declaraciones a la televisión pública.
13: No hay las más mínimas condiciones para una operación bajo bandera de las Naciones Unidas. Sí, sí, completamente. Descartamos cualquier participación en una operación de fuerza y realizar cualquier acción que pueda suponer una escalada. Eso es algo que hay que evitar a toda costa en estos momentos.
12: Y mientras el ministro iraní de Exteriores ha viajado hoy a China para abordar la situación y estrechar los lazos bilaterales.
8: Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que el gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo para este año. Se ofertarán 37.000 plazas que van a seguir ayudando a reducir la edad media de los empleados públicos, según ha explicado la ministra portavoz Elma Sainz.
14: Este proceso además da continuidad a las políticas impulsadas en los últimos años que ya han tenido un impacto muy positivo en la renovación de plantillas, reduciendo su edad media en más de 2 años hasta situarlas en los 49.
8: El gobierno ha aprobado también la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia que obligará a escucharles sin límite de edad en los procesos judiciales que les afecten y que impide también la custodia compartida si puede afectar negativamente a su bienestar. El gobierno, que celebra el récord de empleo alcanzado en abril con más de 22 millones de afiliados, aunque desde la patronal madrileña aseguran que los empleos que se crean son de peor calidad. Francisco Aranda es portavoz de CEIM.
15: Estamos muy preocupados con la calidad de este empleo fruto de las políticas laborales del Ministerio de Trabajo. En concreto, solo 4 de cada 10 empleos son de carácter indefinido y de estos 4, 3 lo son a tiempo parcial o fijo discontinuo.
8: El Ayuntamiento de Barcelona habilitará a partir de mañana un pabellón de la Feria de Montjuïc para agilizar los trámites para la regularización de migrantes. Desde que comenzó el proceso, el consistorio ha expedido ya 94.000 volantes de padrón y 17.000 informes de vulnerabilidad. Onda Cero Barcelona, Ana Utiel.
16: Esta semana, en el pabellón 2 de Montjuïc, solo se darán citas para esos 2 trámites, con el objetivo de descongestionar las oficinas de atención ciudadana. También habrá 2 puntos de información para resolver dudas individuales. A partir partir de la semana que viene. Además, se atenderá a los residentes en Barcelona que no estén empadronados. A estas personas se les explicará cómo pueden acreditar que viven en la ciudad y se les tramitará también, si es necesario, el informe de vulnerabilidad. El recinto abrirá mañana a las 10 y a partir del jueves ofrecerá atención de 8 de la mañana a 10 de la noche.
8: Y la Fundación Legalitas y la Policía Nacional han presentado la campaña No es un juego, es delito, con la que pretenden alertar a los adolescentes sobre las consecuencias legales que tiene la violencia digital. Sara Iturbide.
17: La iniciativa quiere disuadir a los agresores poniendo el foco en las consecuencias legales que el ciberbullying tiene para ellos y para sus padres y alertar de los riesgos de compartir contenidos que pueden causar un grave daño a las víctimas del ciberacoso. Se ha presentado el vídeo de la campaña en el que un adolescente presume de que sus padres ignoran que es una acosadora.
18: Empieza a mandar memes de sus pringados a todo el cole y lo mejor de esto es que mis padres ni se enteran.
17: Esta campaña también pretende informar a jóvenes y adultos sobre cómo actuar si se detecta un caso de violencia digital y dónde acudir para pedir ayuda.
8: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
19: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
20: Y con miles de corazones rojiblancos que latirán juntos por el mismo sueño.
21: Increíble, maravilloso, luchando por ganar. Estamos jugando contra un equipazo.
20: Empató en el Metropolitano y ahora la victoria nos espera en Londres, con entrega, con pasión y con aliento.
22: Arsenal Atlético de Madrid, la final de la Champions es el premio. Súmate a Radio Estadio este martes a las 8:30.
19: Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Miriam Frank.
1: Passen 6 minuts de la 1, repassem l'actualitat més propera. Els paradistes de la Boqueria rebutgen posar una entrada de pagament.
23: El mercat rep prop de 80.000 clients diaris, molt d'ells estrangers. De fet, només un 15% dels compradors són locals, enfront del 85% de turistes. Per regular aquesta massificació, una de les possibilitats és fer que l'entrada sigui de pagament. Els paradistes han rebutjat aquesta proposta dient que volen una entrada gratuïta per a tothom, destacant que no són un museu per cobrar entrada. A part, també han rebutjat la possibilitat de fer pagar només als turistes, ja que són els grans consumidors de la Boqueria.
1: Gràcia Perta, el centenari Forn Idea.
23: Al forn no paren d'entrar-hi veïns a buscar el seu arlequí. És com es coneix el pa que es va començar a amassar ja fa més de 3 dècades. És una mena de pa de pagès amb rombes que aviat desapareixerà. El 20 de maig el forn abaixarà la persiana definitivament per la jubilació de la propietària.
1: Barcelona habilitarà el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de la regularització de migrants.
23: Des de la setmana que ve, el consistori emetrà informes a persones residents a Barcelona sense empadronament, en una gestió que també se centralitzarà a la Fira de Montjuïc. El consistori ha més 17.000 informes de vulnerabilitat, dels quals 10.000 s'han descarregat en línia i 7.000 s'han obtingut presencialment. A més, s'han entregat 94.000 volants d'empadronament des de l'inici del procés. Aquest pavelló estarà habilitat des d'aquest mateix dimecres i servirà per agilitzar els tràmits en la mesura del possible.
1: Són notícies d'aquest dimarts 5 de maig.

0: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem l'Associació Esperança.
2: A Esperança reparteixen menjar i roba o productes de primera necessitat per a gent sense llar a Barcelona. Ho fan en dues rutes els dos dies del cap de setmana, cobrint àrees com el Parc de la Ciutadella, l'Estació del Nord, el Raval i també el Poble Sec.
1: Doncs per conèixer millor l'Associació Esperança ens acompanya aquí a l'estudi la Helen Crosby, membre del comitè de l'entitat. Què tal? Molt bon dia, Helen.
3: Hola, bon dia.
1: Explica'ns quan i com neix l'Associació Esperança.
3: Bueno, la primera caminada de l'Esperança va ser al novembre de 2013. Uns amics van fer sopa i entrepans i els van portar a persones al Parc de Ciutadella. Mm-hmm. Però estava basat en un projecte que ja existia a Liverpool, que es deia HOPE, sí. O sigui, en anglès, Helping Other People Exist, o sigui, ajudar els altres a existir.
2: Tot va començar doncs, oferint, com deia, sopa i també entrepans, però crec que a mesura que ha anat creixent l'entitat, oferiu més àpats, no? I sí. També roba i productes que més necessiten les persones
3: roba,
2: que dormen al carrer.
3: Roba, tendes de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
1: personal.
3: Ous durs, entre pans de tonyina i de formatge, perquè hem de tenir en compte que les persones que viuen al carrer tenen problemes de estòmics delicats o dents de mal estat i hem de tenir en compte les seves necessitats. I també i fruta, magdalenes i sucs.
1: I on cuineu tot? On prepareu tot?
3: A casa
1: tot?
3: O al local.
1: És a dir, teniu un local, eh?
3: Sí. Sí, sí, aquí, molt a prop.
1: Molt a prop.
3: Sí, a volta del remei.
2: Aquests productes que entregueu, tant els alimentaris com la roba que ens explicaves, d'on ho traieu? Són tot donacions?
3: Tot. Tot són donacions.
2: Clar, però sí, llavors, sí. Des de l'inici...
3: Tot són voluntaris. Tots són voluntaris, tots són donats. Bueno, també treballem una miqueta, bueno, a vegades amb col·legis o empreses que es posen en contacte amb nosaltres i volen participar en fer les rutes i fer la comida, el menjar, sí.
1: I amb el Banc dels Aliments us arriba algun producte d'allà o no?
3: No.
1: Arriba, eh? No. El que també ha augmentat és el vostre radi d'acció. Ara mateix teniu dues rutes, no? Si no m'equivoco. Explica'ns quines són aquestes dues
3: rutes. Una ruta que va cap al Parc de la Ciutadella i passa per l'Estació de França, perquè sempre hi ha persones a l'Estació de França. I l'altra de Raval, que va des de local, per Ferran i acabar al Montjuïc passant per les Tres Ximenees.
1: Sí.
2: I no sé si tenen una durada determinada aquestes rutes o...
3: Entre 90 minuts i dues hores aproximadament, però depèn de les persones que es troba a la ruta, perquè a vegades es troba un munt de gent en un lloc i s'acaba el menjar i una vegada que s'ha acabat
2: Clar, quan s'acaba ja no podeu reposar, no? S'acaba la ruta.
3: No. I a vegades s'empipen.
1: I clar, normal, entenc, jo entenc aquestes persones, però a més de repartir menjar, imagino que també les aneu coneixent, converseu amb elles, no? També feu aquesta tasca més psicològica, no? Una mica.
3: Sí. Coneixem a gent i sabem més o menys exactament on seran els dissabtes i diumenges, perquè ens esperen.
1: Clar.
2: Sí. Per tant, d'alguna manera les teniu localitzades, no? Sí. Aquestes persones. Com ho feu? Com és el procés d'anar de fer aquest monitoratge?
3: Sí, i també a vegades s'ha d'evitar llocs.
1: Clar.
3: Perquè a vegades hi ha persones més conflictives.
2: Clar. Això també s'ha de tenir en compte, no? Perquè
3: sí,
2: al final
3: sí.
2: El que oferiu és molt preuat, suposo també, no? I no tothom ho viu.
3: Bueno,
2: o
3: en general no, estan molt agraïts.
2: Sí.
3: Molt. Però a vegades és una mica més complicat. I llavors, els caminants sempre van amb un líder que és un caminant experimentat que sap
2: com un guia, no?
3: Un guia, sí, que sap exactament on.
1: I les rutes entès que les feu els caps de setmana, no?
3: Els dissabtes i els diumenges, sí. Perquè som tots voluntaris.
1: Clar, no treballeu, qui
3: sí,
1: treballi...
3: Sí,
1: i...
3: sí.
1: I la resposta és positiva, no? En general.
3: Sí, sí, sí, sí, molt positiva, sí, sí, sí. I a vegades ens demanen coses, no?
1: Diuen, que em pots aconseguir això?
3: Sí, sí, això, bueno, un sac de dormir o calçar. Sí, sí, sapates.
2: Potser vosaltres per això més fàcil que us demanin el que necessiten, perquè així vosaltres ja aneu amb tot el material, sí, amb tot el material preparat,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí. Ja... I ens donen roba i tenim una quantitat de roba, més o menys tot per homes. Hi ha poques dones.
2: Ja sobre el futur de l'entitat, parlem que estàvem parlant que ara teniu dues rutes. No sé si hi ha previsió, que esperem que quan creixi l'entitat ampliar el número de rutes o el radi d'acció.
3: No podem. De moment no podem. No, perquè a vegades és complicat, a més i més, arribant a l'estiu, trobar gent per cobrir totes les necessitats de les rutes, perquè són les persones i el menjar i sí, l'amfitron per el local, una persona per organitzar totes les rutes el cap de setmana.
2: Clar, són molts voluntaris, no?, els que necessiteu.
3: Sí, sí. El grup de WhatsApp, que el WhatsApp és el principal canal de comunicació, hi ha uns 400 persones, però no són tots actius.
1: Has dit que vau començar el 2013.
3: Sí.
1: En aquests 13 anys de vida de l'entitat, heu notat que s'ha incrementat el nombre de persones que viuen al carrer?
3: Jo diria que sí. Sí, sí. Jo visc a Poblenou, i per Poblenou...
1: Hi ha moltíssimes.
3: Sí, sí. Puf. Una explosió de persones que viuen al carrer, al costat de la Ronda Litoral. I no sé si entres per la Ronda Litoral...
1: Veus moltes tendes de campanya.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Per tant, suposo que cada vegada, ens deies que hi ha dies que se us acaba el menjar, m'imagino que cada vegada el menjar s'acaba més d'hora, no? Perquè hi ha més persones dormint al carrer, malauradament.
3: Sí, sí, així és.
2: Llavors, per tot això que estem parlant, és clau anar sumant més voluntaris i també més productes alimentaris i roba i en definitiva,
3: sí,
2: productes per donar.
3: Sí, i a vegades passem per restaurants, o restaurants venen i ens oferint menjar també. És que ven de molts llocs.
2: Home, és una bona acció per acabar també amb el malbaratament alimentari, no? Per lluitar contra el malbaratament alimentari. Per tant, és un 2x1.
3: Sí, però hem de provar que el menjar que donem és...
1: Clar, que es pot consumir, evidentment.
3: Evidentment. Sí, sí. Perfecte per donar.
1: Helen, per les persones que ens estiguin escoltant i que vulguin formar part de la vostra entitat, que vulguin col·laborar amb nosaltres, com ho poden fer?
3: A la pàgina web, que és Esperanca Barcelona, perquè sense la
1: C trencada,
3: sí, esperancabarcelona.com. També l'e-mail, team@esperancabarcelona.com.
1: Doncs ens quedem amb aquesta pàgina web, podeu entrar i allà trobeu tota la informació, esperancabarcelona.com. Allà trobareu tota la informació si voleu col·laborar amb aquesta entitat.
3: A la pàgina web hi ha un full de càlcul, sí, on es pot posar el nom per donar o fer una ruta o el que sigui.
1: Doncs ja sabeu, si voleu col·laborar amb ells, ho trobareu tota aquesta pàgina web. Helen Crosby, membre del comitè de l'Associació Esperança, de veritat, moltíssimes gràcies per venir i explicar-nos-ho aquí i enhorabona per la feina que esteu fent per la ciutat.
3: Moltes gràcies per invitar-me.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: El bullying és una realitat que afecta milers d'infants a les aules i patis de les nostres escoles, però també és una realitat que podem canviar. Giotto, la marca de material escolar, impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un projecte de sessions amb centres educatius i famílies on els infants aprenen, a través del color i la creativitat, a identificar, parlar i actuar davant del bullying. Ens ho explica Oriol Camps, director de màrqueting de Giotto.
4: El bullying no és només cosa de qui ho pateix. Tots ho vivim d'alguna manera. Per això veiem necessari donar eines i recursos a tothom. Infants, equip docent, famílies, perquè sàpiguen com actuar. I quan diem tots pintem contra el bullying, és literal. Tots hi estem implicats. Qui ho pateix, però també qui ho fa i qui ho observa.
2: Uneix-te al canvi a todospintamoscontraelbullying.com.
5: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver qué pasa.
1: Després del seu recordat pas pel Palau de la Música Catalana la temporada 2015-2016, torna a l'escenari modernista el reconegut pianista rus Nikolai Luganski amb un recital en solitari que mostra les dues cares del romanticisme, la vessant més íntima amb obra de Schumann i la més tràgica amb obra de Wagner. Una oportunitat única per als amants del compositor alemany d'escoltar la seva obra en piano, que ofereix a l'oient un viatge de l'ànima. I avui ens acompanya en Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana, per donar-nos més detalls sobre aquest concert. Joan, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Nikolai Luganski ha actuat altres vegades al Palau. Com definiries aquest artista?
6: Jo, per mi, és un dels millors pianistes del món. És reconegut així, no només per molt públic, sinó també per els propis pianistes. Quan els hi preguntes a grans pianistes entre els seus preferits de l'actualitat, la majoria et diuen Luganski. És un pianista sobri, és un pianista, en aquest sentit, no fa focs d'artifici, és molt profund la música, molt versàtil també, pot fer-te coses radicalment diferents, com de fet farà en aquest recital, i té una tècnica impecable. Jo crec que és una oportunitat per trobar un dels millors pianistes del món, sens dubte.
1: El programa inclou dues obres de Schumann, escenes d'infants i humoresc. Què destacaria d'aquestes obres?
6: Bé, el programa per mi és també molt interessant perquè va des de la simplicitat de les escenes d'infants, que tenen un punt d'una bellesa basada en la simplicitat i en una comunicació molt, molt directa, a l'humoresc, que ja és més fantasiós, ja barreja una mica l'humor, barreja el món oníric. O sigui, en aquesta primera part que es dedica a Schumann, comencem amb simplicitat i anem fent més complexa, però sempre amb una bellesa extrema, que és el que caracteritza les obres per a piano de Schumann.
1: Completa el repertori dues obres de Wagner, quatre escenes de l'òpera El capvespre dels déus i L'amor d'amor d'Isolda, de Tristany i Isolda. Què ens ha explicat aquest repertori?
6: Bé, aquí guanyem amb complexitat, o no sé si guanyem o perdem, però ho fem molt més complexa, i ofereix una oportunitat única perquè aquesta adaptació de les escenes del capvespre dels déus per piano, aquesta és una obra que originalment està pensada per gran orquestra i moltes veus, i el propi Luganski ha fet una versió reduïda per només piano. I llavors descobreixes moltes coses que quan l'has sentit amb l'altre format no està. És com escoltar l'essència de la música, no l'essència d'aquesta música, que és la música de Wagner, que és el moment de màxima, podríem dir, tragèdia o màxima expressió dels ideals romàntics. Tenim l'ideal romàntic de la simplicitat amb Schumann i a partir d'aquí passem a l'ideal romàntic més de gran tragèdia, amb herois, mort, amb totes aquestes coses que també són pròpies del romanticisme. Aquest és un, per això penso que fa un concert molt especial. Només comentar que Luganski, precisament amb aquesta adaptació del capvespre dels déus, va ser considerat el millor enregistrament de l'any que es va fer i es considera una de les obres que un ha de sentir de l'àlbum en què recull aquesta adaptació de l'obra de Wagner per piano.
1: Doncs qui vulgui gaudir d'aquest recital de Nikolai Luganski ho podrà fer el proper 7 de maig al Palau de la Música Catalana. Joan Uller, director general del

0: Palau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.
0: Se'n recorden de què feien vostès ara fa 50 anys? Alguns potser ni hi eren, com el Robert i jo. Altres acabaven d'arribar al món, però estic convençuda que moltes de les persones que avui ens escolten estaven en plena joventut donant-ho tot a la pista de qualsevol sala de festes o discoteca amb els ritmes disco del moment.
3: En aquell ambient, tot el públic vibrava al ritme d'unes cançons que van marcar tota una època. I avui, estic segur que moltes de les persones que ens estan escoltant s'emocionaran de valent amb el que els portem. Estem a l'Espanya de la transició, en moment de final d'una etapa gris que estava donant pas tímidament al color. Encara hi havia moltes lloses al damunt, que passaven al damunt d'una societat que no sabia molt bé què acabaria passant. Però com diu la dita, muerto el perro se acabó la rabia. I els joves de l'època necessitaven una mica de ritme. En aquesta discoteca, uns pregunten allò de ¿estudias o trabajas? Altres ja fa temps que s'ho treballen, allò del ligue. Bé, i altres ho donen tot ballant-ho a la pista, perquè no tenen ni ligues, ni res, ni esperen res d'aquella nit, només ballar i divertir-se, al ritme de la formació del moment. Boniem.

0: Déu-n'hi-do, estem aquí ballant tots a l'estudi perquè, com dèiem, sí, hi ha gent que en aquella època era jove, estava donant-ho tot, però tu i jo coneixem perfectament la música de Bonnie M i l'hem ballat.
1: És que estic segur que aquesta cançó ha sonat fa 5 dies o 6 dies en una discoteca.
0: Segur que sí. Doncs avui tenim a l'estudi el que podríem dir és història viva de la música. Saludem al Valentín de l'Olmo. Valentín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Valentín és l'autor del llibre El Chico Bonnie M, que ens parla de la història d'aquesta formació i en concret del Regi Siboe, que també és aquí amb nosaltres. Regi, hello, how are you?
3: Very well, nice to be here.
2: Sí, és un plaer ser aquí.
0: Això és tot el que puc dir en anglès durant aquesta entrevista, és el que diré, perquè el meu anglès...
1: Sí,
0: puc dir més, però prefereixo que l'Òscar, que és el traductor que avui ens ajudarà a escoltar el que ens digui el Regi, doncs jo crec que serà millor i així ens enterarem tots del que estem parlant. I és que Bonnie M celebra mig segle d'història. Quan mirem enrere, què fa que aquest projecte continuï viu 50 anys després?
2: Valentín, aquesta és la pregunta, no? La resposta és complicada, no? De dir per què 50 anys més tard encara estan sonant les seves cançons, perquè tenen algun ingredient màgic, ha de tenir alguna cosa, no? Com deia el seu productor, el Frank Farian, deia que aquesta música és evergreen, que no té data de caducitat, no? I que mig segle després continuem recordant, ballant o emocionant-nos amb algun tema de Bonnie M, vol dir que alguna cosa han fet bé, no? Dic jo...
0: És que a més va ser una revolució en aquella època.
1: Clar, la música té aquest poder de traspassar generacions, alguna, no tota, sí. I aquesta ho ha fet, és a dir, que hi ha gent dels que tenia 20 anys als anys 70, en aquell 76, sí. I que ara, hi ha gent que té 20 anys ara que segueix ballant aquesta cançó i ho segueix ballant amb la mateixa intensitat, sense prejudicis.
2: Correcte, tot s'ha de dir que les xarxes han ajudat molt, no? En aquest cas, parlem de l'any 2022, va ser quan es va fer molt viral el Rasputin en TikTok, no? Sí. I això va ser una oportunitat per les noves generacions a donar a conèixer la música de Bonnie M. La veritat és que és un avantatge també, no?, les xarxes.
0: Òscar, pregunta-li al Regi què recorda ell d'aquella època.
4: So actually, Regi, what do you remember about these times?
3: Wow, yes.
4: Exciting
3: times.
4: Va ser molt excitant, una experiència única.
3: It was nice to be part of...
4: Realment va ser magnífic formar part d'aquest moment.
3: A global band.
4: D'una banda que seria mundialment molt coneguda.
3: And also the Bonnie M music is...
4: I també, de fet, la música de Bonnie M...
3: Recognized all over the world.
4: És molt reconeguda per tot el món.
3: Always with joy and...
4: Sempre, bueno, amb felicitat
3: i
4: diversió i ser conscient de crear aquesta música perquè la gent sigui feliç. Molta diversió.
0: I què penses quan 50 anys després la segueixes escoltant?

0: tant a les discoteques.
1: And what do you think when you listen to that music after 50 years on the disco discotheque?
2: You still want to dance. It still makes you want to dance, yeah.
1: Està molt bé que la gent vulgui veure aquestes cançons encara, avui en dia.
2: It's joyful.
1: És, bueno, és diversió.
2: And instantly, yeah.
1: I realment això.
2: It's an elixir.
1: És un elixir.
3: M'imagino que ha de ser, per ell, ha de ser un moment molt especial seguir a dia d'avui, el 2026, oferint entrevistes, explicant-nos aquí la seva història, quan als anys 70 ho era tot i ho segueix sent tot, per algunes generacions ho segueix sent tot, no? Amb el pas del temps s'ha mantingut la música, però la formació com ha evolucionat?
4: Clar, la història de Boney M, la trajectòria professional, musical, discogràfica, acaba el 1986. Per què? Perquè el Frank Farian, el creador i el productor del grup, és quan ja decideix que 10 anys de Boney M, doncs ja és prou també. Era música disco, va evolucionar una mica, però clar, ja estàvem parlant de mitjans dels anys 80. Des de llavors, sí que és veritat que cadascú dels seus membres originals, diguem-ne que tenien l'opció, la patent d'utilitzar el nom de Boney M, i sí que hi van haver-hi, diguem-ne, algunes formacions, vale?
3: Satèl·lit
4: amb diferents membres originals, però el que és la formació original va acabar el 1986. Si tu li preguntes a un fan de Boney M, et dirà no, és que Boney M va acabar el 86, i de fet va ser així, a nivell de grup, a nivell discogràfic, i va ser així.
0: El 86, eh?
4: Sí, sí, correcte.
0: Vull dir que 40 anys després, sí, sí. Seguim escoltant cançons com Daddy Cool o Rasputin.

0: És que, Valentín, parlem molt del reggaeton, de la música que escolta avui la gent jove, i a vegades diuen, ah, això és de vells, tal. Però aquesta música, la música de Boney M, és que no passa de moda, i els joves la segueixen reconeixent, la segueixen escoltant i la segueixen ballant.
1: Clar, això li dona molt valor a les produccions que feia el Frank Farian, que era una ment absolutament brillant, perquè estem parlant que uns músics d'estudi, en aquest cas estem parlant del Reggie Cibo, de la Liz Marcia, no?, que es ficaven a l'estudi, però és que també hi havia uns músics increïbles, no? El bateria de Rasputin, sí, és el Kate Forsey, que més endavant amb el Harold Faltermeyer va fer bandes sonores per pel·lícules com Flashdance, Superdetectiu en Hollywood, sí, vull dir, hi havia arreglistes, tècnics de so i uns músics increïbles que també van treballar amb molts artistes com la Donna Summer, vull dir que aquest és una mica el secret, no?, de dir, és que és una música que l'escoltes i no et canses.
0: No et canses.
1: I una producció impecable per part del Frank Farian.
0: I a tu d'on et ve la passió per Boney M?
1: Doncs és curiós, perquè a casa meva sentia la música molt, molt folclòrica.

0: Alguna cosa em va sacsejar, em va deixar una mica com... Això m'agrada molt. Què és això, no? Uh-huh. Em vaig fer aquesta pregunta interiorment i a partir d'aquí doncs, va començar tot. I és increïble perquè estem parlant ja fa 42 anys, més o menys.
1: Estàs posant el tema sobre aquí l'antena que penso, ostres, tot això és vigent encara. Flashdance, Donna Summer, Bonnie M...
0: Correcte.
1: És a dir, els 70, que van ser molt prolífics perquè fa la música, encara tenen avui aquestes restes que se segueixen. Flashdance es veu als teatres encara. S'està fent en els teatres el musical.
0: Correcte.
1: Donna Summer segueix cantant, vull dir que... en fi... Segueix sonant, vull dir.
0: Sí, i és curiós perquè al seu moment la música disco va ser molt criticada. No? Mm-hmm. Va haver un moment que hi havia saturació al mercat, no? de música disco, el que va ser des del 1975 fins al 1980, i com que hi havia molt producte de música disco, va arribar un moment que com que es van cansar, no? I fins i tot a mi em deien, perquè clar, jo vaig néixer l'any 1978, quan jo vaig néixer a Bonnie M portaven ja 3 àlbums editats, no? Però sí que la gent una miqueta més gran que jo em deia que al seu moment tu reconeixies que era fan de Bonnie M o d'Abba i et deien, tu eres una hortera, tu no.
2: En sèrio?
0: No, Led Zeppelin, tal, no? Clar. No, i era com de, eres una hortera, t'agrada Bonnie M? Ets una hortera, però penso que el temps m'ha donat una miqueta la raó.
2: Home, això ha canviat totalment.
0: Sí.
2: Regi, imagino que formar part de Bonnie M per tu va ser... et va canviar la vida, però en quin moment us vau adonar que, doncs, que estàveu dins d'un fenomen mundial?
3: So actually, probably for you, it was something really amazing to take part in that group of Bonnie M, but in which moment do you really realize that, wow, you are inside that global band?
4: Wow, yes. When I got a telephone call from Hansa.
3: Vas tindre una trucada de telèfon
4: from the Hansa,
3: de la companyia discogràfica Hansa en Alemanya.
4: Office in London, and I was doing a show in London on stage.
3: I jo estava a Londres, estava fent un musical.
4: Worked with one of the producers, a chap
3: called
4: Steve
3: Rowland
4: at Hansa.
3: Steve Rowland, de Hansa.
4: So Steve knew of my work.
3: Ah, ell sabia la meva, and he said, la meva feina, com jo treballava.
4: He said to me, Reggie,
3: there's
4: something interesting in Germany that might interest
3: you. Hi ha algú en Alemanya que està interessat en tu.
4: No names, but...
3: No em va dir el nom, però...
4: they would like to see you, and I said, okay...
3: Li agradaria veure't.
4: I'm doing a show from Monday to Saturday.
3: I jo, de fet, tinc un show de... Ui, jo estic fent un show de dilluns a dissabte.
4: The only day I can go is Sunday.
3: I l'únic dia que puc anar a Alemanya seria el diumenge.
4: And he said, okay, we'll come back.
3: I vaig dir, vale, aniré, per què no?
4: And then arrange, okay... Somebody would like to see you, Frankfurt, on Sunday.
3: Okay, d'acord, algú vol veure't el diumenge.
4: Give your voice test and come back on Sunday.
3: I si, a veure què tal la veu, com va.
4: So I can get back to my show on Monday.
3: I llavors, el diumenge a la nit, després d'aquesta prova amb la teva veu, tornaré el dilluns per continuar a treballar. No sabia que era Frankfurt, de fet, el productor.
4: I met Hans Jörg, who was Frank's assistant, and then I knew...
3: Vaig veure primer el seu assistent personal.
4: I'm going to meet Frank Farian. Then, okay.
3: Oh, vale. Serà Frank Farian. Vale, okay. Vale, molt bé. But you know him before, actually?
4: No, only the name.
3: No, de fet, no coneixia el
4: productor,
3: només el nom.
4: But I remember, I think I was telling Valentin, I was...
3: Lo que li estava dient a Valentin, de fet.
4: Lying in bed one morning, and I heard a Bonnie M production on the radio.
3: I estava escoltant una producció de Bonnie M a la ràdio.
4: I like this production.
3: M'agrada com... Maybe one day. M'agrada aquesta producció de Bonnie M, que estic escoltant a la ràdio.
4: Frank may need me.
3: I Frank m'ha contactat, anyway. El productor, però què és això, no? Què està passant, no?
4: So when the telephone call came, I thought,
3: de fet, quan van trucar per telèfon van dir, bueno, vale, pues...
4: Because sometimes your dreams come true.
3: Ostres, de vegades els somnis són realitat.
4: And so I was sort of half waiting for something to happen.
3: De fet, estava esperant que... Sabia que alguna cosa passaria.
4: So when I met Frank...
3: I, de fet, quan vaig trobar amb el Frank...
4: I'm supposed to be here.
3: Jo, sí, tinc que ser aquí, tinc que ser-hi. Sí.
4: And also because I'd worked with Liz from...
3: I, de fet, coneixia una cantant ja del grup, Liz. Del musical Hair.
4: Liz is here, so I'm home, really.
3: Realment, si Liz és aquí, que és la meva amiga, que és la cantant del grup, també, llavors, aquest és el meu puesto, no?
4: But it was exciting because then... Then the whole thing,
3: molt excitant.
4: Then I woke up and think, wow.
3: I em vaig un dia al matí...
4: This is huge.
3: Vaig anar... Bueno, de fet, al matí un dia em dic, però això,

0: estic aquí al llit, però què és tot això que m'està passant? Què m'està arribant, no?
1: Clar, m'imagino que s'haurien de pessigar per despertar aquell somni, no? I penso, van viatjar pel món sencer, no? Perquè era un moment en el que les gires deurien ser... Com eren aquelles gires?
2: Clar, és que a més també, als 70 no hi havia xarxes socials.
1: Clar, clar, clar.
2: Llavors, per fer la promo, havien de ser presents.
1: Sí, sí.
2: Potser agafaven el dematí, agafaven un avió a Alemanya i potser anaven, viatjaven a Madrid. Ostres, hem de gravar Aplauso, no? El programa de televisió. Després havien d'anar a la BBC, a Top of the Pops, vull dir. Era molt, molt intens. I les gires també eren molt intenses. Hi havia molta demanda perquè tothom volia veure els Bonnie M, vale? en directe, i la veritat és que entre promo i concerts tenien molta feina.
1: I després passava una cosa que crec que no ens passa dia d'avui d'aquesta manera. Fa un temps vaig tenir una xerrada aquí a la ràdio amb en Charlie Diego, que feia un programa Casper Street.
2: Clar, jo el conec, amic meu.
1: En Charlie Diego és meravellós. És una persona que als 70 feia ràdio,
2: sí.
1: I tenia, em deia, el telèfon de casa de Romina, d'Albano, de sí. Nica Costa,
2: sí, sí.
1: De molts artistes que els trucava a casa seva i els preguntava, i anaven a dinar, anaven a sopar, feien copes.
2: Sí.
1: Això avui en dia no passa.
2: Avui en dia no passa. El que passa que, clar, Charlie Diego és una excepció, és un gran professional, una gran persona. Jo recordo, perquè també em va ensenyar una foto que està inclosa al seu llibre, que sortia, va conèixer el Bobby Farrell, quan van anar a gravar Aplauso al desembre del 79, així. És un gran professional i sí que és veritat que, bueno, es fa estimar.
1: Sí, sí, però no parlava només d'en Charlie, que també,
2: sí.
1: Sinó d'aquella manera de portar-se amb els famosos, no? Amb els grans grups com Bonnie M, a les ràdios, vull dir.
2: Sí, sí, sí, sí, correcte, correcte. Ara, clar, tot això ha canviat molt i molta responsabilitat són les xarxes, però abans com que hi havia una mica més de caliu, no? Vols dir?
1: Sí, sí, sí.
2: Correcte, sí, sí.
3: Si parlem de Bonnie M, no podem deixar d'escoltar aquest tema.

0: Jo faria el programa escoltant tots els discos de Boney M i estaria feliç, ja t'ho dic. Regi, no sé si hi ha algun moment, alguna anècdota que tu recordes d'aquella època i que ens vulguis explicar.
1: So do you really have any anecdote? Tell us any anecdote about these times.
2: Wow, it's...
0: Que es pugui explicar.
1: That you can tell.
2: Nah, it was an amazing trip.
1: Va ser un viatge fantàstic.
2: To be part of something that
1: de formar part de
2: the world knew,
1: de algo al món
2: and also
1: és meravellós.
2: It was great to be part of something bringing joy to other people.
1: D'una cosa que porta, diguéssim,
2: alegria
1: now, a la
2: gent. Even now, just hearing Babylon, I get goosebumps because the song
1: de fet,
2: is a
1: quan
2: great
1: escolto
2: song.
1: Encara avui en dia la cançó Rivers of Babylon, encara...
2: And it's a great opportunity.
1: Posa la gallina.
2: And I'm very glad it came to me.
1: I estic molt content, molt content que...
2: Also, as an artist,
1: que de fet, Boney M va arribar a mi.
2: You sharpen your tools hoping that when the time comes you're able to give something.
1: I de fet que quan tenien actuacions també no doncs que tu ets possible de portar algo, de fer algo diferent.
2: You get one chance,
1: i màgic, no?
2: One chance to be ready and if you're not ready.
1: Era una oportunitat i la tenia que agafar i fer-ho el millor possible.
2: Yeah.
3: I què n'opinava de la música que
0: Espera,
3: es fa?
0: Que el Valentín volia afegir alguna
3: cosa.
0: No,
3: us volia dir, pregunta-li, Òscar, per l'anècdota de l'actuació que va fer a Verona el 1984.
1: Oh, tell us about this anecdote that you had in Verona in 1984.
2: Oh, yes. We had a concert in Verona.
1: Van tenir un concert a Verona, a Itàlia.
2: What was the song?
3: Kalimba,
2: for Kalimba, yeah.
1: La cançó Kalimba de Luna.
2: Of course, I knew Verona, the theater.
1: Jo sabia que Verona, l'amfiteatre.
2: I'm a big fan of the opera.
1: És màgic i també soc molt fan de l'òpera.
2: So we arrived and...
1: Van arribar allà i...
2: I walked all the way
1: vaig caminar dins de l'arena de l'amfiteatre. I vaig veure la història de la ciutat de Verona. I que realment tot el que estava veient era increïble.
2: In this amphitheatre, and for
1: me, d'aquest amfiteatre,
2: it's probably the best moment for
1: possiblement el millor moment que he viscut amb Boney M.
2: Just being in the amphitheatre in Verona,
1: ser-hi dintre d'aquest amfiteatre
2: and with other artists,
1: amb altres artistes de l'època.
2: The magic in the evening
1: però
2: during the show.
1: El moment més màgic va ser
2: a full moon.
1: A la nit.
2: And
1: teníem
2: for me,
1: la lluna plena.
2: Like, I was in a dream.
1: I per a mi això va ser com un somni.
2: And Kalimba was just wow.
1: I Kalimba de Luna.
2: Going mad.
1: És màgic. És un moment que mai oblidaré a la meva vida.
0: S'han posat la pell de gallina. Oh.
2: It was beautiful. Yeah.
0: Quina meravella.
3: Deia la Míriam a l'inici que, evidentment, moltes persones joves que ens estan escoltant, si és que n'hi ha alguna escoltant la ràdio a aquesta hora,
0: segur
3: diran,
0: sí.
3: Això els sona xinès. És a dir, una cosa molt estranya i molt llunyana. Però no sé si ell creu que la música que està fent a dia d'avui... Vaja, té alguna reminiscència d'allò que va sorgir als 70.
1: So do you feel, or do you think, actually, that a music that is going on nowadays has something to do with the music back in the 70s? Any background about this time?
2: I think music always evolves.
1: Sí, bueno, la música és com un divorci, de fet.
2: The next generation are listening to whatever they had before.
1: Sí, el que es va fer abans...
2: I grew up with...
1: Bueno, jo he crescut amb música, amb els Beatles, amb els Rolling Stones.
2: Yeah. And so,
1: but and nowadays,
2: that's the song that the songs I grew up with.
1: Aquestes són les cançons que jo vaig créixer.
2: So, of course, the Boney M generation who are growing up.
1: La generació de Boney M que ha crescut.
2: The future is something else.
1: I el futur
2: but
1: és diferent.
2: I've always listened to music all my life.
1: Jo sempre he escoltat música.
2: So, every song I've heard is in here.
1: Totes les cançons que tinc les tinc al cap.
2: So when I hear something that, oh, okay.
1: Quan escolto algo nowadays?
2: This is from 50 years ago.
1: Però, vale, d'acord, quan escolto algo avui en dia, de fet penso, però això ja, com que es va fer abans ja, fa 50 anys.
2: Have a big influence.
1: Crec, de fet, que la música dels anys 60 i 70 van tindre molta influència amb la música.
2: We still talk about the Beatles.
1: Podem parlar dels Beatles?
2: We still talk about Rolling Stones.
1: Podem parlar dels Rolling Stones?
2: Because of the impact they had at the time.
1: L'impacte que van tindre a l'època.
2: So hopefully Boney M again.
1: I
2: now,
1: de fet, espero que, be, you know, que encara Boney M continuï. Yeah.
3: I què escolta avui ell?
1: What, what do you listen nowadays, actually? Here we talk
2: about. Me, I listen to the younger people.
1: Escolta la gent nova. La Rosalía, no?
3: Rosalía.
2: Rosalía, the talent. Really? Is
1: Rosalía, és molt, té un talent increïble.
2: I read so much about Rosalía, and I thought, I have to do my homework. So I listen, I'm thinking...
1: Ok, vaig a treballar, que és escoltar música, de fet.
2: This is incredible.
1: I vaig a escoltar el seu àlbum i és que és increïble.
2: I'm also an opera singer.
1: Jo, de fet, sóc cantant d'òpera.
2: I like opera singing.
1: So I m'agrada escoltar música
2: d'òpera.
1: Però no sé d'on ha tret aquest talent, aquesta noia, la Rosalía.
0: Espera que encara et trucarà la Rosalía per actuar amb ella.
1: So maybe Rosalía is going to call you.
2: Maybe.
1: potser, per què no? Per què no?
2: She's fantastic. I think she's a great talent.
1: Té un talent magnífic.
0: Escolta, jo crec que no podem acabar aquesta entrevista sense que el Regi ens pugui tocar alguna de les seves cançons, algun dels temes mítics, clàssics de Boney M. Li pots demanar...
1: So, we can all go away from here without you hear you singing.
2: Oh, okay, yeah, absolutely.
0: Doncs, Regi, yes. When you want.
2: Thank you.

0: Quina meravella, quina meravella.
1: Thank you.
0: Regi, thank you very much.
1: Thank you very much, thank you very much, thank you.
0: Estem escoltant el Regi Siboé i ha estat una meravella, ens hem quedat sense paraules. Hem de seguir escoltant la música de Bonnie M tota la vida, però Valentín, hem de comprar el llibre també perquè aquí s'explica tota la història de la banda, no?
2: I tant, sembla una mica el Francisco Umbral, no? Jo, aquí he venido a hablar de mi libro.
0: I ben fet que fas, tu.
2: Sí, no, home, tot s'ha de dir. Sí que m'agradaria donar les gràcies de tot cor, sobretot al Regi, perquè el seu suport és increïble.
0: I la vitalitat que té.
2: Sí, sí.
0: I que transmet, eh?
2: Té més vitalitat que jo, aquest home, eh? De veritat que sí, eh? Els haig de donar les gràcies i també a tot l'equip de Bonnie M, perquè al final han participat tots el llibre. La Liz Mitchell, la vocalista, original, m'ha fet el pròleg, però també participen la Marcia Barrett o el Didi Seal, que és el fotògraf oficial de Bonnie M, i fins i tot el Hans-Jörg Mayer, que és una part molt, molt, molt important de l'equip de Bonnie M, que és l'assistent del Fran Farian. Tots s'han involucrat en el projecte i aquí hi ha una història molt, molt bonica. Hi ha dues històries, perquè al final s'està explicant la història de Bonnie M, però també s'està explicant doncs, la història d'un nen de 6 anys que s'enamora de la música de Bonnie M i arriba fins on arriba.
0: I de la història d'una època també, no? Imagino. Sí. Doncs ja sabeu, tant si sou fans del Bonnie M com si no i el voleu descobrir, doncs no podeu perdre-us aquest llibre, El Chico Bonnie M, del Valentín, de l'Olmo Valentín. De veritat, moltíssimes gràcies per portar-nos avui a aquest llibre.
2: A vosaltres per la vostra rebuda.
0: I al Regi Siboé, thank you very much.
1: Thank you, thanks for asking me to come in, yeah?
3: Gràcies
1: And
3: per invitar-me.
1: I'm here to help.
3: I estic Valentín aquí per ajudar
1: book,
3: i per fer costat al llibre de Valentín, de fet.
1: Yeah,
3: i donar-li suport.
0: I, Òscar, també gràcies a tu, eh?
3: Un plaer, gràcies.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Vivim connectats. Intel·ligència artificial, privacitat, ciberseguretat o desinformació. Estem realment preparats? Arriba el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, impulsat per l'Observatorio de Derechos Digitales i Mobile World Capital Barcelona. Un espai de participació amb experts internacionals i activitats obertes els dies 13 i 14 de maig a Barcelona. Inscriu-te a encuentroderechosdigitales.com.
8: A Sisdor cuiden dels teus com si fossin seus. Ofereixen atenció per gent gran i infants, servei domèstic i neteja per hores a domicili o a empreses. A més, atenen a cada persona amb serveis personalitzats, adaptats a les seves necessitats, companyia, passejos, higiene personal o atenció a malalts a casa o a l'hospital. A Sisdor, la solució a mida per cada família. Els trobaràs al carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, o al telèfon 93 533 35 35. Recordi, 93 533 3535 o també a sisdor.com.
0: I el que volem fer, com cada dimarts, és parlar de literatura. Avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia, com esteu, Míriam?
0: Doncs molt bé, amb ganes de saber quin és el tema que ens portes avui.
9: Mira, avui us porto... La setmana passada parlàvem de l'assetjament escolar i vam introduir, malauradament, doncs, el tema de l'adolescència, perquè l'assetjament escolar doncs, es pateix sovint en aquesta etapa de la vida tan complexa. I, a més, a Book Life el dediquem al tema de l'adolescència, tant a llibres que poden acompanyar joves en aquesta etapa com a pares i mares o altres persones que es troben al voltant d'adolescents. La literatura ens pot ajudar molt en aquesta etapa perquè aquesta és una etapa d'entendre's, d'acompanyar, de canvis, de coses noves, d'aventures noves, i a vegades un es pot sentir perdut. I els llibres poden ser una espècie de brújula o una espècie de far que ens marquen una miqueta el camí. Jo, quan era adolescent, recordo haver iniciat molt profundament el meu amor per la lectura, perquè en els llibres trobava experiències i personatges que vivien situacions molt similars a les meves. I avui us he portat un recull de llibres, n'hi ha moltíssims, de llibres per adolescents, però jo us he portat el meu recull particular de llibres que jo crec que poden ajudar o poden acompanyar adolescents molt diversos. Dos dels primers llibres que jo us vull recomanar avui són d'un dels meus autors preferits, ja ho saps, Míriam, Alejandro Palomas, i un d'ells acaba de publicar-se fa molt poquet, perquè a més acaba de guanyar el premi a Joaquim Ruyra, de nou, perquè ja l'havia guanyat aquest autor fa temps amb un fill, doncs ara torna a guanyar-lo amb el final de la saga que ja va iniciar amb un fill i que en aquest cas es diu Una veritat. Aquesta és una novel·la fantàstica sobre un Guillem, un protagonista que s'ha fet gran, que ha entrat a l'adolescència, i en ell acompanyarem les aventures de joves que viuen situacions difícils i complexes i com això els fa créixer i els fa madurar i els fa arribar a una resolució i a un estat de resiliència que tots els adolescents tenen, perquè la resiliència és un tret de la personalitat que descobrim a mesura que anem vivint i que anem creixent, i en aquesta etapa és molt important. Fa un temps Alejandro Palomas va publicar un altre llibre que a mi em sembla una meravella sobre l'adolescència, que es diu Quan la meva germana va decidir volar. És un llibre per adolescents a partir de 16-17 anys, un llibre per adolescents una mica més grans, perquè parla de trastorns mentals, perquè parla d'angoixes, perquè parla de fets que malauradament són cada vegada més i més i més comuns en l'adolescència i que és una realitat que hem d'abordar. I aquest és un llibre preciós sobre dos germans bessons que s'han d'enfrontar a una circumstància així. Però hi ha altres llibres que no parlen volgudament de trastorn mental, però que sí que poden acompanyar molt bé en aquesta etapa de la vida. Dos dels meus preferits, també els de la meva filla, que es troba en aquesta etapa, és Duna, de Muriel Villanueva, que n'hi ha la primera part i la segona part. Una nena de 12-13 anys que just en ple canvi de l'escola a l'institut va passar l'estiu amb els seus avis i se n'adona compte que aquest estiu ja no serà mai com els altres estius, no? Ella s'ha fet gran i tots els seus amics d'estiuets també es fan grans i han d'aprendre a fer-se grans, simplement, no? Perquè les coses canvien, però no vol dir que pitjor. Viuran aventures noves, coses noves, i aprendran a fer-se grans. Un llibre que acabo de descobrir fa molt poquet i que em sembla també una meravella, Un estiu per sempre, un llibre de la Daisy Garrison, que parla, Míriam, d'aquests amics d'infantesa que quan creixem no volem que deixin de ser amics, però alguna cosa més neix al nostre interior, no? I què passa amb aquest sentiment nou que s'acaba de despertar quan ens fem grans entre aquests amics que han sigut amics de sempre, no? Un llibre també deliciós. O Fara, la fi del món, què passa... Un llibre fantàstic sobre els canvis del Gerard Guix, sobre un noi que quan aconsegueix adaptar-se al nou institut, el seu pare el traslladen a un far al mig d'una illa i haurà de passar una temporada allà, no? Què passa quan les coses es trasbalsen a l'adolescència? Si ja de per si aquesta etapa és trasbalsant, no? És atabaladora, doncs encara més quan succeeix una cosa així. Més llibres en aquesta etapa, Un monstre en ve veure, del Patrick Ness, en vaig parlar la setmana passada, però crec que és fonamental per abordar les pors, per abordar també l'assetjament escolar, però per abordar els fantasmes que tots tenim a dins, no? I que jo crec que a l'adolescència és molt important que els hi posem nom i cognom. Què ens fa por, què ens atabala, què ens angoixa durant aquesta etapa, i que els nostres fills siguin capaços de comunicar-ho amb nosaltres per si els podem ajudar, no? I crec que és molt important. La botiga de les vides, de l'Adrià Guasil, un llibre fabulós sobre què farien els adolescents si poguessin triar la vida que volen, no? Això és del que va aquesta,

0: Explicat a Onda Cero Catalunya que es troben en contacte amb aquestes 5 persones i que no tenen símptomes relacionats amb aquesta malaltia respiratòria.
1: També estaven amoïnats, evidentment, els hem tranquil·litzat, donant la informació.

0: situació com la que els toca viure, doncs estan sans, bé de salut i tranquils.
1: El vaixell portabandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. La companyia està estudiant la possibilitat de desembarcar a les Illes Canàries per fer-hi nous exàmens mèdics i una possible repatriació dels passatgers espanyols.

0: Aquesta és la principal notícia d'aquest dimarts 5 de maig, però hi ha altres qüestions. La Generalitat assegura, reitera, que no hi ha cap crisi de seguretat a casa nostra.
1: Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
0: És la primera reacció oficial del govern català després de la reunió del Consell Executiu. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, malgrat els crims dels darrers dies, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha demanat confiança en els Mossos d'Esquadra i la feina del govern per reduir els delictes a Catalunya. El PP ha demanat la compareixença del president Illa, mentre que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana exigeixen explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Malgrat que l'enquesta de població activa ens ha deixat un augment de l'atur preocupant el primer trimestre de l'any, l'abril ens ha portat alguns brots verds. Catalunya ha superat el rècord històric del nombre de treballadors en actiu en un mes d'abril.
2: Més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social, l'atur també s'ha reduït en gairebé 9.000 persones en un mes marcat per la campanya turística de Setmana Santa. Així, el nombre total d'aturats, 314.000, és la més baixa des del juny del 2008. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha celebrat les xifres.
3: I, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les quatre províncies de Catalunya.
2: Mentrestant, els sindicats asseguren que la caiguda de l'atur és només estacional i reclamen un pla per fer front a les repercussions del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Rodalies, una mica més a prop de la normalitat.
2: Després del restabliment parcial del servei de la R15 ahir, avui els combois de l'R4 ja circulen per tota la línia, incloent-hi el tram entre Terrassa i Manresa. Els usuaris de la R3 també han mostrat satisfacció per la represa del servei entre Ripoll i Ribes de Freser.
4: I voy, agarro este bus todos los días a trabajar. Y ahora que he visto el tren que venía, me alegré muchísimo porque ya sería más corto.
5: Estem contents dins del que és la realitat, no? De que hi ha un problema aquí de servei de transport públic, la infraestructura de DIF doncs està com està.
0: I la Fiscalia veu indicis inequívocs de maltractament del nadó per part dels pares.
2: És el principal argument del Ministeri Públic per mantenir els progenitors a la presó de forma preventiva. A més, consideren que els pares en llibertat podrien influir en les futures declaracions d'altres familiars. Mentrestant, la defensa assegura que no hi ha risc de fuga ni tampoc possibilitat de reiteració del delicte. La decisió la prendrà l'Audiència de Barcelona.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. La victòria del Sevilla contra la Reial Societat per 1-0 complica encara més la permanència a primera divisió del Girona i de l'Espanyol. L'equip de Mitchell queda a només 2 punts del descens i el de Manolo González a 3 quan encara queden 4 partits per disputar-se. I avui coneixerem el primer finalista de la Champions. Sortirà del partit de tornada de les semifinals, que a partir de les 9 jugaran l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium, amb empat a 1 de l'anada disputada al Metropolitano.
0: Pendents també dels cels perquè s'esperen pluges al llarg d'aquesta tarda a bona part de Catalunya. Repassem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps inestable. Durant aquesta tarda s'esperen núvols d'evolució i cels coberts amb ruixats i tempestes. A zones de l'interior i prelitoral podran ser localment forts amb calamar-se i fortes ventades. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen les temperatures, màximes de 21 graus a Lleida i 22 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Demà dimecres tindrem un dia més tranquil, sol i cel poc ennuvolat i només s'esperen ruixats i tempestes al vespre i a zones del Pirineu. Les temperatures seran similars, màximes de 22 graus a Girona i 21 graus a Barcelona, a Lleida i a Tarragona. El dijous tornarem a tenir precipitacions a gran part del territori. Baixaran les temperatures nocturnes i la nit serà més humida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:15 i 6 minuts de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, seguim pendents de l'evolució del brot d'antivirus en un creuer al sud de l'Atlàntic. Segons l'Organització Mundial de la Salut, s'han confirmat 2 casos i n'han identificat 5 més com a sospitosos. En total, el brot suma 7 afectats, dels quals 3 morts, un pacient en estat crític i 3 persones amb símptomes lleus. A bord hi viatgen 147 persones, entre les quals passatgers i tripulació, incloent-hi 14 espanyols, 5 dels quals, Ferran, residents de Catalunya.
1: Sí, l'Agència de Salut Pública ha confirmat que cap d'ells presenta símptomes i que es manté el contacte permanent amb els afectats. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, veu molt poc probable que hagin pogut ser infectats per aquest virus. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: Clar, amb aquestes persones que estan en el vaixell, descartem que això passi, perquè, de fet, la hipòtesi que s'està considerant és que les dues persones que sabem que tenen l'antivirus, que, de fet, desgraciadament han mort a causa de la infecció, segurament la van contraure abans de pujar al vaixell.
1: El brot es gestiona amb una resposta internacional coordinada que inclou aïllament, evacuacions mèdiques i anàlisi de mostres. Els 3 casos sospitosos continuen a bord del vaixell. Ara s'està avaluant la repatriació de les persones sanes i Espanya ha acceptat ja que el creuer atraqui a Canàries. Si aquest fos el cas, la repatriació es podria fer en un màxim de 72 hores.
2: Doncs a partir d'aquí es podria pensar en la repatriació, que seria en vols comercials normals, perquè estem parlant de gent que no té la malaltia, no? Que en aquests moments estan en quarantena perquè estan convivint en el vaixell.
1: Per la seva banda, l'OMS considera baix el risc per a la població mundial. Segons l'organització, la malaltia ha evolucionat amb febre, símptomes gastrointestinals i una progressió ràpida cap a pneumònia i síndrome de estret respiratori agut.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: El govern assegura que Catalunya és un lloc segur on viure. Des de la Generalitat lamenten els 5 episodis violents d'aquest cap de setmana, 2 d'ells mortals, ja ho saben, però asseguren que les dades els indiquen que van pel bon camí. Connectem amb el Palau de la Generalitat, allà hi és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. La consellera de Portaveu, Sílvia Paneque, assegura que Catalunya és més segura que ara fa un any. Amb les dades a la mà, remarca que els plans per aturar la multireincidència i els atacs amb armes blanques s'han reduït, un fet que esperen el govern a seguir aplicant les mateixes polítiques en seguretat.
5: Efectivament, Catalunya és un país segur. Les dades ens mostren que respecte al 2025, les actuacions i les línies que s'han desplegat per part del Departament d'Interior estan donant els seus resultats, els indicadors són indicadors que evolucionen positivament i, per tant, ens esperonen.
4: Pel que fa al crim d'Esplugues, Paneque assegura que els Mossos segueixen treballant amb una única hipòtesi, i és que l'atacant va actuar després de patir un brot psicòtic, negant així que fos un atac jihadista. I més enllà de les causes, ha assegurat que el govern compareixerà allà on faci falta per donar explicacions i es reunirà amb tots els grups parlamentaris que així ho demanin.
0: Precisament, Junts per Catalunya ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada per les màximes autoritats dels Mossos d'Esquadra. El PP, de la seva banda, ha exigit la compareixença al Parlament del president Salvador Illa. I és que cap de les dues formacions compra el discurs positivista de les dades i reforcen la idea que la percepció de seguretat als carrers no millora. Són els portaveus de Junts, Salvador Vergés, i del PP, Juan Fernández.
6: Perquè la seguretat és també la percepció, no són només les dades. I la seguretat és també que els pares puguem estar tranquils de que els nostres fills tornin sense problemes la nit cap a casa. I això, malauradament, en aquests moments al nostre país no passa.
7: A Salvador ya se le ha ido Cataluña de las manos. Cataluña está descontrolada cuando hablamos de inseguridad y cuando hablamos de otras muchas cosas.
0: Més propers al posicionament del govern se situen els seus socis d'investidura. Per un costat, la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, dona per bona la tendència a la baixa dels fets delictius. D'altra banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, demana a PP i Junts que no comprin el discurs de l'extrema dreta que vincula delinqüència amb immigració.
8: Nosaltres som més partidaris que ens expliquin si donen bons resultats aquells instruments que s'han posat en funcionament o no estan donant els resultats previstos.
9: El que li demanem a Junts per Catalunya i al Partit Popular és que no caiga en comprar una nova vegada més i també amb aquest tema en els marcs de l'extrema dreta.
0: I encara sobre les funcions dels Mossos d'Esquadra, el govern ha assegurat que mantenen l'oferta d'incloure la policia catalana als instituts que així ho demanin per prevenir conflictes i promoure la convivència als centres educatius. Hem de tornar al Palau de la Generalitat perquè la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha rebutjat també el Front Comú que demanava Junts a Madrid per exigir que l'Estat traspassi a Catalunya tots els diners que deu pel dèficit d'inversions en infraestructura. Ricard.
4: Sí, Junts volia liderar un front comú al Congrés, sumant els seus diputats, els d'Esquerra i els del PSC. Ara bé, Paneque creu que els de Carles Puigdemont van rebutjar aquesta possibilitat la setmana passada, al votar en contra del Consorci d'Inversions acordat entre republicans i socialistes.
5: El front comú l'haguéssim pogut fer la setmana passada amb el Consorci d'Inversions. Al final, permeti'm, però és que quan Junts apel·la al front comú, habitualment és per seguir una tesi pròpia.
4: En aquesta qüestió, Paneque assegura que amb Esquerra estan buscant una alternativa per tirar endavant el Consorci d'Inversions que no hagi de passar pel Congrés. A més, nega que hagi tingut cap impacte negatiu en les negociacions que mantenen amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu.
0: Obrim la plana econòmica i ho fem amb bones notícies. Malgrat que l'enquesta de població activa ens ha deixat un augment de l'atur preocupant el primer trimestre de l'any, l'abril, ens ha aportat alguns brots verds. Catalunya ha superat el rècord històric, Ferran, del nombre de treballadors en actiu en un mes d'abril.
1: Sí, més de 3,92 milions d'afiliats a la Seguretat Social. L'atur també s'ha reduït en 8.949 persones en un mes marcat per la campanya turística de Setmana Santa. Així, el nombre total d'aturats, 314.000, és la més baixa des de juny del 2008. Amb aquestes xifres, Catalunya supera el rècord històric de treballadors en actiu al mes d'abril. És el tercer cop que les afiliacions superen el llindar dels 3,9 milions de treballadors que només s'havia superat els mesos de juny i juliol del 2021. Com diem, aquestes bones dades van relacionades amb la campanya turística de Setmana Santa. Per tant, el sector serveis, però també l'agricultura i la indústria, han estat els que més han crescut. Són dades que contrasten, com dius, amb les xifres de l'EPA, que apuntaven un augment de l'atur en aquest primer trimestre de l'any. Una diferència de dades que venen marcades, com diem, per les contractacions temporals relacionades amb l'hostaleria i també el comerç.
0: Des del govern posen en valor aquestes xifres i celebren l'augment de l'ocupació d'aquest mes d'abril. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, adverteix però de l'impacte que pot tenir també la robotització i els zeros d'algunes empreses.
1: El conseller Samper les qualifica de molt positives i destaca també sobretot la millora entre els joves menors de 25 anys.
10: La disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
1: També, com dius, el conseller ha advertit dels reptes que afronta ara el mercat laboral, especialment per la robotització i la intel·ligència artificial. En aquest sentit, posa d'exemple els anuncis de les empreses com Ficos, Nissan o Nestlé sobre futurs ERO, un fet que s'haurà, diu, de seguir perquè suposarà una transformació i destrucció de certs llocs de treball. D'altra banda, des de l'administració no han fet menció a la diferència de dades en relació a l'EPA, on les xifres no van ser bones ni tampoc positives, un canvi que, com diem, ve en part provocat per l'efecte del turisme.
0: Precisament des dels sindicats alerten d'aquesta qüestió a l'efecte del turisme en les xifres Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen que la caiguda de l'atur registrat està relacionada de manera directa amb l'ocupació estacional. Per això, les dades de l'abril contrasten amb les de l'enquesta de població activa.
1: Sí, per això els dos sindicats demanen tenir una visió més àmplia, tot i que, evidentment, celebren aquestes xifres, unes xifres històriques, demanen un canvi profund del model econòmic per evitar, diuen, dependre del sector serveis i del turisme. Asseguren que amb aquest model no es crea ocupació fixa, sinó temporal, una ocupació que diuen està relacionada amb l'hostaleria i el comerç en un sector que és molt precari. Escoltem Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
11: Tot i que no podem oblidar que aquesta reducció de l'atur s'ha produït al sector serveis majoritàriament i és una reducció majoritàriament temporal. Per tant, no es crea ocupació fixa, que és la que realment volem que es creï al nostre país.
1: I reclama unes polítiques d'ocupació que siguin arrelades al territori, al desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i que el govern es prengui mesures a partir del pròxim mes de setembre, que és quan ens pot afectar, diuen, un augment d'aquest atur. Mesures, sobretot, per acabar amb les contractacions temporals i també un pla per fer front a les repercussions del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Encara en plan econòmic, us expliquem que el Banc Sabadell ha guanyat 347 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, gairebé un 30% menys respecte del mateix període del 2025, una caiguda que s'explica per la despesa en prejubilacions i la reducció dels interessos.
1: Concretament, l'entitat vallesana va gastar-se 55 milions d'euros en el nou pla de prejubilacions estatal, una mesura amb què el Sabadell espera estalviar-se 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. Pel que fa als ingressos, sense comptar els obtinguts per la venda de TSB, el banc va obtenir prop de 1.200 milions, un 3,1% menys, i té a veure el marge d'interessos, que va caure en un context de tipus d'interès més reduït, una tendència que es preveu reconduir al proper trimestre. En la roda de premsa per explicar les xifres, el conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, ha explicat que el perfil de risc del banc és bo i que es mantenen les previsions de rentabilitat per a aquest exercici i el compromís també de remuneració als accionistes. El 29 de maig l'entitat pagarà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció per la venda de la seva filial britànica.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: Gairebé passant dos minuts a tres quarts de tres de la tarda, ho dèiem també en titular, Rodalies recupera progressivament la normalitat a la xarxa. Ahir es va restablir parcialment el servei de l'R15 i avui l'R4 ja funciona amb normalitat, mentre que a l'R3 es reprèn el servei al tram entre Ripoll i Ribes de Freser. Més dades amb el Roger Mateu. Roger, bona tarda.
12: Bona tarda. En el cas de l'R3 s'ha reprès parcialment el servei al tram entre Ripoll i Ribes de Freser amb quatre freqüències i amb el servei de bus encara operatiu, mentre no recupera la resta de la línia. Pel que fa a l'R4, ja funciona amb normalitat per primer cop després de més de 3 mesos d'afectacions per l'accident de Gelida. El restabliment permet eliminar la llançadora que operava entre Terrassa i Manresa, un fet que han valorat positivament els usuaris de Rodalies després de setmanes amb autobusos i transbordaments.
13: A veure si és veritat i que es restableix de veritat, espero, perquè ha sigut un caos aquests últims 3 mesos.
14: Perfecte, perquè a mi m'agrada molt viatjar en tren. L'autobús està una mica ja cansat.
15: Llegat 2 hores i media de Barcelona aquí, ara tota la gent està contenta, està jo. Estic molt feliç per això.
12: Amb aquests moviments, Rodalies recupera bona part del servei, tot i que encara no s'ha restablert del tot en casos com l'R3. A més, es mantenen afectacions puntuals, com el tall per obres en un tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Tot i així, la gratuïtat del servei acabarà divendres vinent.
0: En crònica de successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort violenta d'un home a Salt. L'agressora, parella de la víctima, va ser detinguda ahir després de presentar-se a la comissaria i confessar el crim.
1: Tots dos vivien en un traster ocupat en què, segons expliquen alguns veïns, era habitual el consum de droga. La víctima hauria mort de sagnada després que l'agressora, de 31 anys, li clavés una punyalada a la cama que hauria afectat una artèria principal. Els Mossos d'Esquadra estan investigant quan i on s'hauria comès el crim. Sembla ser que la dona va fugir després dels fets i no els va confessar fins a després. Tampoc se sap del cert l'escenari de la punyalada, ja que al traster no hi ha restes de sang.
0: La fiscalia demana 25 anys de presó a l'home acusat de matar una dona el 2023 a Móra la Nova.
1: Segons el relat del Ministeri Fiscal, l'investigat i la víctima van mantenir una relació durant 5

0: i l'acusat va propinar-li 50 punyalades a l'interior del seu vehicle. El fiscal el considera autor d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i sol·licita una indemnització de 700.000 euros per als familiars.
1: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per als progenitors que estan investigats per presumptament haver maltractat i abusat del seu nadó de pocs mesos de vida.
0: Sí, veuen indicis inequívocs de maltractament i aleguen també que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en seu judicial per aquesta qüestió. Aquest ha estat el posicionament.
1: Quan queden 10 minuts per les 3 de la tarda tenim una connexió de darrera hora en directe perquè s'ha produït una reunió avui entre el Ministeri i el Govern català per fer balanç d'aquestes primeres setmanes del procés de regularització extraordinària de migrants. Ho està seguint la nostra companya Ana Utiel. Ana, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs mira, ara fa tot just uns instants ens han atès la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, i el delegat del Govern Central a Catalunya, Carlos Prieto. Ens han explicat que ens han donat algunes actualitzacions. Segons la secretària d'Estat, Pilar Cancela, diu que Catalunya és un exemple pel que fa al funcionament de tot aquest procediment. Diu que encara no hi ha dades a nivell català de quantes persones han sol·licitat la regularització. Al conjunt de l'Estat estarien a l'entorn de 200.000. Sembla ser que ja la setmana passada van començar a rebre ja l'autorització per treballar i per residir algunes d'aquestes persones que han sol·licitat la regularització i, per tant, va bé. També en aquesta reunió, per cert, han participat entitats socials. Hi ha unes 600 a tot l'Estat que es volen adherir al procediment per ajudar possibles beneficiaris. Entre elles hi ha la Creu Roja, és per això que diu això, no? La secretaria d'Estat, que Catalunya és un exemple en aquest sentit. Carlos Prieto, per la seva banda, ha detallat una altra qüestió, que és que també s'està avançant en l'arrelament. Algunes sol·licituds d'arrelament que estaven pendents encara, més del 60% ja s'han pogut dur a terme, són unes 21.000 a Catalunya. N'hi ha 46.500 dependents i sembla ser que en les pròximes setmanes es podran haver resolt totes aquestes. És un procediment que va en paral·lel a la regularització, però que també beneficia el col·lectiu migrant.
1: Gràcies, Anna, per aquesta crònica en directe amb aquest balanç d'última hora sobre la regularització de migrants aquí a casa nostra. Que vagi bé.
2: Gràcies, adeu.
3: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
1: L'hora de repassar l'actualitat esportiva aquí al Notícies Migdia. Comencem parlant de futbol. El Sevilla complica més el descens.
5: El Girona i l'Espanyol han vist en les darreres hores com es complica encara més la seva permanència a primera divisió. La victòria del Sevilla contra la Real Societat per 1-0 al Sánchez Pizjuán en el partit que tancava la jornada 34 deixa l'equip de Michel a només 2 punts del descens i el de Manolo González a 3, quan queden 4 partits per disputar-se o el que és el mateix. 12 punts. Els blanquiblaus encara no han guanyat cap partit al 2026. Acumulen ja 17 partits sense conèixer la victòria. I per acabar-ho d'adobar, dissabte juguen precisament al camp del Sevilla. Els blanquivermells visitaran dilluns el Rayo Vallecano. A partir d'aquí, l'Espanyol rebrà a l'Atlètic Club de Bilbao, visitarà a l'Osasuna i tancarà a Cornellà al Prat contra la Reial Societat. El Girona rebrà la Reial Societat, visitarà a l'Atlètic de Madrid i tancarà a Montilivi davant l'Elx. Per la seva banda, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga el proper diumenge al Clàssic. L'equip de Hansi Flick en tindrà prou amb un empat contra el Reial Madrid al Camp Nou per aconseguir el seu número de Lliga 29.
1: Hem de seguir parlant de futbol, torna la Champions.
5: Avui coneixerem, de fet, el primer finalista de la màxima competició europea. Sortirà del partit de tornada de les semifinals, que a partir de les 9 enfrontarà l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium amb empat a 1 de l'anada disputada al Metropolitano. Amb les baixes de Barrios, Nico González i Jiménez, l'equip matalasser buscarà la quarta final de la seva història després d'haver perdut les 3 que ha disputat. Simeone té clar el pla de partit, però recorda que el futbol es cosa dels jugadors.
6: Demos vuelta a nosotros los entrenadores, está claro que el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. Después podemos darle vuelta que esta idea, esta otra idea y el partido cambia apenas empieza. Entonces creo que la experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, pero sí es calma.

0: y obviamente la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana.
1: L'entrenador de l'Arsenal, Mikel Arteta, assegura que arriben del tot preparats a tan important partit i parla del que significa aquest repte pel club Gunner.
2: Un sueño para nosotros, tener la posibilidad mañana de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente. Una cosa que no hemos vivido desde hace tantísimos años, algo especial y con muchas ganas de vivirlo. Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo. Lo único que tengo es en acabar de preparar mañana lo mejor posible el partido, el equipo y que salgamos ahí fuera como bestias y a disfrutar el momento ya por ello.
1: Demà jugarà el partit de tornada de l'altra semifinal entre el Bayern de Múnich i el PSG a l'Allianz Arena, amb avantatge de 5-4 pels de Luis Enrique. El Manchester City de Pep Guardiola se li ha complicat molt guanyar la Premier League després de l'empat a 3 ahir al camp de l'Everton. Empat i gràcies, ja que l'equip citizen perdia per 3-1 al minut 83 i va marcar el gol que establia el 3-3 definitiu al minut 97 mitjançant Doku. El City quedarà 5 punts del líder, l'Arsenal, això sí, amb un partit menys i quan queden 3 jornades per acabar-se el campionat. I l'Athletic Club ha anunciat que Edin Terzic serà el nou entrenador a partir del proper 1 de juliol en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic, que signarà per dues temporades, fins al juny del 2028 ha entrenat, entre d'altres, el Borussia Dortmund.
3: Futbol femení a les travesses.
1: El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la inclusió del futbol femení a les travesses per primera vegada. A partir d'ara s'incorporaran permanentment 4 partits de la Lliga F. La mesura, impulsada pel Consell Superior d'Esports, busca avançar en la igualtat en l'esport. Ho ha confirmat en una piulada X el president espanyol Pedro Sánchez. Fins ara, en els seus 80 anys d'història, la Quiniela només incloia partits de primera i segona divisió de la Lliga masculina. Amb aquest canvi s'avança en la igualtat en el futbol i els ingressos es repartiran també entre els 16 clubs que formen la Lliga F. En bàsquet avui comencen a jugar-se els tercers partits dels quarts de final de l'Eurolliga. El Real Madrid, de fet, estarà a la Final Four si guanya avui el Hapoel de Tel Aviv a Bulgària, en el duel que començarà a les 6 de la tarda, ja que els blancs van imposar-se els dos primers enfrontaments disputats al Movistar Arena. Més tard, a 7:45, el Mónaco rebrà a l'Olympiacos amb avantatge de 2-0 per l'equip grec. Per demà queden ja el duel entre el Žalgiris Kaunas i el Fenerbahçe. Els turcs dominen la sèrie per 2-0 i després jugarà el Panathinaikos València Bàsquet també amb una renda de 2-0 per l'equip d'Atenes.
3: Víctor Lozano, gràcies com sempre, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Avui el govern ha anunciat els Premis Nacionals de Comunicació 2026 que reconeixen l'excel·lència del sector a Catalunya. El Premi d'Honor és per a Justo Molinero, de qui s'ha destacat la seva trajectòria de gairebé 45 anys, al capdavant de Ràdio Teletaxi i el seu paper en la dignificació de la ràdio popular.
4: El diari de Sabadell i la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i la xarxa audiovisual local, comparteixen el Premi de Comunicació de Proximitat. El guardó de Comunicació Digital és per 3CAT, mentre que RAC1 rep el de Comunicació Radiofònica. En televisió, el premi és per Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, coincidint amb el 60è aniversari de la seva primera emissió en català. El de premsa recau en la periodista Esther Vera, directora del diari Ara. I, finalment, el Premi de Comunicació Publicitària i Corporativa és per al Banc Sabadell per la seva campanya durant l'OPA del BBVA. Els guardons es lliuraran el pròxim 19 de maig al Sabadell.
3: La fira de videojocs clàssics Retro Barcelona tornarà el 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet amb una edició que comptarà amb més de 400 punts de joc entre arcades, consoles i ordinadors dels anys 80 i 90.
4: L'onzena edició comptarà amb els convidats de primer nivell com Mishiro Yamane, Yoko Shimomura, Florent Gorges, Gina Tost o Ray Bacon. També s'hi celebrarà la tercera edició de Game Jam, on estudiants desenvoluparan un prototip jugable. A més, es presentarà Gaudí, el vent de Barcelona, un videojoc restaurat i localitzat per l'empresa Shiyuden i inspirat en la figura d'Antoni Gaudí.
3: I acabarem amb música i amb bones notícies per als fans d'Eros Ramazzotti, i és que l'artista italià tornarà a Barcelona l'any vinent.

Concretament tornarà el 27 d'abril de 2027 i actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Farà també més parades per l'estat. El 30 d'abril al Movistar Arena de Madrid, el 3 de maig al Navarra Arena de Pamplona i el 4 de maig al Roig Arena de València. La notícia arriba pocs dies després del seu concert a Barcelona, on va arreplegar fans que van gaudir de les seves cançons.

Vero Ramazzotti, posem al punt final aquest temps de notícies. De seguida arriba el resum de l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano aquí a la sintonia d'Onda Cero. Bona tarda.

0: d'aquest cap de setmana.
1: Cap de setmana en homicidis colpidors. I els hem d'enfocar des de la més absoluta responsabilitat. Responsabilitat i compromís per continuar treballant, crec, en la direcció adequada. Des de l'àmbit policial, el pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar.
0: La titular d'Interior també ha fet una crida a la convivència i ha dit que aquest és el gran repte de la societat. Continuem pendents també del creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus amb la presència de 5 catalans a bord. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs revisarà el vaixell, que està ancorat a Cap Verd, per determinar la pròxima ruta del vaixell. La revisió ha de servir per conèixer l'estat de les persones. De moment, el que sabem és que aquests catalans es troben bé, l'abast de la infecció i determinar si es pot repatriar els viatgers que estiguin sans. I finalment, un apunt a la plana econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona ha rebaixat 2 dècimes la previsió de creixement del PIB català fins al 2,2% per l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà, el xoc energètic que està disparant als preus dels combustibles i l'augment de la incertesa global. L'impacte es notarà sobretot en els preus, amb una inflació que pot créixer fins al 3% a finals d'any. Aquestes previsions tenen en compte l'impacte actual del conflicte i les seqüeles que pot deixar si finalitzés aviat. Si les hostilitats es cronifiquen, les previsions econòmiques encara empitjorarien més. El PIB català podria créixer aquest exercici per sota del 2% i la inflació disparar-se entre el 4% i el 5%. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
4: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Os quiero contar el curioso caso de Manuel, que para sus amigos es Manolo, pero en el trabajo le llaman Marquesito, para sus hijos es papá y para su madre Manolito.
6: Manuel, Manolo, Marquesito, papá o Manolito, da lo mismo, para todos es esa persona maravillosa que siempre nos cuida y protege. Porque más importante que cómo nos llaman es cómo se nos reconozca por lo que somos. Pues lo mismo pasa a Securitas Direct, que ahora se llama Verisur. Cambia el nombre, pero no lo que son. Los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisur, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
7: Por fin.
5: Bueno, estábamos hablando con el profesor Arzuaga de cómo se miran unos a otros, cómo se comparan los cuerpos unos a otros. Y en esto que está ocurriendo, tiene mucho que ver las redes sociales. Para muchos son el espejo en el que millones de jóvenes se miran a diario. En España, según el estudio publicado por IAP Spain, ese uso es masivo. El 86% de los internautas entre 12 y 74 años, utiliza redes sociales de forma habitual. Y entre los más jóvenes su presencia es prácticamente total. Las diferentes plataformas sociales se han presentado como un escaparate de vidas aparentemente perfectas, rutinas imposibles y productos deseables que marcan tendencias y son aspiracionales. Pero algo está cambiando. Cada vez más jóvenes españoles están empezando a cuestionar ese modelo, dejando de seguir a sus influencers favoritos al darse cuenta de que muchas de esas vidas pues no son reales, sino son construcciones que generan sobre todo frustración más que inspiración. Ante esta realidad vamos a hablar con Candela Oye, profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña. Candela, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
5: Candela, ¿qué crees que está cambiando para que esta generación de jóvenes que creció admirando a esos influencers empiece ahora a cuestionarlos abiertamente?
8: Bueno, tú lo mencionabas muy bien en esta introducción que hacías, ¿no? Yo creo que ahora ya podemos hablar, en algunos casos, pero quizás

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Seguim molt pendents de l'evolució del brot d'antivirus que afecta un creuer de luxe i que ja ha provocat la mort de 3 persones i una en estat crític. A bord hi ha també 2 persones que estarien infectades. Segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 5 residents a casa nostra viatgen al creuer on s'ha detectat aquest brot, però fins ara no presenten símptomes relacionats amb la malaltia. Així ho ha explicat a Onda Cero el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
1: També estaven amb

0: determinats, evidentment, els hem tranquil·litzat, donat la informació, contrastat la informació que ha donat des del vaixell, i la veritat és que dintre de l'angoixa que s'ha de tenir en una situació com la que els toca viure, doncs estan sans, bé de salut i tranquils.
1: Un moment en què és important contrastar informacions.

0: perquè arriben de molts llocs i també han de goteig i en funció que va avançant el temps i en que es prenen decisions que van arran de les converses que van mantenint els països implicats amb l'Organització Mundial de la Salut. Hem de tenir en compte que aquest trajecte del creuer inclou una escala a les Illes Canàries. Paral·lelament, durant aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs estan revisant el creuer.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: En uns minuts coneixerem en què consisteix aquest antivirus. Ho farem de la mà del doctor Àlex Almuedo, expert en aquesta malaltia, també investigador de l'IS Global. Més titulars d'aquest dimarts, dia 5 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La Generalitat assegura que no hi ha cap crisi de seguretat a Catalunya.
2: Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
1: Malgrat els crims dels darrers dies, qui sentia amb la portaveu del govern, Sílvia Pané, que ha demanat confiança en els Mossos d'Esquadra i la feina del govern per reduir els delictes a Catalunya. El PP ha demanat la compareixença del president Illa, mentre que Junts i Esquerra Republicana exigeixen explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon. I per cert, que ha quedat decretada presó provisional sense fiança per al detingut per la mort violenta de la veïna d'Esplugues del Llobregat.
0: Les oficines d'estrangeria hauran resolt el 100% de les sol·licituds d'arrelament pendents a Cataluña la setmana vinent.
3: El Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho, digamos, una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hábiles hacer el 100%.
1: Així ho ha explicat el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Es tracta dels 46.500 casos d'arrelaments pendents a tot el país i a Barcelona ja s'han resolt el 60% dels arrelaments. Paral·lelament, la capital catalana habilitarà a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de la regularització.
4: Aquest entregament de la primera, no, de dir quin dia i a quina hora podràs fer el tràmit, es farà amb aquest pavelló 2 de la fira, com a primer pas per anar incorporant allà altres atencions que ens permetin anar desescalant, sobretot les atencions que s'estan fent des de les OACs, però a la vegada també anar guanyant amb la qualitat dels espais d'espera, de l'atenció, perquè passem a una fase que ens sembla que el tipus d'atenció que haurem de fer també és una atenció diferent.
1: Era Raquel Gil, tinenta d'alcaldia de Barcelona.
0: Notícia positiva en matèria d'ocupació després de les dades pels núvols que deixava l'atur durant el primer trimestre de l'any. Aquest mes d'abril, Catalunya ha superat el rècord històric del nombre de treballadors en actiu en un mes d'abril.
1: Estem parlant de més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. L'atur també s'ha reduït en gairebé 9.000 persones en un mes marcat per la campanya turística de Setmana Santa. Així, el nombre total d'aturats, 314.000, és la dada més baixa des de juny del 2008. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha celebrat les xifres.
5: I, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les quatre províncies de Catalunya.
1: De la seva banda, els sindicats asseguren que la caiguda de l'atur és només estacional i reclamen un pla per fer front a les repercussions del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Parlem ara de Rodalies perquè els usuaris de l'R3 celebren la represa del servei entre Ripoll i Ribes de Freser.
6: Voy, agarro este bus todos los días a trabajar. Y ahora que he visto el tren que venía, me alegré muchísimo porque ya sería más corto.
7: Estem contents dins del que és la realitat, no? De que hi ha un problema aquí de servei de transport públic, la infraestructura de DIF doncs està com està.
1: Amb tot això podem dir que Rodalies és una mica més a prop de la normalitat després del restabliment parcial del servei de l'R15 ahir i avui els combois de l'R4 ja circulen per tota la línia, incloent-hi el tram entre Terrassa i Manresa.
0: A la segona hora del programa traurem el cap a la finestra Advance Factories, que comença avui.
1: Parlarem amb el Víctor Blanc, event manager de la fira, sobre l'edició número 10 de l'Advance Factories, una dècada de vida que celebren

0: amb robots quadrúpedes, pròtesis 3D i un braç cibernètic per moure ampolles de cava.
1: I acabarem amb un conegut de la tecnologia a la brúixola, l'expert i divulgador Javi Puzle.
0: Ens porta tres notícies, com és habitual. Titulars ràpids, vaques guiades en ramat per un collaret, robots que juguen a tennis i una mosca que fa vida amb un cervell que no és el seu. Ho fa amb una rèplica feta per humans. Aguanteu fins al final perquè tenim moltes preguntes pel Javi Puzle.
1: El titular d'esports ens el porta el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions League. A les 9 de la nit, l'Atlético de Madrid visitarà l'Emirates Stadium per enfrontar-se a l'Arsenal d'Arteta en la tornada a les semifinals de la Lliga de Campions. Recordem que el partit d'anada va acabar en empat a 1 en el marcador i està tot per decidir. Ja coneixem també els horaris de la penúltima jornada de la Lliga. De moment, jornada unificada. Tots els equips jugaran diumenge 17 a les 7 de la tarda. A no ser que ja no s'hi juguin res. Esperem que tant Girona com Espanyol ja hagin tancat la permanència. I avui ens ha deixat l'exjugador del Barça de bàsquet, José Piculín Ortiz, als 62 anys d'edat, a causa d'un càncer.

0: Ara entrarem en matèria, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà a Catalunya s'espera un temps més estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Al vespre es formaran núvols d'evolució a zones de muntanya i al Pirineu no es descarten ruixats i tempestes de forma aïllada. Les temperatures màximes pujaran lleugerament, 22 graus a Girona i 21 graus a Barcelona, Lleida i a Tarragona. Les temperatures nocturnes, en canvi, seran més baixes i la nit serà més freda i humida. A l'Empordà bufarà tramuntana amb intensitat moderada. A la resta del territori, ben variable, amb més intensitat a zones de Tarragona i al litoral. Durant el dijous tornarem a tenir precipitacions a gran part del territori. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant 8 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic, Fran Villar.

0: Benelux, afectat per un brot d'antivirus que ha causat la mort de 3 persones i 3 persones més es troben infectades. De fet, ja s'està preparant la seva evacuació, ho estan fent als Països Baixos perquè necessiten una assistència mèdica urgent. El creuer també ha emès un comunicat en què indica que no hi ha més casos simptomàtics a bord i viatgen en total 147 persones entre passatgers i tripulació, incloent-hi 14 espanyols, 5 d'ells residents a Catalunya. Joan.
1: L'Agència de Salut Pública ha confirmat que cap d'ells presenta símptomes i que es manté el contacte permanent amb els afectats. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, veu molt poc probable que hagin pogut ser infectats per aquest virus. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: Clar, amb aquestes persones que estan en el vaixell, descartem que això passi, perquè, de fet, la hipòtesi que s'està considerant és que les dues persones que sabem que tenen l'antivirus, que, de fet, desgraciadament, han mort a causa de la infecció, segurament la van contraure abans de pujar al vaixell.
1: El brot es gestiona amb una resposta internacional coordinada que inclou aïllament, evacuacions mèdiques i anàlisi de mostres. Recordem que el pla inicial era fer escala a les Illes Canàries. L'evolució del virus ens dirà si aquest pla es pot mantenir o si s'ha de modificar. Pel que fa a les repatriacions, es podria fer en un màxim de 72 hores.
2: Doncs a partir d'aquí es podria pensar en la repatriació, que seria amb vols comercials normals, perquè estem parlant de gent que no té la malaltia, no? Que en aquests moments estan en quarantena perquè estan convivint en el vaixell.
1: Per la seva banda, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera baix el risc per la població mundial. Segons l'organització, la malaltia ha evolucionat en febre, símptomes gastrointestinals i una progressió ràpida cap a pneumònia i síndrome de destret respiratori agut.
0: En aquest context, la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, assegura que Catalunya té a punt les instal·lacions per si els catalans que es troben al creuer requereixen assistència.
3: Tenim les instal·lacions hospitalàries necessàries i adequades per si es requerís una atenció, però no li puc donar més detall. Estem, com dic,

0: a disposició des del Departament de Salut, amb el Ministeri, per tot allò que es pugui requerir.
1: Doncs ara el que volem és conèixer què s'amaga darrere d'aquest nom, antivirus, perquè la veritat és que ens resulta bastant desconegut. En què consisteix aquesta malaltia? Doncs ens ho explica el doctor Àlex Almuedo, és investigador d'ISA Global i metge de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, expert precisament en antivirus. Doctor Almuedo, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, primer de tot, en què consisteix l'antivirus?
2: Sí, l'antivirus hem d'entendre que és una família de virus. És una família de virus que principalment està transmesa per rosegadors, com ratolins i rates. I això es transmet bàsicament pel que són a través de l'orina, la femta, saliva, o, en casos molt excepcionals, la mossegada d'aquests rosegadors.
1: Uh-huh. I, per tant, entenc que és transmissible de rosegadors a humans, o com ha de ser aquesta interacció perquè pugui acabar doncs, sent transmissible?
2: La malaltia que causen els antivirus, s'ha d'entendre que hi ha dos tipus de malaltia, uh-huh. I la transmissió bàsicament és aquesta, transmissió en una d'elles, el respirar, el que són les aerolitzacions de lo que són la femta, de l'orina i la saliva, i en altres més en contacte quan entres amb aquestes substàncies. Quan dic dos malalties, què vull dir? Tenim dos síndromes principals. Un d'ells és el síndrome pulmonar, que està produït pels antivirus que habitualment estan a les Amèriques, en el que és a Amèrica. I llavors tenim la febre hemorràgica amb un síndrome renal, que principalment trobem a el que és Europa i Àsia. Són dues malalties diferenciades i el que tenen aquestes malalties és que potencialment poden ser molt greus. Especialment la que produeix síndrome pulmonar, la dels virus d'Amèriques, que pot arribar a tenir una mortalitat de fins a un 40%. No així la d'Europa i Àsia, que habitualment la mortalitat és més baixa, i ronda entre l'1 al 15%.
1: I què fa que aquests dos síndromes que ens deia ara afectin diferent a dos territoris?
2: Això són pels llinatges dels virus que històricament en moltes malalties, en diverses malalties, s'han diferenciat del que són el que es diuen el nou món, antigament ho deia així, i el vell món. Això ja passa amb altres malalties com la leishmània o altres. Vull dir que és una diferenciació que ja veiem a vegades amb aquests virus que tenen el mateix origen però que s'han diferenciat territorialment. Dit això, cada vegada sabem més que aquestes malalties que us he explicat tan diferenciades a vegades comparteixen símptomes comuns.
1: Uh-huh. Ara li anava a preguntar per quins serien aquests símptomes comuns.
2: Aquí està una mica els reptes d'aquesta malaltia. Inicialment és molt inespecífica i s'indica pot produir febre, mal de cap, mal de músculs, allò que estàs cansat, em diràs, home, Àlex, això és el mateix que qualsevol grip. Uh-huh. Sí, això passa, però això és a l'inici. Llavors, per exemple, això és l'inici de si parlem del síndrome pulmonar, això passa en els primers dies i després entres en el que és una afectació pulmonar i cardiològica. Que això què vol dir? Pues edema pulmonar, afectació dels pulmons, insuficiència respiratòria i, en alguns casos, la mortalitat. En el cas de la febre hemorràgica amb síndrome renal, té diferents etapes. Es parla de fins a unes 5 etapes. I passa d'això que hem parlat fins que després pots arribar a tenir una insuficiència renal. Entremig, doncs, haureu llegit que alguns dels pacients que parlaven no, doncs, han tingut mal de panxa, diarrees, vòmits... Això pot passar, també.
1: Quant de temps ha de passar des del contagi fins a l'aparició dels símptomes?
2: Això és el que diem període d'incubació. I el període d'incubació varia entre els dos. Però, bàsicament, l'habitualment en el síndrome pulmonar, que és el més greu, són de 2 a 3 setmanes. Si bé ja ho heu llegit, segurament avui l'OMS parlava de fins i tot a 6, però habitualment són de 2 a 3 setmanes. En els altres casos, habitualment són menys de 2 setmanes.
1: Clar, no sé si aquest antivirus té més possibilitats d'afectar a un perfil determinat de persones o no.
2: Bé, és una pregunta interessant i sí que sabem que les persones que tenen malalties cròniques o que tenen predisposició de tenir un perfil de fragilitat tenen un pitjor pronòstic. També sabem que les gestants també tenen un perfil pronòstic pitjor. No així en els nens, habitualment. I en el cas de l'antivirus que produeix la febre hemorràgica amb síndrome renal. Aquests, en alguns casos, s'ha vist que algunes condicions genètiques d'un mateix poden predisposar a tenir un síndrome més greu, no així en el síndrome pulmonar.
1: Clar, ara mateix hi ha persones en aquest creuer que estan demanant anar a casa, encara no sabem exactament doncs, on atracarà aquest creuer, si es podran evacuar les persones que no estan patint símptomes o les que sí per tractar-les. Sí que li volia preguntar què han de fer les persones que es troben en aquest mateix creuer i que ara per ara no presenten símptomes.
2: Clar, això està tot sota investigació i ja heu vist que hi ha una complexitat, que és saber quin tipus d'antivirus hi ha. Això és important? Doncs sí que és important, perquè la via de transmissió és diferent i també els símptomes són diferents. Segurament el que deu estar passant és que s'ha fet i s'està fent un estudi epidemiològic i segurament s'estan tipificant les persones. Has estat en contacte o no has estat en contacte amb un cas? Si has estat en contacte amb un cas, presenta símptomes, no presenta símptomes, vigila els símptomes, a la que presentis ens avises. Segurament està passant això ara mateix. I llavors, a la que te presenten símptomes, entenc que veuran les mesures d'atenció i d'adequació. No tothom es posa greu. Això també és un altre. Vull dir que hi ha un percentatge de pacients que no es posa greu. Llavors, entenc que deuen tenir instruccions de quins són els símptomes guia per entendre que potser tu pots ser un cas, si has estat en contacte.
1: Clar, no tots esdevenen greus. En aquest sentit, hi ha tractament.

0: i aquesta pastilla pot ser com un antibiòtic, un antiviral que funcioni, no tenim evidència que, de moment, que cap antiviral funcioni. S'ha parlat a vegades d'un tractament com la ribavirina, però quan mires els estudis, realment l'eficàcia, falta evidència científica. El que sí que sabem que funciona i funciona molt bé és el tractament de suport avançat, que això significa que, per exemple, si et falla el ronyó, tracto el ronyó amb totes les eines que puguis. Si cal diàlisis, diàlisis. Si et falla el pulmó i tens insuficiència respiratòria, doncs oxigen. I si cal, ventilació mecànica, intubació i tot això. Si tens vòmits, doncs els vòmits. Que et falten líquids, doncs vinga, líquids. Que et falten les sals, el sodi, el potassi, puja, baixa, doncs vinga, posem sals. Aquest seria el tractament de suport avançat que podríem donar.
1: Tenim entès que a Catalunya es va produir un cas autòcton que va ser l'any 2024 en un home resident a una zona rural del Berguedà que va acabar superant la malaltia.
0: Bé, és un cas que està recollit a la premsa, sí. És un cas que de fet, no es va confirmar com a tal, segons tinc entès. Bueno, conec una mica el cas. Es va fer una primera prova, una prova que era una prova indirecta, que es diu serologia, o sigui, no mires directament el virus, sinó que mires la resposta immunològica anticossos al virus. La primera prova va donar positiva i la segona prova, que s'havia d'haver realitzat, no es va acabar realitzant i finalment no tinc informació clara que s'hagi confirmat aquest cas. Uh-huh. Vull dir que hauríem de preguntar-ho a les autoritats, però que sapigueu que sé que la segona prova no s'havia realitzat, la segona prova seria per confirmar que aquella prova inicial, que és una serologia d'anticossos aguts, es converteixen en anticossos de memòria. Uh-huh. Aquests anticossos de memòria, segons tinc entès, crec que no es va acabar de confirmar.
1: Ja per acabar, doctor Almuedo, li volia preguntar si es pot fer alguna cosa per tal de prevenir virus com aquests.
0: Sí, sí que es poden fer coses i, de fet, en zones, no n'hem parlat, però habitualment els casos són en zones endèmiques. Endèmica significa una zona on de tant en tant hi ha brots, per exemple, i això passa a Sud-amèrica. Uh-huh. Allà és ben conegut que, per exemple, si tu vas a la muntanya i tens una casa per allà a la muntanya, abans d'entrar, doncs, ventiles bé la casa per tal de que estigui tot ventilat. Altres coses que es poden fer és, bàsicament, com que és, ja ho hem dit, no? Transmissió amb la femta, l'orina i els aerosols generats amb aquests. Ventilació, també aïllament de lo que són els forats de les cases perquè no entrin, que no entrin els rosegadors en aquestes zones, també intentar no entrar en contacte amb aquestes zones i precaucions de no estar exposat a sang i altres fluids d'aquests rosegadors. En el cas de persona a persona, ja, la transmissió és molt excepcional, encara que possible només en el virus que es diu Andes, que ha estat descrit tant a Argentina com a Xile, de forma excepcional, seria amb mascareta especial.
1: Clar, entenc que el fet que ho faci excepcional fa que no sigui obligatòria la vacunació quan es visiten segons quins països, no? La vacunació contra aquesta malaltia.
0: Clar, és que no tenim una... No t'he parlat de prevenció en quant a vacuna, uh-huh. Perquè no hi ha una vacuna disponible en què tinguem resultats certs d'eficàcia. Existeixen dues vacunes, una vacuna llicenciada a la llicència a Xina i una altra a Corea. Són dues vacunes de fa temps que ja s'utilitzen, però els estudis clínics no han demostrat ser efectius amb certesa. Per tant, estan només amb llicència allà i, per exemple, tant a Europa com als Estats Units no ha fet llicència d'aquestes vacunes.
1: Uh-huh. Ja, ara sí, per acabar, li volia preguntar per el protocol d'actuació. Trobem al final persones infectades, altres que no, que es troben en un mateix creuer. Com s'actua en aquests casos a nivell sanitari?
0: Aquí, actualment, el maneig de la incertesa sempre és complexa, uh-huh. Però el primer de tot és d'intentar veure quin és el mecanisme pel qual s'han pogut infectar aquestes persones inicials. El cas índex, que es diu, aquest cas índex, hi ha diverses hipòtesis. Una d'elles que t'hagis infectat en territori en terra, no? amb l'exposició que hem parlat dels examens i que després, amb el període d'incubació, hagis presentat els símptomes a dins del vaixell. I a partir d'aquí sí que amb contacte molt directe de parella podria haver-hi, si fos un virus de l'Andes, que això encara s'ha de confirmar i no ho tenim encara, estan seqüenciant el que sent la PCR, uh-huh. El genoma del virus. I en els altres casos, mentre estàs investigant, habitualment el que fas és intentar

0: els contactes, buscar zones on puguin haver-hi rosegadors, que també podria ser una possibilitat, que hi hagués algun rosegador o algun lloc on hi hagués amagat l'origen de la malaltia. Per tant, de moment el que es fa és intentar averiguar l'origen i mentre intentar que no entri en contacte les persones entre elles, probablement.
1: Doncs, doctor Àlex Almuedo, investigador de IESA Global i metge de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, gràcies per obrir-nos una mica els ulls davant d'aquesta malaltia que, dèiem, per la seva particularitat de no ser molt coneguda, doncs també teníem, no la teníem gaire al nostre radar, estem parlant de l'antivirus. Doctor, gràcies, molt bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: ¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir dos letras. N-O. No. No te conformes. ¿Que te han subido el alquiler cuando no toca? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no. No y no. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
6: La brújula amb Lola Surriba.
1: Passen 25 minuts de les 7 de la tarda, presó provisional i sense fiança per l'autor del crim de la dona d'Esplugues, veïna d'Esplugues de Llobregat. Així ho ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que el jutjat d'instrucció hagi obert una causa contra l'home per l'assassinat d'una dona de 41 anys d'origen xinès a plena llum del dia dissabte passat. Però aquest va ser el segon apunyalament mortal d'aquest cap de setmana perquè un home també va morir per les mateixes causes al barri del Raval de Barcelona. Després d'aquests dos fets pràcticament simultanis, el govern es marca com a objectiu retirar les armes blanques de la via pública. Ricard Jiménez, explica'ns més. Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Pel que fa al mòbil del crim d'Esplugues, la Generalitat ha volgut tallar qualsevol especulació assegurant que els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que l'home va actuar després de patir un brot psicòtic, allunyant així que es tracti d'un atac jihadista. Sigui com sigui, el govern reconeix que aquest ha estat un cap de setmana marcat per dos assassinats molt colpidors, acompanyats d'altres episodis violents difícils de dirigir com a societat. En aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ampliaran el pla DAGA, que lluita per eliminar les armes blanques dels carrers i també reforçaran el cos dels Mossos d'Esquadra per poder treballar més a prop de la ciutadania.
8: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
7: El govern en el seu conjunt

0: Creu que Catalunya és més segura que fa un any. Amb les dades a la mà, remarquen que els plans per aturar la multireincidència funcionen i que els fets delictius han caigut. Per tot plegat, defensen les polítiques que ja estan aplicant en matèria de seguretat. A més, l'executiu català ha anunciat que compareixeran allà on calgui per donar explicacions i que estan disposats a reunir-se amb tots els grups parlamentaris que així ho sol·licitin.
1: En aquest context, la dreta i l'extrema dreta endureixen el seu discurs sobre seguretat. Precisament, Junts per Catalunya ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada per les màximes autoritats dels Mossos d'Esquadra. Vox i el Partit Popular, de la seva banda, exigeixen la celebració d'un ple monogràfic al Parlament per abordar aquesta qüestió, Joan.
2: Unes demandes que arriben motivades perquè els portaveus de Junts i PP, Salvador Vergés i Juan Fernández, rebutgen el discurs positivista de les dades i reforcen la idea que la percepció de seguretat als carrers no millora. Són els portaveus de Junts, Salvador Vergés, i del PP, com dèiem, Juan Fernández.
3: Perquè la seguretat és també la percepció, no són només les dades. I la seguretat és també que els pares puguem estar tranquils de que els nostres fills tornin sense problemes la nit cap a casa. I això, malauradament, en aquests moments al nostre país no passa.
4: A Salvador ya se le ha ido Cataluña de las manos. Cataluña está descontrolada cuando hablamos de inseguridad y cuando hablamos de otras muchas cosas.
2: Més propers al posicionament del govern se situen els seus socis d'investidura. Per un costat, la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, dona per bona la tendència a la baixa dels fets delictius. D'altra banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, demana a PP i Junts que no complin el discurs de l'extrema dreta que vincula delinqüència amb immigració.
5: Nosaltres som més partidaris que ens expliquin si donen bons resultats aquells instruments que s'han posat en funcionament o no estan donant els resultats previstos.
6: El que li demanem a Junts per Catalunya i al Partit Popular és que no caiga en comprar una nova vegada més i també amb aquest tema en els marcs de l'extrema dreta.
2: I encara sobre les funcions dels Mossos d'Esquadra, el govern ha assegurat que mantenen l'oferta d'incloure la policia catalana als instituts que així ho demanin per prevenir conflictes i promoure la convivència als centres educatius.
1: Més coses. L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona reclama a Interior criteris compartits per desplegar la llei contra la multireincidència.
2: Els 10 ajuntaments que formen aquesta segona corona de Barcelona volen prema, diuen, el marc legal i personar-se contra els delinqüents reincidents. També criteris compartits els que demanen per poder desplegar la llei de la mateixa manera i de manera unida. Ana Maria és l'alcaldessa de Rubí.
7: Perquè el que volem és que es prema al màxim.
2: Ja que obre la porta que els municipis es puguin personar com a acusació particular.
1: I canviem ara de qüestió per explicar-los que la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha rebutjat el Front Comú que demanava Junts a Madrid per exigir que l'Estat traspassi a Catalunya tots els diners que deu pel dèficit d'inversions en infraestructura. Ricard.
0: Sí, Junts volia liderar un Front Comú al Congrés sumant els seus diputats, els d'Esquerra i els del PSC. Ara bé, Paneque creu que els de Carles Puigdemont van rebutjar aquesta possibilitat la setmana passada al votar en contra del Consorci d'Inversions acordat entre republicans i socialistes.
8: El Front Comú l'haguéssim pogut fer la setmana passada amb el Consorci d'Inversions. Al final, permeti'm, però és que quan Junts apel·la al Front Comú, habitualment és per seguir una tesi pròpia.
0: En aquesta qüestió, Paneque assegura que amb Esquerra Republicana estan buscant una alternativa per tirar endavant el Consorci d'Inversions que no hagi de passar pel Congrés. A més, nega que hagi tingut cap impacte negatiu a les negociacions que mantenen amb Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu.
9: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, l'exposició Els Navís, de Bonart a Ullart, convida a mirar amb calma color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
10: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
11: Un mes más, en abril, El Hormiguero continúa imparable.
12: ¡Somos los ganadores, Pablo!
11: Y es líder absoluto.
13: Con un flow.
11: Y el programa más visto de la televisión.
14: Me ha pasado genial.
11: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, Marta Azas y Javier Veiga. Mañana, Juan y Medio. Y el jueves, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado.
15: Muy bien.
11: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
16: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del vespre. Bones notícies per al col·lectiu de persones migrants. Les oficines d'estrangeria hauran resolt el 100% de les sol·licituds d'arrelament pendents a Catalunya la setmana vinent. Aquest és l'anunci que ha fet el delegat del govern espanyol a casa nostra, Carlos Prieto, després d'una reunió amb la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, per fer seguiment de la regularització extraordinària. Seguint la trobada, la delegació del govern a Barcelona hi ha estat la nostra companya Ana Utiel. Ana, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Parlem de 46.500 sol·licituds d'arrelament, de les quals ja se n'han resolt 21.000, segons Prieto, gràcies al Reial Decret que permet la regularització extraordinària. La resta no trigaran més de 6 dies feiners a estar resoltes.
2: Ja han resolt més del 60% dels arrelaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
1: Tant el delegat del govern com la secretària d'Estat de Migracions han destacat que la regularització avança a bon ritme i que ja la setmana passada alguns dels sol·licitants van obtenir l'autorització provisional de residència i de feina. Pel que fa al nombre de persones que l'han demanat, Pilar Cancela ha dit que de moment no disposen de la dada concreta de Catalunya,

0: Acció Ciutadana de Sant Miquel i la Monumental, el Servei d'Atenció a Migrants del carrer Tarragona i l'oficina de Miquel Bleach. L'objectiu és precisament descongestionar aquests equipaments, evitant que s'hi formin llargues cues. A partir de la setmana que ve, a més, es començarà a atendre persones sense padró, tal com ha anunciat la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil.
1: Comencem donant, com deia, les cites per poder fer la tramitació amb la resta dels espais i a partir de la setmana que ve allà també es començaran a fer les persones residents a la ciutat però que no tenen empadronament i que per tant hauran d'acreditar aquesta residència a través d'altra documentació.
0: A aquestes persones se'ls explicarà amb quina documentació poden acreditar que viuen a la ciutat i se'ls tramitarà també, si és necessari, l'informe de vulnerabilitat. El recinte obrirà demà a les 10 i a partir de dijous oferirà atenció de 8 del matí a 10 de la nit. També hi haurà dos punts d'informació per resoldre dubtes individuals.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Moment d'obrir plana econòmica i ho fem amb bones notícies, malgrat que l'enquesta de població activa ens ha deixat un augment de l'atur preocupant el primer trimestre d'aquest any. L'abril ens ha portat alguns brots verds. Catalunya ha superat el rècord històric del nombre de treballadors en actiu en un mes d'abril. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, sí. Més de 3,92 milions d'afiliats a la Seguretat Social. L'atur també s'ha reduït en 8.949 persones en un mes marcat per la campanya turística de Setmana Santa. Així, el nombre total d'aturats, 314.000, és la xifra més baixa des de juny del 2008. Amb aquestes xifres, Catalunya que supera el rècord històric de treballadors en actiu al mes d'abril. És el tercer cop que les afiliacions superen el llindar dels 3,9 milions de treballadors que només s'havia vist superat els mesos de juny i juliol del 2025. Com diem, aquestes bones dades històriques van relacionades amb la campanya turística de Setmana Santa. Per tant, el sector serveis, però també l'agricultura i la indústria, han estat els que més s'han crescut. Són dades que contrasten, per cert, amb les xifres de l'EPA, que apuntaven un augment de l'atur en aquest primer trimestre. Una diferència de dades de xifres que venen marcades per les contractacions temporals relacionades amb l'hostaleria i el comerç.
3: Des del govern posen en valor les xifres i celebren l'augment de l'ocupació d'aquest mes d'abril. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, adverteix, però, de l'impacte que pot tenir la robotització i els zeros d'algunes empreses.
4: Sí, el conseller Miquel Samper les qualifica de molt positives i destaca també, sobretot, la millora entre els joves menors de 25 anys.
5: Produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
4: També, com dius, el conseller ha advertit dels reptes que afronta ara el mercat laboral, especialment per la robotització i la intel·ligència artificial. En aquest sentit, posa d'exemples els anuncis de les empreses com Ficos, Nissan o Nestlé sobre futurs eros, un fet que s'haurà, diu, de seguida a prop perquè suposarà una transformació i destrucció de certs llocs de treball. D'altra banda, des de l'administració no han fet menció a la diferència de dades de xifres en relació a l'EPA, on aquestes xifres no van ser del tot bones, van ser més aviat negatives, un canvi que, com diem, ve en part provocat per l'efecte del turisme.
3: Precisament des dels sindicats alerten d'aquesta qüestió, l'efecte del turisme en les xifres. Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats, defensen que la caiguda de l'atur registrat està relacionada de manera directa amb l'ocupació estacional. Per això les dades de l'abril contrasten amb les de l'enquesta de la població activa.
4: Exacte, i per això els dos sindicats demanen tenir una visió més àmplia, tot i que evidentment celebren les xifres, aquestes xifres històriques, demanen un canvi profund del model econòmic del país per evitar dependre, diuen, del sector serveis i sobretot del turisme. Asseguren que amb aquest model no es crea ocupació fixa, sinó una temporal, una ocupació relacionada amb l'hostaleria i el comerç, un sector que, diuen, és molt precari. Escoltem Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
6: Tot i que no podem oblidar que aquesta reducció de l'atur s'ha produït al sector serveis, majoritàriament, i és una reducció majoritàriament temporal. Per tant, no es crea ocupació fixa, que és la que realment volem que es creï al nostre país.
4: I reclama unes polítiques d'ocupació que siguin arrelades al territori, amb el desplegament també de l'orientació laboral a tot aquest territori, que el govern prengui mesures el pròxim mes de setembre, que és quan ens pot afectar un augment d'aquest atur. Mesures, sobretot, per acabar amb les contractacions temporals, però també un pla per fer front a les repercussions i conseqüències del conflicte.

0: conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Gràcies, Ferran. I tanquem aquesta plana econòmica parlant del Banc Sabadell, que ha guanyat 347 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. Això és gairebé un 30% menys respecte del mateix període del 2025. Una caiguda que s'explica per la despesa en prejubilacions i també per la reducció dels interessos.
2: Concretament, l'entitat vallesana va gastar-se 55 milions d'euros en el nou pla de prejubilacions estatal, una mesura amb què el Sabadell espera estalviar-se 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. Pel que fa als ingressos, sense comptar els obtinguts per la venda de TCB, el banc va obtenir prop de 1.200 milions, un 3,1% menys. I té a veure el marge d'interessos, que va caure en un context de tipus d'interès més reduït, una tendència que es preveu reconduir el proper trimestre. En la roda de premsa per explicar les xifres, el conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, ha explicat que la venda del TCB era una opció lògica.
3: Con el tamaño que tenía TCB, era muy difícil hacerlo crecer de forma sustancial y sin más tamaño, el famoso cost to income, el ratio de costes sobre ingresos, pues no era el más favorable.
2: D'altra banda, també assegura que el perfil de risc del banc és bo i que es mantenen les previsions de rentabilitat per a aquest exercici i el compromís de remuneració als accionistes. El 29 de maig l'entitat pagarà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció per la venda de la seva filial britànica. L'activitat comercial també registra dades positives, hi ha un bon comportament del mercat espanyol i això es tradueix en un increment del nombre d'hipoteques i especialment dels crèdits al consum.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
5: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
4: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
6: Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
7: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
1: Rodalies recupera progressivament la normalitat a la xarxa. Ahir es va restablir parcialment el servei de l'IR15 i avui l'R4 ja funciona amb normalitat, mentre que l'R3 se reprèn el servei, el tram entre Ripoll i Ribes de Freser. Roger Mateu, bona tarda.
9: Bona tarda. En el cas de l'R3 s'ha reprès parcialment el servei al tram entre Ripoll i Ribes de Freser, amb 4 freqüències i amb el servei de bus encara operatiu, mentre no recupera la resta de la línia. Pel que fa a l'R4, ja funciona amb normalitat per primer cop després de més de 3 mesos d'afectacions per l'accident de Gelida. El restabliment permet eliminar la llançadora que operava entre Terrassa i Manresa, un fet que han valorat positivament els usuaris de Rodalies després de setmanes amb autobusos i transbordaments.
10: A veure si és veritat i que es restableix de veritat, espero, perquè ha sigut un caos aquests últims 3 mesos.
11: Perfecte, perquè a mi m'agrada molt viatjar en tren. L'autobús estava una mica ja cansat.
12: Llegat 2 hores i media de Barcelona aquí, ara tota la gent està contenta, està jo. Estic molt feliç per això.
9: Amb aquests moviments, Rodalies recupera bona part del servei, tot i que encara no s'ha restablert del tot en casos com l'R3. A més, es mantenen afectacions puntuals, com el tall per obres en un tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Tot i així, la gratuïtat del servei acabarà divendres vinent.
1: Gràcies, Roger. I més de 1.500 universitaris catalans participen en tallers per combatre la desinformació i aprendre a detectar notícies falses. Dano Otero, bona tarda.
0: Bona tarda, Lola. El Saló celebrat a la Fira Gran Via reuneix més de 750 expositors i 420 experts internacionals amb la previsió de superar els 33.000 visitants i generar un impacte econòmic de 91 milions d'euros. Entre les innovacions destacades hi ha un robot quadrúpode pensat per inspeccionar instal·lacions industrials, un braç robòtic capaç de manipular ampolles de cava amb precisió i una pròtesi mamària feta amb impressió 3D per millorar el que seria el confort després d'una mastectomia. El director del Saló, Albert Pla, ha advertit que Europa continua sent una potència industrial, però que ha quedat atrapada entre grans competidors com els Estats Units i la Xina, fet que obliga a apostar per la innovació i la tecnologia per mantenir la competitivitat.

0: Passa un minut de 3:15 del vespre, obrim plana de successos a la brúixola. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual denunciada durant la festivitat de la Fèria d'Abril de Barcelona, ubicada al Parc del Fòrum.
1: Els fets haurien tingut lloc la nit de diumenge 3 de maig, sobre la mitjanit. La víctima hauria estat atacada a la zona dels lavabos, on s'hauria produït també l'agressió sexual. L'unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas i ha obert una investigació per localitzar els presumptes agressors.
0: El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi.
1: Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el número 161 des de que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El centre sanitari va alertar els Mossos d'Esquadra que van obrir una investigació sobre les causes i circumstàncies de la mort i per esclarir si estava relacionada amb patologies prèvies de la víctima.
0: Els Mossos també continuen investigant la mort violenta d'un home a Salt. L'agressora, parella de la víctima, va ser detinguda ahir al vespre després de presentar-se a la comissaria i confessar el crim.
1: Tots dos vivien en un traster ocupat en què, segons expliquen alguns veïns, era habitual el consum de droga. La víctima hauria mort dessagnada després que l'agressora de 31 anys li clavés una punyalada a la cama que hauria afectat una artèria principal. Els Mossos estan investigant quan i on s'hauria comès el crim. Sembla ser que la dona va fugir després dels fets i no els va confessar fins a hores després. Tampoc se sap del cert l'escenari de la punyalada, ja que al traster no hi ha rastres de sang.
0: La Fiscalia demana 25 anys de presó per a l'home acusat de matar una dona el 2023 amb mort a la Nova.
1: Segons el relat del Ministeri Fiscal, l'investigat i la víctima van mantenir una relació durant 5 anys abans dels fets. Durant aquest temps, el processat va demanar-li a la víctima que sol·licités una sèrie de préstecs personals per a ell, que van pujar fins als 2.800 euros. La víctima li va exigir que li tornés i l'acusat va propinar-li 50 punyalades a l'interior del seu vehicle. El fiscal el considera autor d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i sol·licita una indemnització de 700.000 euros per als familiars.
0: La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per als progenitors que estan investigats per presumptament haver maltractat i abusat el seu nadó de pocs mesos de vida.
1: Sí, veuen indicis inequívocs de maltractament i aleguen també que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en seu judicial per aquesta qüestió. Aquest ha estat el posicionament del Ministeri Públic durant la vista celebrada a l'Audiència Provincial de Barcelona, que ha de resoldre la petició de les defenses que reclamen la posada en llibertat dels pares, destacant el seu arrelament i la impossibilitat de fer més mal al nen amb una família d'acollida.
0: I la Policia Nacional ha intervingut més de 200 batuts que es venien il·legalment per tractar la disfunció erèctil en 4 supermercats de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona.
1: Segons el comunicat policial, aquests productes contenien principis actius que només poden consumir-se amb control mèdic per evitar greus riscos per la salut. En les inspeccions també es van trobar begudes alcohòliques sense precintes fiscals. Finalment, han estat detinguts l'administrador de l'empresa i la seva filla i 4 persones més que han quedat investigades per un presumpte delicte contra la salut pública.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Obrim plana cultural. Avui el govern ha anunciat els Premis Nacionals de Comunicació 2026 que reconeixen l'excel·lència del sector a Catalunya. El Premi d'Honor és per a Justo Molinero, de qui s'ha destacat la seva trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i el seu paper en la dignificació de la Ràdio Popular.
1: El diari de Sabadell, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i la xarxa audiovisual local, comparteixen el Premi de Comunicació de Proximitat. El guardó de Comunicació Digital és per 3CAT, mentre que RAC1 rep el de Comunicació Radiofònica. En televisió, el premi és per Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, coincidint amb el 60è aniversari de la seva primera emissió en català. El de premsa recau en la periodista Esther Vera, directora del diari Ara, i finalment el Premi de Comunicació Publicitària i Corporativa és pel Banc Sabadell per la seva campanya durant l'OPA del BBVA. Els guardons es lliuraran el 19 de maig a Sabadell.
0: La fira de videojocs clàssics Retro Barcelona tornarà el 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet amb una edició que comptarà amb més de 400 punts de joc entre arcades, consoles i ordinadors dels anys 80 i 90.
1: La 11a edició comptarà amb convidats de primer nivell com Michiru Yamane, Yoko Shimomura, Florent Georges, Gina Tost, o Ray Bacon. També s'hi celebrarà la tercera edició del Game Jump, on estudiants desenvoluparan un prototip jugable. A més, es presentarà Gaudí, el vent de Barcelona, un videojoc restaurat i localitzat per l'empresa Shiyuden, inspirat en la figura d'Antoni Gaudí.
0: I atenció als fans d'Eros Ramazzotti, perquè l'artista italià tornarà a Barcelona l'any vinent. Cosa

0: Concretament, tornarà el 27 d'abril de 2027 i actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Farà més parades per l'Estat, el 30 d'abril, per exemple, al Movistar Arena de Madrid, el 3 de maig al Navarra Arena de Pamplona i el 4 de maig al Roig Arena de València. La notícia arriba pocs dies després del seu concert a Barcelona, on va plegar fans que van gaudir de les seves cançons. Seran los recuerdos que no...
1: Doncs, Dero Ramazzotti, passem a repassar l'actualitat esportiva.

0: Avui no tenim brúixola del Radio Estadio, per tant fem un repàs de les informacions en clau esportiva que ens deixa el dia d'avui i per això saludem el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: A veure, explica'ns què tenim.
1: Males notícies per alguns dels equips catalans a primera divisió, perquè ahir es va tancar la 34a jornada de Lliga i ho feia amb la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat. Per què dic que és una situació complicada per equips catalans com Girona i Espanyol? Perquè ara mateix el Sevilla surt de la zona de descens, aquesta queda amb 36 punts, el Girona té 38, a 2 punts de baixar, i 39 té l'Espanyol, 3 de baixar. Un Espanyol que la propera jornada, dissabte, a partir d'un quart de 5, visita el Sevilla. És a dir, lluita entre dos equips que estan... Sí, és una de les quatre finals que li resta a l'Espanyol si no guanya, perquè la Lliga està a punt de tancar-se. El Girona jugarà dilluns a les 9 a Vallecas contra un Rayo Vallecano que amb 42 punts sembla que ja està salvat. Per tant, queda molta emoció. Aquesta jornada podria ser determinant pel Real Club Deportiu Espanyol i veurem si també pel Girona. És una situació complicada i això fa que els jugadors busquin motivar l'afició, que tinguin confiança en el que resta de temporada. Per exemple, un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, a través de les xarxes X, ha publicat un tuit on diu: "Duele esta situación después de todo lo bueno que habíamos hecho. Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo juntos como ya hemos hecho otras veces. Las rachas negativas también acaban y el sábado tenemos una de las finales que nos quedan para volver a empezar y cambiarlo todo. Sabemos perfectamente lo que representamos. Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer. Somos el mágico Espanyol." 17 jornadas sense conèixer la victòria.
0: Sí, sí.
1: Des que va començar el 2026... amb aquella derrota a l'RSD Stadium davant el Futbol Club Barcelona. Des d'aleshores, l'Espanyol no sap el que es guanya. 51 punts en joc en aquests 17 partits, 5 aconseguits. És una xifra que fa mal, fa mal a la vista. D'altra banda, ja tenim horaris per la penúltima jornada del campionat de Lliga. Si no hi ha canvis significatius a la classificació, és a dir, que en aquestes dues properes jornades hi ha equips que arriben a aquella jornada sense jugar-se res, tots els partits es jugaran diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda. El Barça rebrà el Betis, l'Espanyol visitarà Osasuna i el Girona jugarà al camp de l'Atlético de Madrid. No deixem el futbol perquè a les 9 de la nit, a l'Emirates Stadium, Arsenal-Atlético de Madrid, sí, després de l'empat a 1 de l'anada, juguen la tornada per buscar un lloc a la gran final d'aquesta temporada a la màxima competició de clubs. Oblak sota pals, Pubill, Lenormand, Hakko, Ruggeri, Giuliano, Coque, Llorente, Lukman, Griezmann i Julián Álvarez. Aquesta és l'onça que posa el Xolo sobre la gespa per 9 anys després intentar ficar-se en una gran final continental. Una notícia important al món del futbol femení. El govern ha decidit que a les travesses de cada setmana s'incloguin 4 partits de la Lliga Femenina.
2: Ah, mira.
0: Molt bé.
1: És a dir, es troben partits de futbol masculí per fer cabuda a 4 de la Lliga Femenina. Futbol femení que està creixent, no tant com voldríem, perquè més enllà del Barça, la resta d'equips no acaben de tenir grans pressupostos. La Lliga l'està guanyant constantment el conjunt blaugrana i cal que també des de les institucions i des de les empreses privades s'aposti més pel futbol femení, perquè es veu que dona rendiment i tu mires les audiències dels partits del Barça femení i demostren que el futbol femení, si hi ha inversió, sí que interessa. I per últim, lamentem la mort del pivot porto-riqueny José Piculín Ortiz, qui va jugar entre altres equips al Real Madrid i al Futbol Club Barcelona. Amb el conjunt català va jugar 2 temporades aconseguint la Copa del Rei del 91 i el subcampionat de la Copa d'Europa d'aquell any davant el Pop de 84 Espírit, on jugava un tal Tony Kutkoc, que després va anar a l'NBA i la va guanyar.
0: Doncs José, amb aquest record i també aquesta reivindicació del futbol femení ens acomiadem. Gràcies, molt bona tarda, que vagi bé.
1: Fins demà.
0: 3 minuts i arribem a les 8 del vespre. Obrim la segona part d'aquesta brúixola de dimarts, dia 5 de maig. Barcelona es converteix des d'avui en l'epicentre de la indústria del futur i ho fa amb una nova edició de l'Advanced Factories, un gran saló de la robòtica i l'automatització que se celebra a Fira Barcelona Gran Via. Joan.
2: I parlem d'una gran, edició, una edició amb més de 750 expositors, 420 experts i la previsió de superar els 33.000 visitants. I tot això en un moment clau per la indústria europea marcada pels reptes globals i la necessitat de ser més competitiva. A més, hi veurem innovacions que van des de robots autònoms per a inspeccions industrials fins a impressió 3D aplicada a la salut o braços robòtics capaços de manipular objectes delicats.
0: Doncs per entendre què representa aquesta fira i cap a on va el sector, saludem el seu event manager, el Víctor Blanc. Víctor, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Com esteu?
0: Molt bé, gràcies per atendre'ns aquesta tarda, que sabem que esteu ben ocupats. L'Advanced Factories ja fa 10 anys, Déu-n'hi-do, estem parlant d'una dècada. L'encareu com una edició especial?
3: Home, sí, 10 anys sempre són de celebració, però bueno, la visió que tenim d'aquests últims 10 anys, on hem après molt el tema d'integració de tecnologies dintre les fàbriques, però sobretot també una mirada cap endavant, no? amb el que ens queda per davant, que també és una part molt important per aconseguir aquesta competitivitat industrial europea, que al final és el que es busca des del sector industrial.
2: No ho hem dit, però la fira s'allargarà fins al 7 de maig. Com ha estat aquest primer dia?
3: Pues la veritat és que molt bé, la veritat molta afluència de gent, la veritat és que com deies abans pues esperem més de 33.000 professionals del sector i hem començat amb molt bones perspectives, amb molts bons ponents que ens expliquen com estan integrant la tecnologia a les seves línies de negoci i la veritat és que molt contents, els expositors molt contents i el visitant també amb un perfil molt competitiu. La veritat és que una bona jornada.
2: Uh-huh. Ara parlaves de l'afluència de gent. Ho hem llegit durant el dia moltes informacions i ho hem llegit perquè molts dels organitzadors s'hi han referit a que es tracta d'una fira, aquesta dels 10 anys, de rècord. No sé si també ho veieu una mica així i quines són les dades que creieu que justificaran que es consideri aquesta desena edició de rècord.
3: Sí, una mica el que deies, o sigui, al final tenim més de 750 firmes, més de 436 ponents industrials que venen i expliquen com estan integrant totes aquestes tecnologies. És un event on veus totes les tecnologies aterrades, que moltes vegades és difícil de veure com se poden aplicar, i aquí al Congrés podeu veure com estan aplicant aquestes tecnologies tant grans empreses com petites i mitjanes empreses. Llavors, 10 anys de coneixement, 10 anys d'experiència per fer més competitiva la indústria i la veritat és que això és per celebrar-ho.
0: Clar, el primer dia de fira ja hem pogut veure robots, pròtesis 3D, braços robòtics, tampoc volem que ens desvetllis tot, perquè encara us queden uns dies de fira, però explica'ns algunes tendències del sector que destaqueu en aquesta edició.
3: Per mi és una el que més important, òbviament, la part de robòtica, tenim també humanoides per aquí, ja ho heu pogut veure, però per mi sobretot és el tema de l'aplicació de la IA, perquè al final moltes vegades es parla de la IA com a eina, però és difícil aterrar-ho i sobretot al món industrial, no? Llavors aquí tenim molts casos industrials, moltes experiències industrials de IA aterrada, no? Amb aquesta IA física que s'està parlant tant i que és algú que ja no és un tema de grans empreses, sinó que les petites i mitjanes empreses també tenen que funcionar amb IA i més que res perquè si el que busca el teixit industrial és ser més competitiu, la integració de tecnologies i el tema d'IA és importantíssim.
2: Mira, aquí a la redacció avui llegíem una dada, ara que parles de l'IA, que el 2025 el 21% de les empreses espanyoles ja utilitzaven aquesta eina a les seves rutines productives. Respecte al 2023 és un creixement important perquè es feien un 12%. És un creixement però no deixa de ser el 21%. Et vull preguntar si vosaltres, en aquests processos industrials on ja es comença a veure la IA com a protagonista, creieu que és una realitat consolidada o que encara estem en una fase d'experimentació?
3: Estem, bueno, no, jo crec que estem en un punt intermig, perquè al final sí que grans empreses jo crec que sí que ja ho apliquen. Llavors, com el teixit industrial, de, sobretot de Catalunya i a nivell nacional, doncs és molt de petita i mitjana empresa, aquestes petites i mitjanes empreses són, és realment on, on hi ha l'oportunitat, no? Perquè realment jo crec que ja ho estan veient que és el futur i que ho tenen que fer. I llavors jo crec que doncs, en congressos com l'Advanced Factories o on poden veure com no només grans empreses, sinó petites i mitjanes empreses han aplicat ja les seves fàbriques i ja veuen el benefici d'haver-ho fet, ajuda a que aquestes petites i mitjanes empreses donin aquest pas cap endavant, que al final és el que es busca. Llavors és una bona forma de fer-ho.
2: Ara que parlaves de, la, de les pimes, clar, veiem tecnologia bastant espectacular, com aquests braços robòtics per transportar, diguéssim, elements molt delicats. Jo et volia preguntar precisament això, si aquesta tecnologia és un privilegi per les grans empreses i si per contra heu vist que les pimes també adopten aquestes tecnologies, encara que no, imagino, al mateix ritme que les grans corporacions.
3: No al mateix ritme, però sí que tenen la mateixa necessitat. I al final, el tema de l'automatització, de la robòtica, al final és un component que t'ajuda pues a reduir costos, a optimitzar processos, a millorar rendiments de fàbriques, de línies de negoci. Llavors, ja des de fa molts anys, sobretot el teixit industrial, sobretot els últims anys, sí que aquesta part d'automatització sí que està més avançada a nivell industrial.
0: Parlem també de les pròtesis personalitzades, perquè també les hem vist a la fira. Creus que la indústria cada cop està ampliant més el seu rol, més enllà de la producció?
3: Bueno, per mi, sí, sí que és cert que és un tema que està sobre la fira, però per mi el més important, l'assignatura pendent que té la indústria és l'automatització, la robòtica, la digitalització. Per mi són les assignatures pendents i les assignatures que realment és el que farà que aquestes empreses donin passos cap endavant.
2: Ara que parles d'aquests reptes i que assenyales un dels objectius que plantejeu des de la fira, et volia preguntar també per l'estat de salut de la indústria europea i també el paper que juga la vostra fira, l'Advanced Factory, dins d'aquest context.
3: Clar, o sigui, aquest és un tema molt important perquè al final bueno, ja sabem la situació que hi ha a nivell geopolític. Llavors, el tema doncs, de la competitivitat industrial europea, ja no només a nivell nacional sinó a nivell europeu, és molt important. No? Llavors, la gran oportunitat que té el sector per aconseguir aquesta competitivitat és integrant tecnologia, automatitzant-se, robotitzant-se, perquè si no, si la indústria no fa aquest pas cap endavant, pot quedar enrere, no? I la forma que tenim d'anar cap endavant en aquest sentit és integrant tots aquests sistemes de producció, d'automatització, de digitalització, utilitzant les eines de indústria 4.0 com l'IA, com el Big Data, el blockchain, totes aquestes tecnologies que t'ajudin pues, a donar passos cap endavant per arribar a aquesta competitivitat industrial que tant es busca.
2: Clar, a part d'aquesta competitivitat, hi ha un altre repte elemental, diguéssim, a nivell global, que és el relacionat amb els costos energètics, no? I com reduir-los perquè la nostra petja del planeta sigui cada cop menor. Entenc que aquí la tecnologia també ha de jugar o juga un paper clau.
3: Clar. Sí, nosaltres dintre del marc de l'Advanced Factories tenim tota la part del congrés i dintre d'aquest congrés tenim el que nosaltres diem el Green Tech Summit, que és una agenda especialitzada per donar a conèixer sobretot aquestes tecnologies que et puguin ajudar pues, a fer més eficient la indústria, aquesta petja de zero que tant es busca i el zero d'efecte i tot això que realment ajudi a nivell de sostenibilitat i a nivells de descarbonització, que al final són temes que ja no és un tema de futur, sinó és un tema present i actual per la indústria manufacturera.
0: Per entendre una mica més la identitat de la fira, aquesta Advanced Factories, quin perfil d'empresa visita l'esdeveniment?
3: Pues mira, nosaltres aquests 33.000 professionals que tenim, que venen a l'Advanced Factories, al final són perfils directors d'operacions, CEOs, plant managers, de tota la indústria, que realment el que busca és trobar aquest soci tecnològic, aquest soci industrial, que li pugui ajudar pues, a donar aquests passos que van per endavant a nivell d'automatitzar-se, digitalitzar-se, millorar rendiments, millorar processos de les seves fàbriques, de les seves línies de negocis, de qualsevol indústria. Vale, perquè aquest perfil tècnic és al final el que entén perfectament la tecnologia, té la capacitat pues, d'invertir en tecnologia i en innovació, i és molt conscient del valor que aporta pues, tot el tema d'integració d'innovació.
2: Mm-hmm. Clar, perquè entenc que hi ha molta gent que us visita per copsar idees que pugui implementar a les seves rutines productives de les seves empreses, però també deuen haver curiosos interessats pel món de la tecnològica i per descobrir les innovacions que té el sector.
3: Sí, o sigui, al final, això, el ser un element tecnològic i d'innovació, doncs, lògicament, en tenim de tot, eh? Però al final, el que podeu veure a l'Advanced Factory és un perfil molt professional que entén perfectament la tecnologia i que té la capacitat d'inversió i de coneixement. Lògicament, estan convidats tothom que vulgui veure tecnologia, que vulgui veure innovació, aquí podrà veure pues, de braços robòtics, aplicació d'IA, podrà veure humanoides, podrà veure tot tipus de fabricació 3D, tot tipus de tecnologies que a dia d'avui són molt punteres a nivell, ja no només a nivell nacional, sinó a nivell internacional.
2: Uh-huh. I estem fent balanç amb el Víctor Blanc, Event Manager, però avui és el primer dia, vull dir que encara en queden dos més per si la gent s'hi vol acostar, això deixem-ho clar. Escolta, ja per acabar, Víctor, et volia oferir, diguéssim, la reflexió sobre una por que sempre ha existit, però clar, és que ara més que mai potser la gent la té, perquè veiem braços robòtics, com dèiem, movent ampolles d'un lloc a l'altre, veiem robots quadrúpedes. No sé si ens encaminem cap a fàbriques completament automatitzades o sempre hi haurà un paper clau i un espai per les persones.
3: Això és un tema que sempre es parla d'això, però bàsicament les fàbriques automatitzades no treuen persones, sinó genera pues, que el perfil de la persona pues, sigui més pensant, diferent, més talent, no? En comptes de tant... sempre hi ha l'estigma de l'automatització treu llocs de treball, i això no és veritat, és el contrari. Les empreses que més automatització tenen, més empleats tenen, i més producció tenen, i més competitivitat tenen.
0: Doncs Víctor Blanc, Event Manager d'aquest Advanced Factories, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé i ànims amb aquesta fira.
3: Moltes gràcies, i esteu tots convidats, eh?
0: Perfecte, merci, gràcies.
3: Que vagi bé.
0: Igualment, doncs passant 9 minuts de les 8 del vespre, nosaltres fem una petita pausa per la publicitat. Ara parlàvem de tecnologia a través d'aquesta fira, doncs no ens movem gaire d'aquest àmbit, perquè farem una petita pausa, però continuarem en aquest sector. Tindrem la visita mensual que ens fa a La Brúixola l'expert en tecnologia i divulgador Javi Puzle. I atenció perquè ens porta tres notícies. No volem avançar en moltes coses, però avui tenim el protagonisme dels animals, podríem dir. Petita pausa i ens hi posem.
4: Onda Cero, Catalunya. La ràdio que t'escolta.
5: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?

0: Parece sencillo, pero se tarda meses.
1: ¿Cómo?
0: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
2: Cara al Show sigue arrasando.
3: ¡Empezamos!
2: Con 2.100.000 espectadores únicos.
3: Es un no parar esto de felicidad.
2: Se confirma. El show ahora vive en La Sexta.
4: ¡Qué maravilla!
5: Tenéis muchas ideas cinematográficas aquí.
2: Esta noche a las 11, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
6: Arriba aquell moment a la brúixola en què un cop al mes repassem innovacions que més aviat o més tard arribaran per a fer-nos la vida més fàcil, Joan.
7: Sí, i com és habitual, destacarem tres innovacions, ja ho saben, de diferents tipus i tecnologies, que avui tenen com a protagonistes, prenguin nota, un collaret que permet controlar ramats de vaques sense la necessitat de valles físiques, robots que juguen a tennis només observant-te, i atenció Lola, perquè aquesta t'agradarà, mosques que funcionen amb un cervell creat per humans.
6: Increïbles les tres, hem de dir, i molt relacionen molt la natura, els animals,
7: sí,
6: amb la tecnologia. Per tant, veurem. Són titulars que ens deixen, ho dèiem ara, més interrogants que certeses, i per tant, el que farem és saludar l'expert tecnològic de la brúixola que un cop al mes ens il·lustra sobre algunes de les innovacions del sector, el Javi Puzle. Javi, què tal? Molt bona tarda.
8: Buena tarde, muy bien.
6: A ver, tenemos ganas de abordar estas distintas cuestiones que anunciaba ahora Joan, así que empecemos por este collar vacuno.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem aquí a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Estem per vosaltres, per fer-vos servei, per estar al vostre costat, fer-vos companyia i que així d'aquesta manera, doncs escolta, els uns als altres ens expliquem històries aquestes hores de la matinada. És nit de dimarts a dimecres, dimecres ja 6 de maig de 2026. 6 del 5 del 26, des d'ara i precisament fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I és que els dies i les nits van passant, i passen les setmanes, passen els mesos, passen les temporades, i al final un va pensant, bueno, escolta, però després recordes, i recordes, escolta, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam fer no sé què, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam parlar d'aquest altre. I quan coincideixen moltes d'aquestes anècdotes, moments i vivències, és perquè els hem viscut recordant gent que ha sigut important per nosaltres al món de la televisió, gent que ens ha acompanyat, que els coneixem quasi com si els coneguéssim, que molts cops tenim la tendència quan els veiem, el que ens passa a les ràdios, que ens veiem més pels passadissos, llavors és més habitual que tinguem aquesta tensió, és a dir, ai, hola, com si et coneguessin de tota la vida. I analitzar aquests personatges ho fem totes les setmanes amb el grandíssim Robert Calvo!
6: Bravo! Feliç per allò!
5: Sí, senyor!
6: Quina il·lusió. De debò que jo no és perquè me les faci a mi, sinó que mai ningú ha fet presentacions com les que fan David Cervelló i Espanyol.
5: Escolta, és que ho hem de viure, les coses que fem, les hem de sentir. L'altre dia no sé amb què m'explicava, oh, no, un company d'atletisme em deia, diu, és que vives todo con una emoció, i jo dic, escolta, és que no ho sé fer d'una altra manera, això ho hem de viure així, Robert, si no convivim, tu.
6: Sí, sí, fa uns dies teníem aquí a la ràdio una colla d'estudiants que fan un taller de ràdio a l'escola.
5: Encara hi ha gent que estudia.
6: Sí, sí. I va venir el seu professor de la secundària, tenien 15, 16 anys, i jo li vaig dir a aquell home, demostres tanta passió per la feina que fas,
5: que bé.
6: D'amor, que ells et miren amb delí.
5: Sí, senyor.
6: Et miren amb admiració, sí, i és meravellós.
5: Sí, senyor. Si tu no tens passió, com vols transmetre als altres, no? Hi ha gent que són ameves, hi ha gent que són bolets directament i que no transmeten aquestes emocions. Bueno, està molt bé, però escolta, aquí hem de transmetre emocions, perquè si no, transmite aquí Onda Cero Catalunya i tenim que transmetre emocions. I escolta, ens emocionem molt quan ens porta gent al Robert Calvo, perquè ens connecta amb... Clar, els hem viscut de forma diferent. Molts cops el Robert des de Gironella, jo des de Sants, però els hem viscut dins nostre al mateix temps, i això és fantàstic.
6: Estava escoltant-te fa un moment quan deies això de passa la vida, no?
5: Sí.
6: La vida va passant, no? I m'he recordat d'aquella sintonia de televisió que va cantar la pròpia Maria Teresa Campos, sí, que em va fer una versió que deia passa la vida,
5: sí, passa la vida,
6: sí, senyor, passa, sí, senyor, la vida,
5: passa la vida. Itala.
7: Passa la vida.
6: Te'n recordes això, David?
5: Oh, i tant. Oh, a veure què deia.
7: Passa la vida.
6: Bé, doncs això és una mítica sintonia de televisió que m'ha vingut al cap. Quan deies passa la vida, passa la vida.
5: Sí.
6: Passa la vida i passen 50 anys del que explicarem avui.
5: Ai, 50 anys, David.
6: Sí, fa uns dies celebràvem aquí el centenari de Paco Rabal, de Francisco,
5: sí,
6: Rabal Valera.
5: Sí.
6: Avui celebrem l'aniversari d'una orquestra, David.
5: Home,
6: què et sembla?
5: Escolta, doncs, les orquestres cada cop són de tants anys, que ara la gent els hi costa. Mira, l'altre dia escoltava un acudit, Robert, que t'agradarà, que deia, diu, un professor classe que deia, diu, li pregunten als nens, oye, ¿qué artistas del Renacimiento nos tenemos que estudiar? I el professor els hi deia, los que salían en las tortugas ninja. I el nen els hi deia, ¿qué són les tortugues ninja? Com ho ganis, que passa tant de temps que fins i tot les tortugues ninja ja no saben el que són, no?
6: Clar,
5: mare meva.
6: És una pena que no sabien qui són, perquè s'han perdut una gran cosa. Les haurien de repetir, les tortugues ninja.
5: No, ja en van fent versions. El que passa és que, clar, a la gent cadascú veu coses diferents, i abans tots veiem el mateix, que és el que
6: veus,
5: passa.
6: D'això que parlarem avui no se'n pot fer ni una versió, perquè és tan original, tan únic, tan irrepetible, que no es pot versionar, perquè, a més, en si mateix, això que explicarem i aquest personatge ja és una versió de moltes coses, i perquè el moment sociopolític que estem vivint no ho acceptaria. No ho permetria en certes coses. I crec que no s'adequaria a la situació del moment. Bé, són coses que jo penso. Avui venim a celebrar un aniversari, un 50è aniversari, d'un home que té 68 anys i que és una celebrity, perquè n'ha fet moltes de coses a la tele i de les més atrevides que mai s'hi han fet a la tele. Estic parlant de Javier Gurruchaga i l'Orquestra Mondragón.
8: Que barbaritat, que barbaritat, Robert Calvo. Que Robert Calvo, que barbaritat. Ladies and gentlemen.
5: Que m'encanta. Quina energia, quina energia.
6: Ara ho escoltarem.
8: Ai, ai,
6: ai. Hola, Javier. Bueno, bienvenido a tu sección.
8: Que barbaritat, Robert Calvo. Increïble, increïble, incredible.
6: Aquest home va néixer el 12 de febrer de l'any 1958 a Sant Sebastián. Mm-hmm. És fill d'Antonia Iriarte i de Vicente Gurruchaga, que eren cuinera i ferroviari respectivament. Ell des de jove va tenir passió per la música, però clar, va haver d'anar a la mili. Mm-hmm. Allà el van deslliurar de fer purament el militar, diguéssim, i li van donar un saxofon i li van dir, aprèn música.
5: Imagina't.
6: I a partir d'allà va anar practicant,

0: Mítica Orquestra Mondragón, que és una formació que no s'ha repetit a Espanya, és a dir, no s'ha repetit perquè ells segueixen vius i vigents, perquè ells segueixen celebrant la vida i celebrant la música damunt dels escenaris. Vindran a la tardor a Barcelona. Ara aquests dies estan al País Basc, a Euskadi. I fa uns dies Javier Gurruchaga ha estat aquí a l'estudi d'Onda Cero amb la Júlia Otero, a Júlia en la Onda, i et porto un moment, perquè avui parlarem d'una cosa que passava allà pels anys 70,
1: sí,
0: ja ens als 70, i que dia d'avui passa per d'una altra manera. I és Javier Gurruchaga qui ens ho fa veure en dos moments de la seva vida diferents. Ja veuràs. Això és el que va passar fa uns dies aquí a Hello.
2: Todo empezó hace 50 años, en el año 1976. Ahora, escucha con atención, porque vas a ver, por recordar un poco, cómo era el mundo y cómo era España el año en que nació la Mondragón y con ella Javier Gurruchaga. Viajen con nosotros a 1976.
3: Ese año...
4: ¡Feliz año 1976!
3: Empezamos a transicionar.
5: Puedo prometer y prometo.
3: De la dictadura a la democracia.
6: El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
3: Aunque en Argentina recorrieron el camino inverso.
7: El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
3: En la gran pantalla se llevaron los taxistas coléricos.
8: ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
3: Y las adolescentes ensangrentadas.
9: ¡Carrila loca! ¡Carrila loca!
3: Y en la pequeña... La música.
10: Música y estrellas.
3: Las estrellas.
11: Programa Palmarés con Bárbara Rey, medalla de oro de la belleza.
3: Y los primeros debates en prime time.
12: Aquí en La Clave se han podido tratar hasta ahora todo tipo de temas.
3: En la publicidad, el machismo siguió campando a sus anchas.
13: Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator.
3: Y en la calle siguió reinando la represión.
14: La calle es mía.
15: Va a ser y ver.
0: La meravella d'aquell moment de l'any 1976 és que ara girem la vista enrere i em sembla perdó, David, impossible, no?
1: Sí.
0: Aquesta peça que escoltava més en Guillem Zaragoza,
1: sí, mai tant.
0: Fa aquest resum de l'any 1976 en el qual la Mondragón va néixer. I jo sempre em preguntava això de Mondragón, per què li havien posat, no? Que es deia Orquestra de Mondragón, per això.
16: Sí, bueno, el psiquiátrico se llama Santa Aguedad, creo que sigue existiendo, vamos. En el dicho popular se decía, ay, te vamos a mandar a Mondragón, porque sí. Es allí donde, en Arrasate, donde Mondragón, donde está este
2: psiquiátrico,
16: centro, ¿no?
2: Sí.
16: Este psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, en el dicho, pues Mondragón, tal, pero no pasa de ahí. Pasa del nombre, sonaba bien, sonaba musical. Sí. Era la época en que mucha gente, muchos grupos se llamaban Orquesta, la Majabilu Orquesta, la Orquesta Platería, la Orquesta no sé qué. Mm. Y nos pusimos Mondragón, sí, sí. Fue fácil, fue bastante fácil.
0: Es decir, por un psiquiátrico.
1: Qué bo, porque a més, yo he estat a Arrasate y...
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, Arrasate és el nom en basc i sí, se sí. Diu Mondragón. I de fet pensava, dic, a veure si realment és que ell va néixer aquí o alguna cosa d'aquestes, i ara doncs mira, queda perfectament explicat. I vaig estar perquè, bueno, alguna competició no és lluny de...
0: No vas estar al psiquiàtric.
1: No, però les pistes del latisme sí que a vegades són una mica la mateixa cosa. Que interessant i això, no? El fet de dir, pues, una mica volia dir l'orquesta Pallà, no? L'orquesta que
0: sí,
1: està
0: sí,
1: tocada al bolet, que sí.
0: Una orquesta, una formació que... Saps què em fa la impressió? Jo crec que tothom estarà d'acord amb el que dic, que és que no s'autocensurava d'entrada, feia el que donava la gana,
1: sí.
0: Feia allò de... Val més demanar, com és, perdó que demanar permís, no?
1: Sí, fantàstic.
0: Em van fer això.
1: Sí.
0: A mi m'agrada molt una cosa de... que ara començàvem a escoltar i que ara continuarem escoltant, que era la benvinguda de Javier Gurruchaga, aquell programa mític que va fer que es deia Viaje con nosotros.
1: Quina meravella.
0: I que jo crec, David, que tu hauries d'incorporar aquí a Nits de Ràdio o els shows que facis en el futur, si és que en fas algun altre,
1: sí.
0: Doncs hauries de cantar això a l'entrada
1: i
0: llavors ja seria espectacular.
1: A veure.
0: Passen i vean.
1: Ostres, és veritat, que bo.
17: Amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón.

0: Chris and the sexy fiction. Vamos a dormir en la jaula del vampiro y despertaremos más.
1: I parlava de la mujer barbuda, David.
2: Deia
1: unes coses, unes barbaritats. Això formava part de l'inici d'aquell programa Viaje con nosotros, que va ser un gran programa de televisió que va emetre's a Televisió Espanyola l'any 1988 i que conduïa ell mateix. Ell feia una mica allò de l'auca del senyor Esteve.
2: Sí, també. Sí, sí, sí.
1: Papers de l'auca, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest programa que tenia humor, gags, paròdies, no? Música, entrevistes...
2: Fixa't una cosa, perquè jo el recordo... Clar, si és del 88 jo tenia 11 anys, per tant el recordo doncs això, no? De veure'l amb curiositat, no? I a mi tot el que toqués humor i interpretació m'interessava molt. I clar, és molt curiós, perquè jo tenia la sensació que era un home gran, el Javier Gurruchaga. Sí, sí. I era molt jove, havia de ser molt jove en aquella època. Per tant, em semblava molt gran ara, i en canvi, per exemple, ara comparativament... que veig també, o que aquests dies s'ha posat de ressò el Quimi Portet, el Manolo García, l'último de la fila. Ostres, doncs jo el Manolo, clar, ja li veig que li passen els anys, i que, escolta, es manté molt bé, són dos exemples de gent que encara està als escenaris donar-ho tot. Però clar, dius, ostres, és que ha passat molts anys. En canvi, el Manolo el veia més jove, molt més jove aquella època que el que seria el Gurruchaga, i en canvi els dos doncs, són senyors que, escolta, que a la seva edat, escolta, en riu tant dels Rolling Stones, aquí tenim dos grandes, eh?
1: Mira, parlarem avui dels Rolling Stones, ja veuràs.
2: Molt bé.
1: Acabo de calcular-ho. Si va néixer el 58 i això es va fer el 88, tenia 30 anys.
2: 30 anys, però semblava que en tingués molts més.
1: Sí, semblava que en tingués 50, la veritat.
2: Que sí?
1: Però és veritat que abans, no sé, els homes quan tenien 50 anys es veien un senyor gran,
2: sí, sí, sí.
1: I un home amb 50 anys es veu un noi jove, una
2: sí, sí.
1: persona jove gairebé.
2: Sí, sí, sí. En molts casos, t'ho dic jo, que em queda un any per fer-lo.
1: O sigui, no, sí. Doncs estàs hecho un xaval, David.
2: Que barbaritat! Ladies and gentlemen, be a passing y be a...
1: Sento per allò de viaje con nosotros
2: a un lugar y disfruten. Quina meravella. De todo el pasar
1: y disfruten.
2: Que bo.
1: De las hermosas historias que les vamos a contar. Quina meravella aquesta cançó que a més a més a l'audiència d'aquesta casa els ha acompanyat tants anys.
2: Home, i aquell moment que començava i na na na na na na na na na na na na. És meravellós.
1: Pues que a més a més jo m'agradaria preguntar-li a Javier Gurruchaga per què sent de Donosti, de Sant Sebastián. Tiene este acento, sí.
2: És veritat.
1: No sé, perquè a més a més, quan parla, jo podria entendre que fos el personatge cantat.
2: Sí, ja t'entenc.
1: Però el personatge parlat també parla així, m'entens?
2: És veritat. És molt interessant això que dius. Tens tota la raó, perquè podria ser com una forma de cantar, com li passa al Sergio Dalma, per exemple.
1: Sí,
2: no? Sí. Sergio Dalma no té una veu tan rasgada quan parla. És quan canta que canta d'aquella manera. Canta amb aquell to, amb aquella postura, no? I ell no. És que ell és que parla així, o sigui, o és un personatge 24 hores al dia o almenys mentre està públicament, no?
1: Fixa't, ell explicava en una entrevista que ha vist que ell és una persona molt tímida i que quan es treia les ulleres de televisió, perquè era supermiop, és quan no hi veia res, no veia res de ningú, de que hi havia el públic ni res, i deia, com que no sé qui hi ha, vaig a fer el tonto.
2: M'encanta.
1: I ja està, no veia ni les càmeres ni res.
2: Que bo. En fi. Que bo, m'encanta.
1: I deia que va superar la seva timidesa gràcies a pintar-se, a posar-se perruques, a posar-se ulleres, a posar-se sobretot amb dents postisses.
2: Que bo.
1: Que jo crec que va ser dels primers a posar-se dents postisses a la tele i després van venir les tresines, que ara no sortia el nom.
2: Sí, sí,
1: la cubana,
2: i tant.
1: I tants altres que van començar a posar-se aquestes dents postisses tan típiques dels 80, llargs 90.
2: Sí.
1: En fi, Viaje con nosotros va ser un programa meravellós.
2: Jo recordo, perdona, amb molt de carinyo, els gags en què hi feia de la seva mare, del seu pare, amb una relació que tenia amb ells ben especial. Era molt...
1: La família Gurruchaga, es deia aquell programa.
2: Ai, quina meravella.
1: Aquest Viaje con nosotros, que es va emetre l'any 1988, va ser nominat al Premi Ondas i va ser un referent de l'època. T'he de dir que també Javier Gurruchaga, això no t'agradarà tant, va participar a la teva estimada Bola de Cristal.
2: Sí, correcte, ho sé. Era dels pocs que salvava de la Bola de Cristal.
1: Menys mal.
2: Sí. No, l'acabava veient i els ratos que sortia ell jo m'ho passava bé.
1: O sigui, hi havia Alaska, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Anabel Alonso, i llavors això que feien de... això que deies tu de... perdó, dels pares de Javier Gurruchaga, que sí, eren Gregorio i Cayetana.
2: Això, Gregorio i Cayetana, que bo.
1: Bé, aquest viatge con nosotros, David, sí, va tenir molts gags, molts sketchos, però jo em quedo amunt que, ostres, ho penses i dius, això ho van fer en aquella època amb el president a la presidència i amb la periodista fent de periodista en un mitjà, la van imitar ella, el van... bueno, ell no el van imitar. Estic parlant de la imitació que fa Javier Gurruchaga de Victoria Prego, uh-huh, entrevistant Felipe González.
2: Sí.
1: Va dir Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga fent de Victoria Prego, entrevistant Felipe González, però encarnat, vull dir, li donava vida, un senyor amb acondroplàsia.
2: Ah, sí, i tant, anant, i tant, i tant, i tant.
1: Recordem aquell moment perquè em sembla impagable.
3: La primera pregunta... La primera pregunta tiene una serie de cosas que recordarle, señor presidente, como presidente de todos los españoles. Bueno, mañana a las 9:30 tiene que ir a llevar a los niños a la escuela. A las 11 tiene que ir a recoger unos árboles japoneses, enanos, especiales, que para su jardinería, la playa. Después, a la 1 tiene que jugar al golf con este humorista Cole. Y a las 2:30 tiene comida con los Solana y los Boyer. Carmen ha dicho qué pasa, ¿eh? Carmen ha dicho qué pasa. Bueno, la primera cuestión puntual, la primera cuestión que yo creo que...
1: Sí, un parell de... d'allò. Per fer això a la tele, David?
2: Totalment, totalment.
3: El pueblo realmente no...
2: És veritat que era francès aquell actor.
1: Sí, sí, a més, vull dir, imitar Victoria Prego amb Victoria Prego de cos present gairebé, doncs em sembla tenir molt valor.
2: Era molt, molt, molt valent i molt necessari, no? Com totes, sí, coses. Després s'agradarà més o menys. A mi, amb certs punts, em recorda Rick Gervais, per exemple, el, sí, el britànic d'ara, amb aquests punts de ser molt directe, però, escolta, necessari, no? Que bueno, jo l'admiro moltíssim, crec que és un talent descomunal i que, escolta, segueix cantant molt bé, el tio.
1: Sí, mira, jo crec, pensava el mateix, dic, Javier Gurruchaga segueix cantant avui amb l'edat que té i, sí, està encara molt en forma vocalment, vull
2: vocalment
1: dir.
2: Vocalment és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquell moment, i vaig al que et deia a l'inici, en aquell moment, Javier Gurruchaga, en un gag molt, molt fi, en el cafè de 007, de James Bond, vestit de James Bond i amb una pistola a la mà, deia això.
4: Que horror. Que horror. Ser censurat. No poder hablar. La ausencia de libertad de expresión. Poder decir lo que sentimos en cualquier momento. Ladies and gentlemen, no dejen. No dejen de ser libres. Exprésense. Digan lo que sienten. La libertad de expresión. La censura. Hablen.
1: Hablen. Això deia als anys finals dels 70 i principis dels 80, quan encara en aquest país ens creiem que, o es creien els que hi havia en aquell moment, que ja ho havien guanyat tot i quedava molt per guanyar encara. De fet, no estava del tot guanyat encara. Ell va fer moltes coses divertides en els seus programes de televisió. Chumi Chúmez, Camilo José Cela, en fi, molts que van passar per allà, i evidentment Pedro Almodóvar. I ell s'atrevia a fer personatges de tota mena, des de Victoria Prego a una entrevistadora que portava a la tele, atenció, ara t'explicaré qui era, el doble de Mick Jagger.
5: Para nosotros es una gran emoción tenerte por segunda vez en España. Esperemos que esta vez la entrevista nos funcione. Y es muy importante para viajar con nosotros que nos digas si estudias o trabajas.
1: Aquest, suposadament, és Mick Jagger, però no és Mick Jagger.
2: És el Calatrava, no?
1: És el Calatrava, és el CEO de les Germanes Calatrava.
2: I tant.
1: Em sembla estupendo que faci això.
2: És que la recordo, aquesta entrevista. Aquesta entrevista va ser brutal.
1: Brutal, brutal, em sembla brutal. Ell disfressat de Cayetana total, amb una perruca rossa pintada com una porta emperifullada. I després hi ha una altra entrevista que a mi em sembla sublim, perquè és que és la Vuelta de Tuerca. Ell entrevista a un home que està a l'atur y que fa de Michael Jackson español, ya verás.
6: Hoy tenemos en nuestro programa, en la recta final, al Michael Jackson español. Buenas noches. El Michael Jackson español realmente es Miguel Torremocha. Este es su verdadero nombre. Miguel Torremocha nació en Santoña, provincia de Santander, hace unos cuantos años.

0: era rubio y sus padres, avergonzados, han huido a Normandía. ¿No es así?
1: Sí.
0: ¿Por qué ese cambio de color, Miguel Torremocha de Santoña?
1: Realmente hace 4 años...
2: Que Toma anava pintat tot de marró, diguéssim, de, sí, sí, de negre. És un senyor, sí, que s'havia convertit en negre.
3: Sent de Santotxa.
2: Em sembla sublim i li dona una volta a les històries.
3: Home, és una definició d'un humor surrealista. Que avui... És a dir, jo no sé si no es podria fer, però com a mínim no podria tenir el ressò o no arribaria a tanta gent com arribava llavors, pel fet de ser la televisió espanyola una televisió mainstream en què la veia tothom, és a dir, no hi havia alternativa. Per tant, t'agradava més o menys, però si volies veure la tele, era allò que feien, no?
2: Exactament.
3: Per tant, avui dia es podria fer segurament aquest surrealisme, però no arribaria enlloc. Aquest és el tema, i em sembla fascinant, és apassionant.
2: En l'entrevista que va tenir aquí amb Julià Otero, que van xerrar durant una estona, durant 30 minuts, ella li deia que les imitacions que feia a la tele eren espectaculars.
4: Y lo bien luego que has imitado tú en la televisión y en los espectáculos a las señoras baronesas. Seguro que tomaste nota cuando eras una criatura.
5: Pues sí, sí, todo eso influyó mucho, sí.
4: Porque cuando cuando se pone baronesa Javier, sí, Gurruchaga...
5: ¡Ay, Javier, cómo está! No. Toda esa cosa. Bueno, había también un poquito de invención, había también de mi madre, pues algunas cositas de aquí y de allá, iba sacando cosas y bueno, pues iba componiendo esos personajes hasta llegar a esa época en que hicimos el La Bola de Cristal primero y luego El Viaje con Nosotros, hicimos lo de la familia Gurruchaga, hacía de Cayetana, y Cayetana tenía un poquito de... era un poco aspirando a más.
2: Meravellós. I vaig al que deia a l'inici, això de la censura que escoltàvem fa un moment, perquè ell que cantava... Te'n recordes d'això, David? A veure si ho recordes. Mira.
6: Muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas, y es verdad.
2: Ellos las prefieren gordas, es diu la cançó Baja. I no sé si aquesta cançó tu creus que es podria fer avui.
3: Bueno, es podria fer, però li caurien pals per totes bandes. Clar. I es cancel·laria. De fet, els Queen mateix tenen Fat Bottom Girls, que és una cançó molt coneguda, que és Noies amb el cul gros. No estaven fetes amb l'ofensa. El que passa és que avui en dia tot ens ho agafem d'això i
2: amb
3: paper de fumar, i llavors, clar, sempre pot haver algú que se senti ofès. El problema és que se sent més ofès gent ara de la que realment s'hauria d'ofendre per qualsevol cosa.
2: Això és exactament el que diu aquest fragment que escoltaràs de Javier Gurruchaga dient exactament el mateix.
3: M'alegro de pensar
5: que corren tiempos un poco difíciles. A veces no sabes esta canción. Bueno, yo creo que sí. No, sentará bien, sentará mal. No, siempre estás un poco pensando en... Estamos ahora mismo en unos nuevos aires un tanto inquisitivos, por decirlo suave todo, pero es verdad que hay que estar muy al tanto de lo que uno hace siempre, ¿no? Pero vamos, sí, hay censuras y hay cositas raras por ahí. Autocensuras, sobre todo.
2: Autocensuras, David.
3: Sí, sí, sí. Sí,
2: abans parlava de la censura, no acepten ustedes la censura, no? I ara no acepten ustedes l'autocensura.
3: Sí.
2: M'imagino que hi haurà creadors que quan es posen a crear el que facin el seu art, principalment música o cinema o televisió, diuen, espera't, espera't.

0: després. Sí,
1: sí, sí.
0: A quants col·lectius puc acabar ofenent fent això? Sí, sí, sí. Potser em reservo i no ho faig.
1: Bueno, i al final, per no tocar segons qui, has de parlar de coses que ja no preocupen a la societat, perquè al final de qualsevol tema sempre se t'enfrontarà algú. Deixa'm fer una petita pausa perquè ens posin al dia de com està tot l'ajetreo que tenim, que no és poca cosa, i ara seguim fent aquest homenatge al grandíssim Javier Gurruchaga. Que barbaritat, lo que és, bon record. Fins ara mateix.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.